0: ganó la posibilidad de que Colombia transite por el camino de la libertad, de las instituciones y del Estado de Derecho, lejos del abismo de los modelos totalitarios bolivarianos que tanto sufrimiento han causado a nuestra región.
1: Gir de 180 graus a Colòmbia en deixar al poder el progressista Gustavo Petro, primer president d'un govern d'esquerres en la història de Colòmbia, país que forma ja part del club de les extremes dretes americanes. Joan Biosca, Catalunya Ràdio, Buenos Aires.
2: A València, els bombers treballen en 3 incendis forestals declarats a l'interior de la província, als termes municipals de la Serra d'en Galzeran, Tírig i Culla. L'incendi més preocupant és a la Serra d'en Galzeran, que ha obligat a confinar la població per la gran quantitat de fum i a desallotjar preventivament algunes masies disperses. La Generalitat ha elevat l'emergència al nivell 2 del Pla Especial d'Incendis Forestals i ha activat la UME, la Unitat Militar d'Emergències. Espanya escala el pols diplomàtic amb el govern de Giorgia Meloni i activa controls fronterers a viatgers procedents d'Itàlia. Això després que Roma s'hagi negat a restablir la normalitat de l'espai Schengen entre els dos països per la crisi a Ceuta. Les revisions a les fronteres espanyoles estan en marxa des de la mitjanit i s'allargaran fins al 7 de setembre o fins que Itàlia rectifiqui. Multa milionària a Meta, propietària d'Instagram, WhatsApp i Facebook. Un jutjat nord-americà sanciona la companyia amb gairebé 500 milions d'euros per causar danys psicològics als menors. El jutge ha condemnat aquest divendres el gegant tecnològic a destinar aquests diners a un fons de salut mental dels joves perquè considera que la seva forma d'operar perjudica la salut i la seguretat dels més vulnerables. I la Generalitat anuncia que construirà 11.000 pisos de lloguer assequible en 310 solars que han cedit un centenar de municipis i que s'incorporen a la reserva ja existent. Un cop estiguin tots licitats i edificats, el govern hauria complert amb 2/3 parts de l'objectiu que s'havia fixat de 50.000 habitatges. La collita de poma de Girona ha començat aquesta setmana amb una previsió de més de 100.000 tones. Ens ho explica Maria Rovira.
3: Al juny el sector calculava una collita d'unes 106.000 tones, però aquesta previsió es pot veure lleugerament modificada a la baixa degut a les altes temperatures del juliol, tot i que asseguren que la qualitat no baixarà. Així ho explicava David Casadellà, el president de la Indicació Geogràfica Protegida Poma de Girona.
4: Les previsions aquestes eren prèvies a la calorada que ens està fent i poder no arribarem a aquests números perquè amb les altes temperatures, a pesar que la poma serà més bona perquè al haver-hi molt de sol doncs hi ha més sucres, però els calibres queden reduïts perquè doncs, l'arbre queda molt estressat amb tanta calor.
3: La collita ha començat aquesta setmana i la campanya s'allargarà durant els pròxims 4 mesos fins a principis de desembre.
2: Esports, Ronald Araujo marxa del Barça, cedit al Liverpool. El central uruguaià, un dels capitans de l'equip, marxa a la Premier League. Ha estat previst que el Liverpool es faci càrrec del 100% de la fitxa d'Araujo. L'operació s'ha precipitat aquest divendres. Mentrestant, el Barça negocia amb el Manchester City el fitxatge de Rodri. El club anglès ha rebutjat una primera oferta, però el Barça hi ha optimisme amb l'arribada del migcampista madrileny. El Barça viatja aquest dissabte cap a Udine, a Itàlia, per disputar un triangular amb el Nottingham Forest i l'Udinese. I l'Espanyol és a Anglaterra per jugar també dissabte un partit amistós. El Girona i el Sabadell han empatat a 2 en l'amistós que han jugat aquest divendres a Vilablareig. El Girona s'ha avançat 2 vegades al marcador, però el Sabadell ha empatat el temps afegit.
5: Fins aquí les notícies.
6: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
5: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
6: DJ Trapella.
7: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
5: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
8: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
5: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
8: Música catalana refrescant i emergent.
5: Els dissabtes a les 6 de la tarda...
8: Sona Nou.
5: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
8: Escolta'ls abans que ningú.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Torna un dia més la pista. La de fusta, la de Vall d'Icat. Miqui Puig, els plats et diu hola. Sigues benvingut, agafa lloc, que això torna a arrencar. Al migdia som els servidors de streaming a 3CAT Cultura. I ara ja, a les 8 del vespre a l'FM, puntuals de dilluns a dijous, l'emissió de Vall. Per a pista de fústers avesats, nouvinguts i gent que heu descobert ara mateix. Això. Una discoteca, la que t'imaginis en el teu cap, amb un disjockey que et va repartint bonica música i descobertes. Es diu Luis On, fa cançons petites i menudes d'electrònica.

Tres parells d'ulls, així es diu la peça. Three Pairs of Eyes. Es diu Louis Zong, un Z. A l'àlbum es fa dir Spyglass, i és un jove de Los Angeles que remena l'electrònica, els samples i els sintetitzadors amb treballs que són gairebé bandes sonores de pel·lícules. No arriba a dos minuts la peça. Descobreix la música de Louis Zong. Aquí has descobert els tres parells d'ulls. I l'altre dia, fent una festa, el Penedès, algú em recordava Sylvain Paul i el seu Cool Girls. Un amic de Manresa, un pister de fuster de Manresa.

feien ballar tots els mics del Mam del Bo i el píster de Fuster de Manresa, Bigot i Copa, en Brinda. I em recorda com de bona és aquesta Cool Girls de Sylvain Paul. El de Los Angeles ara fent feina a Nova York. La seva manera de ballar, gairebé post-punk. D'on hosti es diu Hoffe? I ha fet un homenatge a Richard Ashcroft, la manera de ballar en el seu vídeo de Bittersweet Symphony.

0: quina descoberta. Es fa dir Hoffe, aquest R.A., amb un punt a cada lletra. És un homenatge a Richard Hanscroft, al seu vídeo. I aquest punt de post-punk, a la manera dels Sleaford Mods, ens encanta. De la pista.
1: Maquen música a l'FM, al mòbil o al portàtil.
2: És diabòlica.
1: Sempre hi ha lloc per ballar.
2: És la música.
1: Quan el rellotge marca les 8,
2: és electrònica.
1: El cos et demana a pista de fusta.
0: Cors que van en marxa, cors que marxen endavant. Runaway Heart, un projecte de pop sintètic des de USA.

podria semblar una peça perduda de la FM dels 80. És una peça d'ara mateix d'un projecte anomenat CAR, amb K, amb punts entre cada un dels... I aquest Runaway Heart. JJ Miss posa la veu com si fos una cantant de FM. Torna aquest Sunshine contra Maluk de Lady St. Clair.

El seu nom la coneixereu, Lady Sankler. Des de Los Angeles, amb el segell Fringe of Neon, com a camp base, aquesta Angelina ens regala aquest Sunshine a contramaluc amb les ensenyances de l'UK Garage per fer-nos ballar com si no hi hagués un demà. Hearts on the dance floor. Els cops sempre hi són, les mans en l'aire i és que Benny posant més música per la banda sonora d'una tarda de ball que és a la pista.

0: tremendo. La productora de Joke y Escapeni signa aquest Hearts on the Dance Floor. El segell Ladies of the House, amb la seva nova compilació anomenada Lucky Seven, amb tot de dones, els controls i els plats, fent peces irresistibles. Aquesta, amb tot l'esperit de les grans divas en el seu ADN. Ets el cap de la pista inquieta i els noms els has d'anar notant per no perdre pista.
1: Tots a la pista. Niki Puig, els plaus.
0: Novetats una darrere l'altra. Ocan, Big Bag. Piqueu de mans, balleu, sacsegeu el que hagueu de sacsegar.

insultant menys jove i nominat ja dues vegades per la seva feina com a productor fent beats o can. Aquest Big Bug, amb un ritme minimalista gairebé essencial de cirurgia i una veu inspirada en les raves, joves que arreu del món es tanquen a les seves habitacions per fer beats que ens han de fer millors. I aquí agafes un sampler de soul i comences a donar gas. Cal Kennedy, Hold Your Chunk. Ets a la ràdio inquieta, ets a la pista, la de fusta.

Cal Kennedy, apunta't el nom, és un veterà de Manchester que porta anys i panys fent cabines, fent sessions per amics, clubs, el que faci falta. Es posa darrere de la producció, troba un sample meravellós de funk de tota la vida i t'entrega per al teu gadi Hollow Your Chunk. Ets a la pista de fusta. De cop surten peces amb bellesa que demanen atenció. Com el remix del Quantum Blue que Patrice Scott entrega. La música és de Yuyu de Cava. Jo no m'he sentit a casa, però és que aquest remix...

0: el segell de Bristol Future Shock regala als seus seguidors aquesta animalada amb aquest remix increïble. La peça original es diu Quantum Blue, la signa You de Guava. I de veritat, Patrice Scott només fa una cosa que pot ser definida com gairebé el paradís.
1: Pista de fusta Dance Club.

0: diamant enganxada.
1: Aquesta és la pista de fusta d'Icat amb Miqui Puig. La descoberta de la pista de fusta. La descoberta de la pista de fusta.

I així ens podríem estar fins a l'eternitat. No sé si a vosaltres us ha passat el mateix, però la peça és hipnòtica. La noia denuncia els presoners polítics arreu del món, el capitalisme que ens enganxa, i cada tarda el venim a fer trontollar amb aquests bombos, amb aquests baixos. El projecte es diu FAPE, amb accent a la B. És de Boston. Aquest Freedom arriba amb una sèrie de remixes, però l'original és així d'enigmàtica, com si busquessin, com si cerquessin una llibertat que no hi és. Tornen peces que vosaltres en dieu que us agraden, i aquí les tenim. Aquest producte és d'Up, així ens ho diuen Gans.

signen tot en majúscules, es fan dir Guns. I aquest disc producte és una peça, una altra. Cançó protesta, el consumisme, el criticar a tot allò que cada dia ens bombardegen aquí i allà, amb la falsa esperança de que serem millors i més feliços com més consumim. Una mica una cançó d'aquelles de trencar cadenes. I això és quilòmetre zero, senyores i senyors. Ghetto Cyberpunkers, Cuento Oscuro Remix. Ja us en recordeu, Ghetto Blasters, els d'Hospitalet, amb una col·lecció de remixes que et fan entrontollar el cervell i una mica més.

a Castellian ja ho saps el seu Ghetto Bangers arribarà remesclat per gent com Puente Oscuro Ghetto Cyberpunkers quilòmetre zero d'electrònica gens amable que la necessitem i molt a casa nostra.

0: Dorada Fusta. Fusta.
1: El 2004, 20 i tants anys enrere, 22 concretament, uns alemanys, en plena febre, el que es va anomenar l'Electroclash, editaven rocker. L'altre dia algú la punxava en una sessió i jo feia el que feu a vegades, treia el Shazam i la volia a la pista. Rocker.

0: fusta.
1: Quan un grup electrònic s'anomena com a Working Class Electronic Music Band, ets dels nostres. Els valencians, els Spermaheads, van regalar per Nadal aquest Nothing More Revisited en els seus fans per celebrar que la gent havia rebut el seu The Mire Chronicles amb tota la mala bava que es mereix parlar de la vergonya valenciana. Spammerheads des de València, Nothing More Revisited. Sigueu feliços, balleu i sempre recordeu qui són els dolents.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El govern espanyol espera que els primers trasllats de menors que han arribat a Ceuta des del Marroc es facin d'aquí unes setmanes. De moment, se n'han registrat 1.342 al sistema d'acollida de la ciutat autònoma. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha dit que l'objectiu és que el procediment es faci de manera eficient.
2: El dia 16 se traslada el equipo del Ministerio de Juventud precisamente para ir lo más rápido posible. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
1: Respecte a fa uns anys, hi ha més criatures de menys de 13 anys i també més nenes. A les ONGs i entitats que els atenen, els preocupa que aquestes nenes puguin patir violència sexual. Elena Maleno, fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras.
3: Están durmiendo en la calle, con los riesgos que sabemos que corren las niñas desgraciadamente en este tipo de situaciones. Nosotras, del lado marroquí, hemos identificado violaciones de mujeres y niñas subsaharianas que también intentaron entrar.
1: Nova nit d'atacs a Kiev. Aquesta matinada s'han registrat una desena d'explosions a la capital ucraïnesa després que les autoritats hi activessin una alerta per míssils balístics. Davant els atacs, les autoritats han demanat als veïns que es refugiïn i han informat que s'han registrat incendis en dos districtes de la capital ucraïnesa. Aquest divendres han mort 3 persones al nord-est de la capital, entre elles un infant. L'ofensiva arriba després que dimecres almenys 17 persones morissin en atacs russos sobre Kiev i els seus voltants. Ucraïna denuncia que la manca de míssils interceptors dificulta la seva capacitat per neutralitzar aquest tipus d'atacs. Els líders de Turquia, l'Aràbia Saudita i el Pakistan signen una aliança en què es comprometen a defensar-se si un d'ells és atacat. L'acord entre aquestes potències musulmanes arriba en plena crisi a l'Orient Mitjà pels conflictes amb l'Iran i Israel. Turquia admet també que un dels objectius del pacte és la producció d'armament. El govern d'Isabel Díaz Ayuso posa a la venda el polèmic àtic de luxe de 400.000 euros més del que va pagar per comprar-lo. L'executiu regional l'ofereix per gairebé 6,7 milions d'euros quan el van adquirir per 6,3 milions. El PSOE ha anunciat que porta el cas a la justícia. Les avaries dels cotxes a les carreteres s'han incrementat un 60% durant l'últim any. De fet, des del gener d'aquest any hi ha hagut 1.900 vehicles que s'han hagut d'aturar al voral. Són dades que el Servei Català de Trànsit ha avançat a 3CAT Info. Les avaries es produeixen principalment a la P7, la via més transitada, però també a l'A2, la C25, la C33 i la C58. El Gremi d'Automoció de Catalunya ho atribueix a l'envelliment del parc mòbil a casa nostra i a la falta de manteniment. Segons el president del Gremi, Domingo Comas, ja no s'acostuma a portar el cotxe al mecànic abans de sortir de vacances.
4: Hi ha molts vehicles, s'estan envellint, les famílies que tenen cotxes ja molt vells, ens arribem fins a 20 anys, són famílies amb poc poder adquisitiu, amb la qual el manteniment a vegades, per desgràcia, és molt limitat o, per no dir, escàs totalment.
1: El Departament de Territori tancarà l'accés motoritzat al Parc Natural dels Ports i al de la Serra de Montsant el dia de l'eclipsi solar per tal de preservar aquests espais i garantir la seguretat de la ciutadania. Les restriccions estaran en vigor des del dia 11 d'agost a les 9 del vespre fins al dia 13 a les 8 del matí. La mesura s'ha pres tenint en compte la gran afluència de gent que podria acudir a aquests parcs a veure l'eclipsi en un moment que coincideix amb un elevat risc d'incendi. Joan Castó és el delegat del govern a les Terres de l'Ebre.
5: Hi havia una certa preocupació també dels alcaldes. Estem en una època en què el risc d'incendi sempre és alt. No tenim dades segures, quants de vehicles, quanta gent d'alguna manera podria accedir a aquest parc natural dels ports. Per això se ve adequat restringir-ho.
1: Es esports. Ronald Araujo marxa del Barça, s'ha dit al Liverpool. El central uruguaià, un dels capitans de l'equip, marxa a la Premier League. Està previst que el Liverpool es faci càrrec del 100% de la seva fitxa. L'operació s'ha precipitat aquest divendres. El Barça viatja aquest dissabte cap a Udine, a Itàlia, per disputar un triangular amb el Nottingham Forest i l'Udinese. I l'Espanyol és a Anglaterra per jugar també dissabte un partit amistós. Serà contra el Coventry City de la Premier League a 6:45 de la tarda. El Girona i el Sabadell han empatat a 2 en l'amistós que han jugat aquest divendres a Vilablareig. El Girona s'ha avançat 2 vegades al marcador, però el Sabadell ha empatat al temps afegit.
0: Fins aquí les notícies.
6: Les tasques d'extinció van bé.
0: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat. Registres
7: a Catalunya. A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
7: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
0: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
7: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.

tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Avui no hi ha volta de full. Avui la cosa anirà al voltant de la Ludwig Van. Volia aprofitar per posar el disc a l'aparador, aquest pel barri es comenta, però aprofitant la vinentesa, diguem que farem un informe al voltant de... allò que aniríem informe, programa especial al voltant de la Ludwig Van. Escoltarem unes quantes cançons d'aquest nou treball. Hem començat amb aquest Enganyar-te, per mi és de les favorites, realment, en quant a la lletra, en quant a aquesta mena d'angoixa continguda que respira la cançó. I, a més, aprofitarem també, perquè se n'ha parlat molt, de que en aquest últim àlbum han fet com un pas cap a... No sé si alguns diuen, ara són més adults, ara ja no són tan pallassos. A veure, és un disc, evidentment, que sembla que sí que arriba a una certa maduresa, i això després ho compararem amb altres coses que havien fet anteriorment, però tot i així, aquest segell sempre particular i tan personal de la Ludwig Van no es perd en cap dels moments ni en cap de les cançons que apareixen en aquest nou àlbum. Ens en direm unes quantes, insisteixo, perquè el disc costa de triar, perquè té coses realment meravelloses, amb ganes ja de veure tot això en directe, però de moment, doncs, anem amb aquesta que es diu Avui hem quedat a les 4.

I què vol dir una maduració, diguéssim, o fer-se més adult en un àlbum? Doncs suposo que tot plegat gira al voltant d'aquelles lletres com més elaborades, tot i que és evident que la Ludwig van ja portaven escrivint bons textos des del minut zero. I possiblement també doncs, que hi hagin doncs, unes melodies més acurades, una producció, diguéssim, que també més estudiada. En aquest cas, Pau Vallvé els ha ajudat i molt a fer aquesta producció i es nota en algunes cançons com aquesta. Avui he quedat a les 4 perquè Pau Vallvé és molt de allò de començar cançons una mica per sota voce, així tranquil·lament, i acabar-les a dalt de tot. És un dels segells personals que té habitualment la música de Pau Vallvé, i suposo que a l'hora de fer les produccions això també es nota. Però sí, com sigui, el que sí que és cert és que és un disc possiblement més urbà, és un disc molt més pensat des de la ciutat de Barcelona. Sempre s'ha parlat de que la Ludwig Band és la banda d'Espolla, però vaja, començant pel Quimet, que és el seu cantant, o el Quim, doncs ell és de Barcelona. I a partir d'aquí, doncs, sembla que sí que totes les històries giren molt més al voltant d'una gran ciutat com és la ciutat de Barcelona, la que se'n fa, doncs, força referència en algunes de les cançons d'aquest disc. Pau Vallvé es comenta, és el nou àlbum de la Ludwig Band i un dels grans encerts. Això em sembla deliciós. És el fet de dedicar una cançó a algú que sempre està a l'ombra, com és el cas, en aquest cas, del seu tècnic de so. Aquesta cançó es diu Xavier, el tècnic de so. Les coses explicades de manera molt clares.

serveixi aquesta cançó, doncs, per agrair la feina que fa tota la gent, allò que se'n diu l'staff, els tècnics, la gent que porta el merchandising, fotògrafs, els que porten les furgonetes i un llarguíssim etcètera de gent que fan possible molt el bon funcionament de bona part de les gires dels nostres artistes. La veritat és que a vegades un té la sensació que amb això també hem crescut, no sé si de manera desmesurada, perquè a vegades veus uns equips i uns staff que són espectaculars per bandes que potser no venen tantes entrades i potser, diguéssim, que mantenir tot allò no deu ser fàcil. Però vaja, que és una manera més còmoda de treballar, això sí, el fet de portar un bon equip al costat. I masses vegades els agraïments queden només allò a final de concert, però no sé si en masses ocasions havia arribat a escriure una cançó dedicada al tècnic de so d'una banda, en aquest cas el Xavier, tècnic de so de la Ludwig Band. Me'n queden tres encara d'aquest àlbum, d'aquest Pel barri es comenta, insisteixo que és un disc que val molt la pena, molt, molt la pena. No es perd l'habitual segell que marca la manera de fer i que ha fet tan grans a la Ludwig Band. L'altre dia llegia en una entrevista, ho veia per Instagram, no recordo, que deien encara que la Ludwig, tot i que ells eren conscients de que realment havien aconseguit una mica aquest estatus ja de banda més popular a casa nostra, però que encara els hi gustava molt això d'arribar a final de mes. També sigui dit que no és de les bandes que especulen amb allò dels preus, perquè també és un altre dels temes que podríem arribar a parlar en aquest país, el que està passant en quant a de mena de bombolla, com aquella bombolla immobiliària, doncs ara mateix està passant bombolla en quant a catxers d'artistes estan demanant unes barbaritats. I ho dic així, obertament, sense posar nom sobre la taula, però em sembla que ens estem carregant una mica tot plegat al negoci. Anem amb més cançons i em deixo el Politiqueo de banda. Això es diu Si fa, no fa, Rapunzel, la Ludwig Band.

0: Ja, però vaja, que d'aquí a parlar o fer tantes teories al voltant de que si aquest àlbum és això o és l'altre, em sembla que una mica exagerat. Avui estic crític, avui m'he llevat crític. És un disc, això sí, que la temàtica de l'amor hi apareix per dalt, per baix, per la dreta i per l'esquerra. En algunes entrevistes també li preguntaven al Quim Carandell que si estava enamorat. Dius... És que jo a vegades em poso les mans al cap també quan veig determinades entrevistes i determinades coses que es comenten. Però sí que és veritat que el tema de l'amor és molt recurrent en moltes de les cançons. Amor, desamor... diguéssim que cançons com Enganyar-te, que ens ha dit al principi del programa, són peces d'aquestes que et deixen com rumiant i que et fan pensar una i una altra vegada, i que segurament moltes d'elles, en alguna ocasió, tothom, més o menys, d'una manera o d'una altra, hi hem passat per aquestes experiències. I aquesta també parla d'aquestes coses. Es diu On t'has ficat aquesta nit. Seguim amb la Ludwig van avui fins al final del programa.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans escrivint versos d'anyor.

Sempre s'ha dit en algunes ocasions que hi ha cançons de la Ludwig van que manalegen una mica o que recorden a Manel. Aquesta seria una d'elles. On t'has ficat aquesta nit? Sempre hi ha hagut relació entre els uns i els altres. Fins i tot van arribar a publicar un disc amb el segell discogràfic que tenen els Manel, el Ceràmiques Guzmán. Tot i que aquest últim àlbum crec que se l'han fet ells solets i autopublicat i autoproduït, no, perquè hi ha hagut la presència del Pau Ballver, però sí que han buscat una certa ja autonomia, que en això del món del negoci i de la música sempre és recomanable. L'última de les cançons que us he triat és una que dins d'aquest costumisme habitual en les lletres

0: Des de la Ludwig Band, diguéssim que parla d'una d'aquelles coses que és habitual també en aquest mundillo de la música, que és allò d'anar a fer espionatge industrial, o si més no, anar a veure altres artistes que en aquests moments doncs representen, poden representar la teva pròpia competència a l'hora de pujar damunt d'un escenari o a l'hora d'acabar de complimentar el cartell d'algun festival. Aquesta cançó es diu D'un concert de la Muixca. Quedeu-vos amb la lletra perquè realment a mi em sembla molt interessant o peculiar, com a mínim.
1: Vaig tenir la sort d'anar a veure un concert de la Muixca.

Doncs les experiències de la Ludwig al costat de la Musca i aquesta història que explica de que la van convidar a cantar en un concert el Guillem, el Quimet, el Quim, i que després a última hora, doncs, diguéssim que va entrar la por escènica. Històries quotidianes, històries que s'expliquen amb una càrrega poètica que a mi em sembla realment extraordinària. Jo seria incapaç d'explicar allò que et passa el dia a dia d'aquesta manera com ho fa la Ludwig Band. I aquestes són les 1, 2, 3, 4, 6 cançons que us he triat de l'últim àlbum d'aquest Pel Barri es Comenta, i ara, doncs, si algú li ve de gust allò de fer comparacions i perquè aquest disc és més adult, doncs que ho faci comparant amb altres cançons que farem en aquest seguiment, una mica que allò que ens agrada fer, que comencem des del principi i anem estirant del fil amb allò que, com a mínim a nivell personal, a mi m'ha semblat com més destacat de la carrera de la Ludwig. El 2020 van publicar El límit de la tonalitat, amb una de les portades, jo diria, de les de les més lletges que hi ha hagut mai a la història, ells disfressats en un bar d'una manera, diguéssim, provocativa, això sí, ho van aconseguir, però la portada és horrible. I en aquell primer disc hi havien coses realment extraordinàries. A mi una d'elles era aquesta cançó que ja em va robar el cor des del minut 1 amb la Ludwig Band, Marta.

Doncs aquí no hi havia tanta producció, aquí era tot tal com raja en aquell primer disc que van publicar la Ludwig Band, i estem parlant, doncs, que aquest àlbum ens hem de remuntar al límit de la tonalitat a l'any 2020. Era, a més, època de pandèmia, les coses no començaven massa bé. Hi ha moltes bandes que van començar en època de pandèmia i realment després algunes se n'han sortit i d'altres van quedar allà arraconades, aplaudint sanitaris. I el segon àlbum, el segon llarga durada, perquè parlem només de llarga durada, hi ha hagut EPs, hi ha hagut de tot de pel mig, es diu La mateixa sort. 2021, les coses van començar a anar bé i va començar a haver-hi ja una mica de rebombori, però a partir d'aquí ja començarien a aparèixer aquelles cançons que després han continuat sonant en tots els directes de la Ludwig Band i que, a més, són com allò que es podria considerar els hits o la carta de presentació de la Ludwig. Aquí hi ha cançons com La fill del fill del rei o S'ha mort l'home més vell d'Espolla. Va, anem a sentir-les, no? És que vaig molt malament de temps. Les tiro seguides? No, no les tiro seguides.

Doncs aquesta bateria sonava molt a llauna, eh? Hi ha produccions que amb el temps milloren les coses, però vaja, que en aquesta ocasió diguéssim que es va tirar bastant pel dret amb aquest La mateixa sort. Hi ha cançons enormes, el so potser no és el més desitjable, o si més no, aquí sí que es nota la maduresa aquella de la que parlàvem abans. Una de les meves cançons favorites d'aquest àlbum, possiblement no és de les més conegudes, però a mi és una de les que més m'agrada. Es diu Sandàlies.

Doncs Sandàlies, insisteixo que una de les meves favorites. Déu-n'hi-do com sonava aquest àlbum, eh? Ara me n'adono comparat de posar-lo just després de l'últim que acaben de publicar. Em queda, evidentment, el Gràcies per venir, l'últim àlbum que van publicar abans d'aquest que acaba de sortir ara mateix, del 2023, i havia triat tres cançons. El meu amor serà anat de vacances, Bon amic, vell amic, que és una de les meves favorites, i Manela, no vull currar per vostè. Entrarà el que entri, així que jo m'acomiado, aquí ho deixo, gràcies per ser-hi, que tingueu bon cap de setmana. Ja sabeu que nosaltres fem caps de setmana llarguíssims i no tornem fins dilluns. Això, sigueu molt exigents amb la bona música i sobretot sigueu fans de la Ludwig Band.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Novetats un dia més en l'embolic per la compra d'un pis d'alta gamma per part de la Comunitat de Madrid. L'executiu regional, liderat per la popular Isabel Díaz Ayuso, l'ha posat a la venda per 400.000 euros més del que li va costar. L'agència pública que gestiona l'Ètic de Luxe l'ha llançat al mercat per gairebé 6,7 milions d'euros, mentre que 4 mesos enrere el va adquirir per 6,3 milions. Això el mateix dia que el PSOE ha portat a la Fiscalia l'operació al voltant de l'immoble que havia de ser la seu temporal del govern d'Ayuso, però que ni tan sols tenia llicència d'oficina. Hi veu possibles delictes de malversació i prevaricació. Òscar López és ministre i líder dels socialistes madrilenys.
2: És absolutamente imposible que se pueda justificar un expediente como este. Y es absolutamente incomprensible que la señora Ayuso haya decidido pegarse la vida padre a costa de los madrileños, que es lo que está haciendo.
1: La denúncia del PSOE se suma a les que ja han presentat Més Madrid i un particular. Espanya escala el pols diplomàtic amb el govern de Giorgia Meloni i activa controls fronterers a viatgers procedents d'Itàlia. Això després que Roma s'hagi negat a restablir la normalitat de l'espai Schengen entre els dos països per la crisi a Ceuta. Les revisions a les fronteres espanyoles, en marxa des de la mitjanit, s'allargaran fins al 7 de setembre o fins que Itàlia rectifiqui. A les Balears, els equips del salvament han rescatat aquest divendres una cinquantena de persones que intentaven arribar a la Formentera i Mallorca en pastera. La majoria de migrants són magrebins i subsaharians. En el que portem de setmana, almenys 19 persones han mort mentre intentaven arribar a les illes per mar, i pràcticament cada dia s'han registrat arribades de pasteres. Segons dades del Ministeri de l'Interior, des d'inicis d'any a les Balears hi han arribat unes 200 pasteres amb més de 4.000 persones a bord. Nova nit d'atacs russos sobre Kiev i la seva àrea metropolitana. Aquesta matinada han mort almenys 3 persones, entre elles un infant. Els atacs mortals s'han registrat al nord-est de la capital i també han fet 3 ferits. L'ofensiva arriba només 2 dies després dels bombardejos russos de dimecres sobre Kiev i els seus voltants, que van causar almenys 17 morts. Ucraïna assegura que l'escassedat de sistemes de defensa antiaèria continua limitant la seva capacitat per fer front als atacs russos. I aquest divendres han arrencat 2 propostes culturals en espais insospitats. Una, a les Piles, a la Conca de Barberà, és el Danseu Festival, que converteix el poble en un escenari de dansa contemporània. L'altra, el Mostrem, és un festival de cinema rural al Pallars. Tots dos acabaran diumenge. Queda en llibertat amb càrrecs el conductor del vaixell que dimecres va passar per sobre d'una moto d'aigua en Empúria Brava, a l'Empordà, i va provocar la mort d'un home francès de 54 anys. Anirà a judici acusat d'homicidi imprudent. El jutge l'ha interrogat aquest divendres i ha decretat també mesures cautelars. Girona, Fèlix Martín.
3: L'acusat és un ciutadà també francès de 52 anys. A més de l'homicidi imprudent, el jutge també l'ha acusat d'un delicte d'omissió del deure de socors, perquè després de l'accident no es va aturar per ajudar el ferit, i d'un tercer per negar-se a passar la prova d'alcoholèmia. La llanxa que conduïa dimecres a la tarda va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Va ser el fill de la víctima, que també anava a la moto, i diversos testimonis que van alertar dels fets. Per això, quan l'home va anar al Port de Roses a tornar a la llanxa a l'empresa de lloguer, la Guàrdia Civil el va detenir. El jutge l'ha interrogat i ha acceptat la petició del fiscal de deixar-lo en llibertat amb càrrecs, però amb mesures cautelars. S'haurà de personar periòdicament al jutjat o a la comissaria que li pertoqui fins que se celebri el judici del cas.
1: Esports, Ronald Araujo marxa del Barça, cedit al Liverpool. El central uruguaià, un dels capitans de l'equip, marxa a la Premier League. Està previst que el Liverpool es faci càrrec del 100% de la fitxa d'Araujo. L'operació s'ha precipitat aquest divendres. El Barça viatja aquest dissabte cap a Udine, a Itàlia, per disputar un triangular amb el Nottingham Forest i l'Udinese. I l'Espanyol és a Anglaterra per jugar també dissabte. Un partit amistós serà contra el Coventry City de la Premier League a 6:45 de la tarda. El Girona i el Sabadell han empatat a 2 en l'amistós que han jugat aquest divendres a Vilablareig. I en MotoGP, Marc i Àlex Márquez s'han classificat directament per a la Q2 del Gran Premi de la Gran Bretanya. Aquest dissabte, classificació al migdia i a la tarda, cursa sprint en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i Tresca't.
0: Fins aquí les notícies. Aquest estiu arriba l'eclipsi solar del segle.
4: I el podrem veure des de qualsevol lloc?
0: No, l'eclipsi total només es podrà veure en una franja determinada, a una hora determinada i en condicions determinades.
5: A Catalunya Ràdio t'expliquem tot el que necessites saber per viure l'eclipsi solar del 2026 en les millors condicions possibles.
0: 97 segons. Instruccions per seguir l'eclipsi. Amb Òscar Fernández i el divulgador científic Joan Anton Català.
6: Escolta'l cada diumenge a 2:45 del migdia, abans del dia del fenomen. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: L'eclipsi que no s'ha vist mai a la Ràdio Nacional de Catalunya.
7: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, que és una mica el que ens ha passat.
8: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
9: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
10: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
8: El divan, el valor de la conversa.
11: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic, per xavals, que no sabeu el que és una dictadura.
8: El divan amb Sílvia Coppolo.
12: El divan s'hi està divinament.
8: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a 10:00 PM.

0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: 16 d'octubre del 1984. En un poble del nord-est de França, a prop de la frontera amb Alemanya, desapareix un nen de 4 anys. Es diu Grégory Villemain. Els seus pares, una jove parella de 24 i 26 anys, creuen saber qui és el culpable. La mateixa persona que els ha estat amenaçant durant anys per telèfon i per carta. Un anònim que es fa dir el cor.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. El cas de Grégory Villemain és un dels més coneguts de la història negra francesa. Al País Veí, el relat de la desaparició i posterior assassinat d'aquell nen de 4 anys va començar fent esgarrifar els ciutadans i es va acabar convertint en un espectacle mediàtic. L'any 2019, Netflix va estrenar un documental titulat Grégory, que retrata molt bé com els rumors, les interferències mediàtiques i també la mala praxis judicial i policial van enterbolir la investigació del cas. És la història d'un assassinat, un corp, uns quants voltors i molts carrerons sense sortida. Intentarem posar llum a la foscor.
3: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
1: Crims. Per què matem?
3: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
1: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
2: L'any 1984, a la família Villemain li anava tot bé. Christine i Jean-Marie, una jove parella francesa, feia 5 anys que s'havien casat i 4 que havien tingut el seu primer fill, el Grégory. Vivien a Lepanche-sur-Bologne, un llogarret d'uns 1.000 habitants al nord-est del país, a 400 quilòmetres de París. El poble està situat en una vall. El formen unes quantes casetes envoltades de camps de pastura i alguna fàbrica, i hi passa el riu Bologne. És el departament des Vosges. Poc abans del 84, Jean-Marie, membre d'una extensa família d'origen humil que repartia pels pobles propers a Lepanche, havia aconseguit ascendir laboralment. De ser un obrer ras, havia arribat a capatàs d'una de les fàbriques de la zona i, gràcies a la seva nova posició, va poder comprar-se una casa als afores del poble, on es va traslladar amb la seva dona Christine i el seu fill Grégory. Jean-Marie i Christine, que també treballaven en una fàbrica, no arribaven ni a 25 anys i ja tenien un xalet en propietat, un fill i una vida feliç. A algunes persones això els feia ràbia. Fins i tot un familiar de Jean-Marie li havia retirat la paraula perquè deia que s'havia convertit en un burgès i havia deixat de banda el seu costat obrer. Malgrat tot, Christine i Jean-Marie continuaven amb la seva vida sense fer mal a ningú. Però la seva felicitat es va acabar un dia fred i ventós d'octubre. 16 d'octubre de 1984. A la gendarmeria del districte d'Épinal, al qual pertany el poble de Lepanche, reben l'avís que un nen de 4 anys ha desaparegut a plena llum del dia i davant de casa seva. La seva mare, Christine Villemain, explica això.
4: El vaig deixar fora i vaig entrar a agafar un gorro, perquè estava malalt i l'hi vaig posar. Vaig tancar la porta, vaig encendre la ràdio i em vaig posar a planxar. Em vaig posar còmode. Després d'una estona planxant, em vaig dir a mi mateixa: vaig a veure el Grégory. Vaig mirar l'hora i vaig pensar: Ja és hora que entri. I no hi era allà. El vaig buscar i no hi era.
2: Christine declara que havia sortit al pati a les 17:20. En veure que el seu fill ha desaparegut, la dona va cap a casa de la cangur del nen amb l'esperança que el Gregori hagi anat a veure un amiguet sense avisar-la. Però no, allà no hi és. Quan va a casa d'un altre amic, comprova que tampoc no en saben res. Aleshores comença a preocupar-se de debò. On és el nen? Christine Villemin, desesperada, torna a casa i truca al seu marit, Jean-Marie, que encara és a la feina. Junts decideixen que posaran una denúncia per desaparició. Els sembla molt improbable que el seu fill de només 4 anys hagi marxat per pròpia voluntat i s'hagi perdut. Creuen que algú se l'ha emportat. Fins i tot tenen algunes sospites de qui podria haver-ho fet. Una estona després, Christine rep una trucada de la seva sogra que els hi confirma.
4: Aleshores em va trucar la meva sogra i em va dir que l'home que ens havia estat assetjant per telèfon havia segrestat el Gregori i l'havia tirat al Bolony.
2: El relat de Christine Villemin ens deixa moltes preguntes per respondre. De seguida parlarem d'aquesta trucada que és molt important, però abans, a què es refereix quan diu que els havia estat assetjant per telèfon? Explica'ns-ho, Lídia Oriol, sisplau.
5: Els Villemin van començar a rebre cartes anònimes i trucades estranyes l'any 1981. Algú que es feia dir el Corp es dedicava a explicar els secrets més íntims de la família per intentar enfrontar els uns amb els altres. El telèfon no només sonava a casa de Jean-Marie i de Christine, sinó també a la dels seus pares, dels seus tiets i d'altres membres de la família. A l'altra banda hi sentien una veu misteriosa. De vegades, la família podia rebre fins a 27 trucades en un dia. En algunes, com hem dit, el Corp es bombava els seus secrets més íntims. En d'altres, simplement els insultava o no deia res i deixava sonar música.
2: Même si ça vous fait... Amb Jean-Marie, el pare del nen, aquell ocellot tenia una obsessió especial. Li deia le chef, que vol dir el cap en francès, perquè, com ja hem dit, havia esdevingut el capatàs d'una fàbrica. Era com si la persona darrere el Corp, que ells creien que era algú de la família perquè sabia coses prou íntimes, li tingués enveja a Jean-Marie. De fet, un dia, mentre era a la feina, li va trucar i el va amenaçar de cremar-li la casa. Estoicament, l'home li va respondre que en podia construir una altra. No volia mostrar-se dèbil davant les amenaces i va actuar exactament igual quan l'anònim va amenaçar, violar i ferir la seva dona, Christine. Però en una altra trucada, el Corp li va dir al Jean-Marie que podia veure a través d'uns binocles que el seu fill Gregori estava jugant al pati de casa seva. No el deixis sortir o un dia te'l trobaràs escanyat, li va dir. Això a Jean-Marie li va resultar insuportable i va tornar-li l'amenaça. Li va prometre que si s'atrevia a tocar el seu fill, el mataria. Però el Corp deia que mai no el trobaria i que mai sabria qui era. Per a la tranquil·litat de la família, però, les amenaces es van aturar al maig de l'any 83. Aquell mes va arribar una última carta anònima de les que rebien juntament amb les trucades en què el Corp els va dir que els deixaria en pau.
6: Aquesta és la meva darrera carta. Mai més tornareu a saber-ne res de mi. Us preguntareu qui sóc, però mai ho esbrinareu. Adeu, estimats porcs.
2: Durant un any i mig, els Villemin, especialment Christine i Jean-Marie, van respirar tranquils. Pensaven que per fi podrien ser feliços. Però no, perquè la promesa del Corp de deixar-los en pau no es va complir. L'octubre del 84 va batre les ales negres una altra vegada i es va endur el que més estimaven, el seu fill Gregori. Després de la desaparició del nen, el Corp torna a trucar a casa del Jean-Marie. Era el 16 d'octubre de 1984 i agafa el telèfon un germà del Jean-Marie que es diu Michel. En aquell moment no hi havia cap telèfon punxat i el Michel Villemin explica que el Corp li va dir això.
6: M'he venjat del cap i he segrestat el seu fill. L'he escanyat i l'he llançat al riu Bolonya. La seva mare l'està buscant, però no el trobarà mai. He complert la meva venjança.
2: La trucada deixa tothom, incloent-hi la policia, amb la incògnita de si serà cert que el nen és mort i l'ha llançat al riu. Un grup de 15 gendarmes es desplaça a Les Panges-sur-Bologne per començar a buscar-lo. Els agents de la gendarmeria, que a França s'ocupa de la seguretat, sobretot en zones rurals, com vindria a ser aquí la Guàrdia Civil, busquen pistes pels voltants de la casa dels Villemain. El que els sembla estrany és que la desaparició del nen s'ha produït a plena llum del dia, cap a 6:15 de la tarda, però ningú ha vist res, ni la mare ha sentit cap soroll estrany. D'acord que diu que tenia la ràdio posada, però com pot ser que hagin segrestat el seu fill a uns metres d'on era ella i no hagi sentit res? Ni un crit? Mentre passen les hores, els gendarmes amplien la cerca al centre de Les Panges i als pobles del voltant. Cap a 9:00 de la nit, quan hi és fosc, per fi troben el nen.
5: El comunicant anònim deia la veritat i el cadàver del Gregory apareix al riu Bologna en el tram que passa per Dosels, un poble a 4 quilòmetres de Les Panges. Quan el treuen de l'aigua, veuen que està vestit igual que quan va desaparèixer. Porta un anorac de color blau i un gorro. Hi ha un detall, però, que crida l'atenció dels gendarmes. El gorro cobreix completament la cara del nen i li arriba fins al coll. A més, està lligat de peus i mans. A part d'això, no hi ha cap signe de violència. La roba la té intacta i no té cap ferida visible.
2: El jutge que instruirà el cas, Jean-Michel Lambert, encarrega la investigació als gendarmes en comptes de fer-ho a la policia francesa. I això ho fa en un moment en què hi havia una certa rivalitat entre els dos cossos per veure qui resolia més casos. Seria una mica com l'habitual col·lisió entre la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. En el cas de Catalunya, si afegim els Mossos, la cosa encara s'enreda més, però a França la rivalitat entre gendarmes i policies nacionals era molt gran. Així doncs, són els gendarmes els que han d'intentar esbrinar qui ha assassinat Gregory Villemain. Com i per què? La resposta a qui és l'autor del crim equival a preguntar-se qui és el corp. I això no serà fàcil de saber. El més ràpid de respondre és el com. Escoltem el capità dels gendarmes, Etienne Sesmat, quan va explicar els resultats de l'autòpsia davant dels mitjans.
7: Portava un gorro de llana que li havien abaixat fins a la barbeta i que estava lligat al voltant del coll amb una petita corda. Estava en aquesta posició, lligat de mans i peus, i amb el gorro cobrint-li completament la cara, potser perquè no els veiessin o no els reconeguessin o perquè no cridés. Així el van llançar al riu Bologna. El van llançar viu perquè va morir ofegat.
2: Des del primer moment, quan els informen de les amenaces del corp, els gendarmes sospiten de l'entorn familiar dels Villemain. De fet, estan tan segurs que ha de ser algú proper que creuen que no trigaran gaire a treure'n l'entrellat. El jutge Lambert, un home de 32 anys sense gaire experiència professional, també ho creu. L'endemà de trobar el cos de Gregory, el 17 d'octubre, els pares reben una carta sense remitent enviada el dia anterior.
6: Chef, espero que et moris de la pena. Els diners no et retornaran al teu fill.
2: Una altra vegada, el corp deixa veure que sent una enveja malsana vers els Villemain. El mòbil de l'assassinat del petit Gregory és, des del punt de vista dels gendarmes, clarament passional. El problema, però, és esbrinar d'on ve aquesta ràbia. Només en l'entorn familiar, els investigadors tenen una feinada. Entre pares, germans, cosins, tiets i cunyats, tenen més de 70 persones a investigar. Això suposa comprovar moltes coartades i saber destriar el gra de la palla.
5: Per intentar facilitar les coses, doncs, i com que estan segurs que la persona o persones que hi ha darrere el corp són els responsables de l'assassinat, decideixen que a tot aquell a qui interroguin li faran un dictat per contrastar la seva cal·ligrafia amb la de les cartes anònimes. Els interrogats hauran d'escriure el contingut de la carta del corp amb les dues mans. A mesura que els gendarmes disposin d'aquest material, l'enviaran un expert en grafologia i serà ell qui intentarà trobar, entre més d'un centenar de textos, algun rastre de la persona que durant anys va assetjar la família Villemain i va acabar amb la vida del petit Gregory.
2: El funeral del nen és el 20 d'octubre. En les imatges d'aquell dia hi apareixen els pares del Gregory davant d'un taüt molt petit envoltats de gent. Al cementiri, a més de familiars, hi ha molts periodistes que intenten captar imatges de la cerimònia. En un moment donat, Christine Willeman es desmaia i se l'han d'emportar a coll. Aleshores, els reporters es barallen per aconseguir un primer pla de la mare mentre els familiars els increpen i els demanen que respectin el seu dolor. En aquesta història, a més d'un corp, també hi ha molts voltors. Ja ho anirem veient.
5: A l'enterrament també hi ha alguns gendarmes de paisà perquè veuen bastant probable que l'assassí del nen hi hagi anat. Creuen que la persona que ha comès el crim no podrà resistir el desig macabre de veure en persona com pateixen Christine i Jean-Marie. I pensen que amb sort el criminal s'enfonsarà i donarà algun senyal per enxampar-lo. Però no, ningú se surt del paper.
2: En l'entorn familiar, de moment ningú no aporta cap detall rellevant, però tampoc ho fan els veïns de Les Panges ni els que viuen davant d'on es va trobar el cadàver del Gregori, al poble de Dossel. Com és possible que ningú hagi vist res? O que ningú obri la boca? Els investigadors creuen que potser és per por. Potser per això mateix una dona rossa es presenta a la gendarmeria i, sense voler donar el seu nom, diu que els culpables podrien ser els Olar, una parella que és família indirecta de Jean-Marie Willeman.
5: Els gendarmes fan anar els Olar a comissaria i els interroguen, però es troben amb dues persones completament descol·locades que no entenen res del que els estan dient. Després de comprovar que és impossible que tinguin cap relació amb l'assassinat, els deixen marxar tan perduts com han arribat.
2: Qui hagi assenyalat els Olar s'ha equivocat de ple o està jugant amb els investigadors. Recordem que era una dona rossa.
5: De mica en mica, els gendarmes van interrogant els familiars, els fan escriure la carta del corp amb la mà dreta i amb la mà esquerra i envien els seus textos a la secció de grafologia. És un procés lent i complex perquè hi ha molta gent a interrogar i moltes cartes a analitzar. Per això, de manera paral·lela, pregunten per comportaments estranys el dia de la desaparició o en dies anteriors. En un principi, l'únic que els crida l'atenció és un episodi que passa uns dies abans de la mort del nen, quan el germà de Jean-Marie, el Michel Willeman, el va veure a casa seva.
2: En un moment donat, el pare del Gregori li ensenya al seu germà un sofà que s'acaba de comprar. El Michel s'hi asseu, se'l mira sorprès i exclama que allò només s'ho pot permetre un xef, un cap. Recordeu qui utilitzava aquesta paraula, oi? Exacte, el corp. Però no correm. Això no és cap prova, ni de lluny. Però també és cert que el Jean-Marie és el capatàs de la fàbrica on treballa el Michel. Per als investigadors és un detall a tenir en compte. Més coses. Mentre van interrogant els familiars, els gendarmes intenten esbrinar des de quina part del riu es va llançar el cadàver del Gregori.
7: Quan vam començar la investigació, aviat vam recollir el testimoni d'algú que deia que el 16 d'octubre havia vist un rastre fresc de rodes de cotxe a l'entrada de Dossel. Aquelles marques provenien d'un camí que portava fins al riu Bologna. Ens va interessar el lloc i hi vam anar. Vam portar un ninot que pesava el mateix que el Gregori, el vam llançar a l'aigua a l'entrada del poble i vam veure que el ninot mai arribava on vam trobar el cadàver.
2: Utilitzant aquell ninot, els investigadors dedueixen que el cos del Gregori s'hauria d'haver topat amb branques i altres obstacles naturals, que o bé l'haurien frenat pel camí o bé li haurien estripat la roba. En canvi, quan van trobar el cadàver del nen, tenia l'anorat intacte i cap ferida visible.
5: Els gendarmes interpreten que el cos no va recórrer tanta distància a l'aigua, sinó que el van llançar molt a prop d'on el van trobar, segurament davant d'un parc de bombers que hi ha allà. També tenen la hipòtesi que va passar molt poc temps entre el segrest del nen i el seu assassinat. Segons l'autòpsia, el van llançar a l'aigua viu, segurament inconscient, i va morir ofegat.
2: Passen els dies i a mesura que la gent parla, les coses s'acceleren. El propietari d'un bar que hi ha a prop d'on van trobar el Gregori explica als investigadors que el dia de l'assassinat hi va entrar un home que no havia vist mai. Això en un poble remot i petit no és habitual. A més, segons diu, aquell home estava molt nerviós i mirava contínuament el rellotge. Finalment, cap a les 5 i 10 de la tarda va veure com marxava. El Gregori va desaparèixer entre les 5 i 3, quan la seva mare el va deixar sol, i les 5 i 20, quan va tornar a sortir. Gràcies a la declaració de l'home del bar i d'una altra persona, els gendarmes elaboren un retrat robot del possible sospitós.
5: En l'esbós s'hi veu un home amb serrell, patilles a l'estil Curro Jiménez i bigoti. I qui és aquest home? Els investigadors encara no ho saben, per això demanen als mitjans de comunicació que difonguin el retrat robot per si alguna persona el reconeix.
2: El 27 d'octubre, 11 dies després de l'assassinat del Gregorí, arriba una notícia important de part dels grafòlegs. La lletra de la carta del corb coincideix amb la d'un cosí de Jean-Marie Villemain, que es diu Bernard Laroche. Aquesta persona, a més, té la mateixa aparença que l'home del retrat robot. Els investigadors, doncs, pensen que ja tenen el culpable. Només necessiten interrogar-lo i comprovar que no tingui coartada per al 16 d'octubre. A la gendarmeria, Laroche defensa en tot moment la seva innocència, però els agents que l'interroguen els sembla que es pensa massa el que ha de dir i que actua d'una manera estranya.
7: Es prenia les coses amb distància. No semblava que s'adonés, o almenys ho feia veure, que estava envoltat de gendarmes que buscaven l'assassí d'un nen.
2: Tot i això, l'home té una resposta per tot i els fa un relat minuciós del que va fer el dia de l'assassinat del Gregorí.
8: Em vaig aixecar cap a la una del migdia. Vaig anar en cotxe a casa la meva tieta, Louisette, que viu a uns 200 metres de casa meva, per demanar-li ajuda. La vaig portar

0: llançar al riu.
1: A les 5:20, Christine Vilamont va sortir de casa i es va adonar que el seu fill no hi era. En aquell moment, els gendarmes no saben si el nen ja era mort, però si l'assassí hagués estat l'Aroche, és molt poc probable que hagués arribat tan aviat a casa de la seva tieta. El següent pas, doncs, és confirmar la seva coartada. I el primer que fan els investigadors és preguntar a la seva cunyada, esperant que confirmi el relat del sospitós.
0: La sorpresa ve quan Muriel, una noia de 15 anys, els diu just el contrari, que quan va arribar de l'institut, l'Aroche, el marit de la seva germana, ja hi era a casa. Qui menteix, doncs? De seguida ho sabrem. De moment, expliquem més coses de l'Aroche.
1: Bernard Laroche és cosí per part de mare de Jean-Marie Vilamont i quan eren adolescents tenien una relació molt estreta. De fet, juntament amb el germà de Jean-Marie, Michel Vilamont, passaven molt de temps plegats i anaven d'acampada tot sovint. La seva relació es va començar a refredar l'any 1976, quan Laroche es va casar i va empitjorar quan, 3 anys després, Jean-Marie també va passar per l'altar amb la seva nòvia, Christine, a qui Laroche considerava una dona altiva. Més endavant, quan el seu cosí va ascendir laboralment i es va comprar una casa lluny de la seva família, l'estiventós i la gelosia van trencar definitivament la relació. Michel Vilamont, en canvi, va continuar passant molt de temps amb el seu cosí Bernard. L'any 1984, quan assassinen el Gregory, Laroche viu amb la seva dona i la seva cunyada a Monzy, un poble de 500 habitants a 10 quilòmetres de Le Panche. Investigant Laroche, els gendarmes s'adonen que la dona rossa que havia assenyalat els Olar, uns parents llunyans del nen que no tenien res a veure amb el cas, era la dona de Bernard Laroche.
0: Ja veurem si aquesta mala relació entre cosins ens portarà enlloc. De moment, tornem amb la declaració de la cunyada, la Muriel, de 15 anys. La noia explica als investigadors que el 16 d'octubre va agafar l'autobús escolar per tornar a casa a les 5 de la tarda. Quan li pregunten pel conductor, descriu l'home que conduïa el vehicle habitualment. Resulta, però, que aquell dia justament n'hi havia un de diferent. I quan prenen declaració tant el treballador com els companys d'institut de Muriel, els diuen que la noia no va pujar a l'autobús aquell dia, sinó que va marxar en un cotxe. Per tant, la cunyada de Bernard Laroche no ha dit la veritat als investigadors. A la gendarmeria, els agents li exposen la contradicció i ella no aguanta la seva versió. En un primer moment, només admet que va mentir, però a poc a poc comença a parlar. Sense la presència d'un advocat, la noia aporta una informació clau per atrapar el culpable. Diu que el dia de l'assassinat del Gregory va marxar de l'institut amb el seu cunyat Bernard Laroche. El que va passar després ho recorda el documental de Netflix un dels agents que la va interrogar. Escoltem-ho.
2: El Bernard era allà. Va aparcar davant de l'institut i la va cridar pel seu sobrenom. Bubul, en grassoneta. Li va dir, Bubul, sóc aquí. Llavors ella va pujar al cotxe. Al vehicle hi havia també el fill de Bernard. I Muriel ens va dir, d'allà vam anar a un poble que jo no coneixia, però recordo que en un moment vaig veure pel camí que hi havia obres a la carretera i que vam pujar per un turonet i ens vam parar en un aparcament. Allà, Bernard va sortir del vehicle i jo, des del meu seient, vaig veure una casa amb la façana blanca i la teulada vermella. Ella, que és el cotxe, es queda amb el fill de l'Aroche i Bernard surt i aviat torna amb un nen. Des d'allà vam anar a un altre poble, ens vam parar en una plaça o alguna cosa semblant i Bernard, en un moment donat, va marxar amb el nen i va tornar sol.
0: Aquesta declaració és com un regal del cel per als investigadors. Ara sí, creuen tenir el presumpte assassí de Gregory Vilamont. Només han de portar la nena al jutjat perquè la repeteixi i després detenir Laroche. La confessió de Muriel davant dels gendarmes es produeix el divendres 2 de novembre, però no compareix davant del jutge fins dilluns. Els plans dels gendarmes es retarden perquè, atenció, el jutge d'instrucció comunica als investigadors que se'n va de cap de setmana i no té temps per rebre la noia. Ja veureu que això no és l'única cosa poc professional que farà aquest home. En qualsevol cas, dilluns tot surt com estava previst. Muriel confirma que va veure com el seu cunyat pujava un nen al cotxe i després baixaven tots dos i ja només va tornar el cunyat sense el nen. I es produeix la detenció de Bernard Laroche. Podríem pensar que aquí s'acaba el cas.

0: cas, oi? Això és el mateix que creien els investigadors de la gendarmeria, però no. Perquè el jutge d'instrucció, aquell home jove que se n'havia anat de cap de setmana quan hauria d'haver pres declaració a un testimoni crucial del cas, no es pot estar callat. Quan les càmeres de televisió i els micros de la ràdio se li planten al davant, la persona que suposadament ha de ser el major garant del secret de sumari diu això.
1: Bernard Laroix està acusat?
2: Sí, d'assassinat.
1: Què li ha permès acusar-lo?
2: Una declaració molt important i en part l'informe d'un expert.
1: La declaració és la de Muriel?
2: Exacte.
1: I què ha dit exactament?
2: No us ho puc dir, és confidencial.
1: Però Muriel va acompanyar Bernard Laroix a l'escena del crim, no és així? Estava al cotxe.
2: Sí, era dins el cotxe.
1: Teniu alguna pista del mòbil?
2: No.
1: Enveja, gelosia...
2: Gelosia, oh, sí.
1: Com explica que al principi Muriel li donés una coartada a Bernard?
2: Per por.
0: El fet que el jutge Lambert confirmi davant de la premsa que la cunyada de Laroix és precisament qui l'ha inculpat posa la noia en una situació compromesa. Els gendarmes pensen que el magistrat s'ha extralimitat, més encara perquè ell ha de tornar a casa amb la seva família. Poc després, la dona de Laroix explica públicament que la seva germana Muriel s'ho va inventar tot perquè els agents de la gendarmeria la van pressionar. I vet aquí la versió que uns dies després farà seua la mateixa Muriel i que mantindrà a partir d'ara.
3: No vaig estar al cotxe de Bernard. Mai he estat a Le Panche ni enlloc on van ofegar el nen. Mai no he estat a Le Panche ni a Dusel. Un dels agents em va cridar. Vaig tenir por. Em van dir que Bernard Laroix ho havia fet i jo vaig dir el mateix. Em van ensenyar el camí de Le Panche a Dusel, el que deien que va agafar Bernard, i jo els vaig ensenyar el mateix. Em van dir que m'enviarien a un centre de menors, que si no ho explicava el jutge, m'enviarien al centre. Bernard és innocent. El meu cunyat és innocent. Mai vaig estar amb el meu cunyat.
0: Òbviament, els agents neguen aquestes acusacions. És la paraula d'una noia de 15 anys contra la dels gendarmes. Algú va fer córrer que havia canviat la versió perquè un familiar li havia pegat. I en aquest punt, el cas queda enverinat. La versió de Muriel ja no es pot prendre com a segura perquè la mateixa testimoni l'ha retirat. Si el corp no és Bernard Laroix, qui és? Els investigadors troben una possible pista quan tenen una reunió conjunta amb gran part de la família de Jean-Marie Villeman i els expliquen la història de les trucades del corp.
4: Allà uns diuen que estaven segurs que era un home qui trucava com pensaven els gendarmes, però és que n'hi ha que asseguren que era una dona. Per tant, hi ha la possibilitat que no hi hagi un corp, sinó dos. O el que és el mateix, que hi hagi més d'un implicat en l'assassinat del Gregory, un home i una dona.
0: Sense perdre de vista aquesta informació, arriba l'hora d'enfrontar la versió original de Muriel amb la de Laroix, que encara és a la presó. El cara a cara es produeix el 9 de novembre del 84. A la sala, diversos testimonis confirmen la coartada de Bernard Laroix, segons la qual a les 17:30 del dimarts 16 d'octubre era a casa de la seva tieta i es va trobar amb la seva cunyada Muriel. Del fet que els companys d'institut i el conductor d'autobús diguessin que ella no hi era aquella tarda, ningú en diu res. I amb aquesta bona notícia per als sospitós, els seus advocats demanen que surti en llibertat.
5: I'm ready, my lord.
6: Crims. Amb Carles Porta.
0: Ja anireu veient que en aquest cas hi ha moltes parts fosques, molts rumors que mai es confirmen, però que enterboleixen la investigació. Si voleu seguir en detall, mireu-vos els 4 capítols de la sèrie de Netflix. Alguns dels testimonis afirmen que en aquell acarament entre la joveneta Muriel i el seu cunyat Laroix, l'advocat de Laroix, Gerard Welser, es va apropar molt al jutge Lambert, que sembla que era un home fàcilment influenciable i el va convèncer que el seu client era innocent. Això no està confirmat. El que sí que ho està, però, és que Lambert no va permetre que s'investigués una possible prova.
4: Segons explica el capità dels gendarmes, algú va trobar al costat del parc de bombers de Dosels, on es creu que van llançar el nen al riu, una caixeta amb una xeringa d'insulina que es podria haver utilitzat per adormir el Gregorí. Recordem que, segons va determinar l'autòpsia, el nen va morir ofegat al riu, però l'absència de marques, tot i estar lligat, va suggerir que l'havien deixat inconscient. És a dir, que ell mateix no s'havia ni intentat deslligar.
0: És possible que el droguessin amb la xeringa d'insulina? De moment, no ho podem saber perquè el jutge es nega a investigar-ho.
7: Quan Lambert descobreix que tenim aquesta pista, ens prohibeix que la seguim investigant. No volia sentir a parlar de cap element que inculpés Bernard Laroche.
0: Per acabar-ho d'adobar, a finals de 1984, un tribunal d'apel·lació al qual recorren els advocats de Laroche anul·la els informes grafològics que el relacionen amb el corp per un error de procediment. D'aquesta manera, la línia al voltant de Laroche queda més o menys parada. De moment, encara és a la presó, però els seus advocats han demanat que l'alliberin. El jutge Lambert haurà de prendre la decisió. Aleshores es produeix un altre gir de guió. Quatre dones declaren que han vist Christine Willemann, la mare del nen assassinat, entrant a l'oficina de correus cap a les 5 de la tarda del dia de la desaparició. I aquell testimoni es converteix en una acusació. Acaba semblant que ella mateixa, la mare, havia enviat la carta en què el corp confessava l'assassinat del Gregorí. Els gendarmes han sentit familiars dient que alguna trucada del corp tenia veu de dona, però creuen que, si realment la mare va entrar a correus a les 5 de la tarda i el nen va desaparèixer a les 5:20, no tindria lògica que Christine hagués enviat una carta confessant un crim que encara no hauria comès, sense estar segura de si es trobaria amb algun impediment. Tanmateix, a partir d'aquí, comença un autèntic circ mediàtic que acabarà presentant la mare davant de tots els francesos com una autèntica bruixa.
4: Quan li demanen la seva versió, Christine Willemann confirma que sí, que va anar a l'oficina de correus, però no el 16 d'octubre, dia de l'assassinat, sinó l'anterior, el 15, i diu que hi va anar per demanar que li enviessin una revista, no per enviar cap carta. La mort del nen va ser l'endemà, el dia 16, i ella repeteix que aquell dia va sortir de treballar cap a les 16:57. Va recollir el Gregorí de la Cangur, va anar a casa i es va posar a planxar roba mentre ell jugava al pati del davant. Cap a les 5:20, aproximadament, la dona va sortir i ja no el va trobar per enlloc.
0: A finals de gener de l'any 1985, el jutge d'instrucció, Jean-Michel Lambert, organitza un cara a cara entre la Muriel, la cunyada de Bernard Laroche, i els gendarmes que la van interrogar. Tenien pendent d'enfrontar la versió dels agents amb la de la noia, que primer va culpar Laroche de l'assassinat i després va dir que els gendarmes l'havien pressionat perquè l'inculpés.
4: En aquella sessió, els encarregats de l'interrogatori admeten que la van ajudar, entre cometes, perquè li van dibuixar un mapa de la zona. Però ella va més enllà i diu que ells mateixos van traçar el camí que suposadament va seguir Laroche, des de Montsí, on vivien, fins a Le Panche, on hauria segrestat el Gregorí, i cap a Dosels, on suposadament el va llançar al riu. És a dir, Muriel els acusa d'haver-li dictat la declaració.
0: Sigui per aquestes possibles irregularitats que no es poden provar, sigui pel canvi de versió de Muriel o perquè es van anul·lar els informes dels grafòlegs, el jutge decreta la llibertat de Bernard Laroche.
8: Novetats sobre el cas Gregorí. Hem sabut fa una hora que el jutge d'instrucció, Jean-Michel Lambert, ha deixat en llibertat Bernard Laroche.
2: En 3 mesos la investigació ha avançat molt, però a dia d'avui considero que no tenim proves suficients contra Laroche.
0: Més de 3 mesos després de l'assassinat del petit Gregorí, es torna a la casella de sortida. Això sí, es canvien els jugadors. Els advocats de Laroche presenten queixes contra els gendarmes i el jutge Lambert els fa cas i els treu del cas. El primer que fan els nous investigadors és interrogar per separat els pares del Gregorí. Una part del documental sobre l'assassinat del nen que ha portat cua és precisament aquella en què Jacques Corazzi, el comissari de policia que va agafar les regnes de la investigació, explica que l'aparença de la mare del nen li va fer dubtar d'ella. Escolteu i jutgeu vosaltres mateixos.
9: La primera impressió que vaig tenir de la parella va ser contradictòria. D'una banda, Jean-Marie Villemont estava destrossat. Era algú per qui sentíem simpatia, de tot cor. En canvi, amb ella no hi teníem tanta química. No ho sé per què. Ella anava vestida de negre, sí, però la seva roba era sexy, diguem-ne. Portava un jersei molt ajustat. En unes altres circumstàncies, fins i tot hauríem intentat lligar amb ella. Aleshores vaig pensar, és agradable mirar-la. Com a home, em va semblar atractiva. Jo esperava trobar-me amb algú plorant, sense pentinar, vestida de qualsevol manera, però no va ser així. Això no la feia culpable, és clar. Però teníem algun dubte, alguna cosa que havíem d'aclarir. Volíem saber què havia passat exactament, perquè, no ho oblidem, ella va ser l'última persona que va veure el Gregori en vida.
0: Que la mare del nen mort sigui guapa li farà mal. Més coses. El paper dels mitjans, o d'alguns periodistes, també té un paper determinant. Recordeu aquest nom, Jan Kerr. Va ser l'únic que va aconseguir apropar-se als pares del Gregori i, de mica en mica, els va semblar que es convertia en el seu amic. En aquella època, parlem dels anys 84 i 85, l'accés als sumaris judicials no era tan fàcil com avui. I a França el secret és molt estricte. De seguida sabreu per què ho diem. Aquell mateix febrer de 1985, l'advocat de Bernard Laroche truca al periodista Jan Kerr, que ja hem dit que era l'únic que parlava amb els pares de la víctima, i li diu que l'ajudarà en tot el que pugui. El periodista va al despatx de l'advocat del principal sospitós i li demana que li deixi veure el sumari. A França, ja ho hem dit, el secret de sumari és molt estricte i s'acostuma a complir. És a dir, hi ha molt poques filtracions. Com que aleshores no existien els mòbils, que probablement el periodista hauria pogut utilitzar per fer fotos ràpidament de les pàgines del sumari, el que fa Kerr és enregistrar la seva pròpia veu mentre llegeix les declaracions dels Laroche. El periodista, que té previst publicar aquelles declaracions, té la sensació que està traint els pares del nen mort i els acaba dient que té aquella informació abans de fer-la pública. I allò tindrà conseqüències molt importants. El 26 de febrer de 1985, Jan Kerr va a casa dels Villemont, a Lepanche, i els posa les 3 o 4 cintes que ha gravat al despatx de l'advocat de Laroche. A mesura que els Villemont escolten les declaracions de la família que ells consideren que els ha amargat la vida i han matat el seu fill, la parella es va posant més seriosa i quan la gravadora s'atura, Jean-Marie mira el periodista que és allà com a amic i li demana que es quedi a sopar. Gairebé sense haver fet ni la digestió, Jan Kerr sent una cosa que li regira l'estómac.
10: Jean-Marie es va aixecar i em va dir: de totes maneres li dispararé al Laroche. Li vaig dir: espera abans d'estar-ne segur. I ell va dir: abans n'estàvem segurs al 80%. Ara ho estem al 99% i amb tots els detalls que coneixem de la instrucció. Em va dir: vine, que t'ensenyaré una cosa. I em va portar a una petita habitació. I em va dir: mira, això és el que passarà. Agafa això. Em va tirar una cosa. La vaig agafar amb els braços. Vaig veure que era un fusell. Li vaig dir: què és això? I va dir: això és per matar Laroche. És un fusell que he comprat. A un Laroche li farà un forat així de gran al cap. Són cartutxos per caçar senglars. Els he provat amb taules i sé que li explotarà el cap com una carabassa.
0: Jean-Marie Villemont li explica al periodista que l'endemà Bernard Laroche comença a treballar a les 5 del matí i que l'atacarà quan baixi del cotxe per entrar a la feina. En aquell moment, el periodista no s'ho pot creure, però el pare del nen mort parla seriosament de matar el seu cosí. De fet, li ensenya dues bosses de plàstic amb roba per entregar-se a la policia després de cometre l'assassinat. Jan Kerr intenta convèncer-lo que no ho faci, que no faci cap bogeria. Li demana, sisplau, que no malgasti la seva vida, que no té ni 30 anys. I ell, qui sap si per treure-se'l de sobre o perquè en aquell moment s'ho repense, li promet que no ho farà. I Kerr se'n va a dormir a l'hotel més o menys tranquil. A les 4 de la matinada, Jan Kerr es desperta nerviós i decideix que, per si de cas, anirà a un treball a Bernard Laroche per comprovar que estigui sa i estalvi. El que veu quan arriba al poble d'Aumozzi, on viu Laroche, li fa venir una esgarrifança.
10: Vaig veure Christine, el cotxe del Jean-Marie, amb el motor en marxa i els fars encesos. Aleshores, vaig mirar a l'esquerra i vaig veure Jean-Marie de genolls, en posició de tir, apuntant a la carretera que descendia, a punt per disparar l'Aroche.
0: En aquell moment, el periodista convertit en amic s'acosta als pares del Gregorí, els pregunta a crits què redimonis estan fent i els demana que ho deixin estar. Aleshores, Christine Villemaine l'insulta.
11: Que et bombin, Janker. Ets un cabró. Ens vas animar a fer justícia i ara no vols que matem l'Aroche. Fot el camp, cabró.
0: Janker, cap cot, torna el cotxe, però no se'n va, sinó que espera que arribi el cotxe de l'Aroche per fer sonar el clàxon i alertar-lo perquè no avanci. Finalment no li cal, perquè quan el cosí està arribant on hi ha Jean-Marie amb un fusell a la mà, el seu cotxe s'atura i fa marxa enrere. Poc després, passa a tota velocitat davant dels nassos dels Villemaine, que miren al seu amic i li diuen amb posat seriós: li has salvat la vida a Bernard Laroche. Pots estar content. Amb els ànims per terra després d'aquest episodi de tensió, Jean-Marie i Christine segueixen el periodista fins al seu hotel. I allà, a l'habitació on s'allotja Jean Kerr, els dos homes mantenen una conversa sense transcendència mentre Christine dorm en un llit. Una hora i mitja més tard, Jean-Marie desperta la seva dona i li diu al periodista que se'n van i que se'n torni a París. Després d'aquest moment, la relació entre els pares del nen mort i el periodista queda tocada. Els Villemaine senten que el seu amic no els ha donat prou suport en un moment de necessitat. El pare del nen assassinat no ha pogut prendre's la justícia pel seu compte. De moment, el periodista Jean Kerr decideix demanar una reunió amb el jutge d'instrucció per prevenir-lo. El que li respon el jutge Lambert quan li explica que Jean-Marie Villemaine vol matar el seu cosí el deixa totalment descol·locat.
12: Si li passa alguna cosa, no serà culpa meva. Va ser ell qui va voler sortir de la presó i tornar a la seva família.
0: Tornem a la investigació. Recordem que Christine Villemaine està en el punt de mira dels nous investigadors del cas, la Policia Nacional. Al febrer de 1985, la dona fa el mateix que havien hagut de fer la resta d'interrogats: escriure la carta del corb amb les dues mans. I mentre espera els resultats dels experts en grafologia, la policia demana el matrimoni que vagi a un interrogatori sense advocat. El motiu no el saben, i el seu representant legal dubta que sigui una bona idea. Malgrat tot, la parella decideix que hi anirà perquè creuen que no tenen res a amagar. Per cert, en aquell moment, Christine està embarassada per segona vegada. En certa manera, com va admetre ella mateixa, va concebre el fill entre llàgrimes, però creien que seria una manera de tornar a ser feliços després de l'assassinat del nen. Escoltem com va anar l'interrogatori sense advocat. Parle un dels policies.
7: Els van preguntar sobre els fets per separat. Jean-Pierre Pesson i jo vam interrogar Christine Villemaine. Li van preguntar per la seva vida privada, no per la seva vida íntima. Per casualitat no tindria un amant? Es podria haver produït un episodi de gelosia? Havíem de preguntar aquestes coses.
0: A Christine Villemaine no li troben cap amant. Si hi ha una cosa en la qual tots els que coneixen la parella estan completament segurs, és del vincle tan fort que tenen. Christine i Jean-Marie s'estimen incondicionalment i precisament per aquest motiu el marit no pot suportar que la premsa parli de la seva dona dia sí, dia també, per acusar-la d'haver assassinat el seu propi fill. El 12 de març de 1985, el diari François publica aquesta notícia.
8: Va ser una dona qui va escriure la carta enviada el mateix dia del segrest i abans que el petit Gregory Villemaine, de 4 anys, fos llançat a les aigües fredes del Bologna. El corb és una dona i el jutge sap qui és, però guarda en secret el nom que han assenyalat els experts en grafologia.
0: El xou mediàtic es dispara. A partir d'aquell moment, tota la premsa dona per segur que els grafòlegs assenyalaran Christine Villemaine i que serà culpada. En les notícies parlen només tímidament de dues dones més de la família que també són sospitoses, una tieta de Jean-Marie i la dona de Bernard Laroche. Però com pot ser que la mare del Gregorí sigui sospitosa? quin seria el motiu per matar el seu propi fill. Ni el jutge ni els investigadors, que ara han canviat, no en troben cap de sòlid, però focalitzen les investigacions en ella i, de rebot, s'hi concentra tota l'atenció mediàtica. La cèlebre novel·lista Marguerite Duras s'atreveix a escriure que Christine Willemann, amb l'assassinat del seu fill, venjava totes les dones sotmeses i obligades a dedicar-se a la maternitat. Que matar el seu fill era una forma d'alliberament. Òbviament, aquesta opinió era de la senyora Duras, i no pas la dels encarregats d'investigar el cas. Però que una persona tan notòria en parlés als mitjans demostra el grau d'interès que va despertar al país veí el cas del petit Gregory. A Christine, el jutge Lambert la cita el 25 de març per comunicar-li els resultats dels estudis grafològics. Abans, però, passa una cosa que trastoca els seus plans. El dia anterior, la cadena de ràdio RTL dona una notícia d'última hora.
8: Demà, dia decisiu pel cas de l'assassinat del petit Gregory. Al jutjat de Pinal, el jutge d'instrucció revelarà les conclusions dels experts en grafologia sobre les cartes del corp.
13: Sí, demà cap a les 2 de la tarda, Jean-Michel Lambert notificarà els resultats dels experts, primer als pares del Gregory i després a Bernard Laroche, que encara figura com a investigat en la causa. No obstant això, tothom ja sap que per als dos experts és Christine Velamont, la mare del petit assassinat, qui probablement va escriure la carta reivindicant el segrest i l'assassinat del Gregory.
0: Christine Willemann sent aquesta notícia mentre és al cotxe i té un atac d'ansietat. Poques hores després té una hemorràgia interna i ha de ser hospitalitzada. Afortunadament, tant ella com el nen que porta dins estan bé, però necessita descansar i recuperar-se. Aleshores, totes les mirades apunten al jutge Lambert. Tothom es pregunta què farà el magistrat, perquè l'endemà Christine Willemann estava citada al jutjat i en el seu estat no hi podrà anar. Ajornarà la vista? Doncs no. L'endemà, Jean-Michel Lambert es presenta a l'hospital acompanyat per dos experts en grafologia i li fan una darrera prova a la dona, ingressada. Allà mateix, li confirmen amb un 80% de certesa que és ella qui va escriure la carta de confessió de l'assassinat del Gregory. Evidentment, ja s'ho esperava, però no per això li resulta menys xocant. Christine manté en tot moment la seva innocència i el seu marit li dona suport, però el jutge sembla estar segur que és la culpable. A tot això, el seu marit, Jean-Marie Willemann, ha anat a pitjor després de l'intent fallit d'assassinar el seu cosí, Bernard Laroche. No pot suportar que s'insinués que la seva dona podria ser la cruel assassina del seu fill de 4 anys. I si no pot aguantar les insinuacions, quan s'assabenta que ho confirma el mateix jutge, ja no pot més. Des de l'hospital, com un autòmata, l'home condueix fins al cementiri de Lepanys. Allà, als peus de la tomba del seu fill, li sembla sentir la seva veu que li assenyala un culpable. El seu petit el va matar Laroche perquè li tenia enveja. N'està segur. Més tard, la ràdio dona una notícia d'última hora.
13: Bona tarda. Willemont ha matat d'un tret Bernard Laroche. La tragèdia ha tingut lloc avui al matí al domicili de Laroche. Jean-Marie Willemont ja s'ha entregat.
0: Al final, completament desesperat i creient que mai es faria justícia per l'assassinat del seu fill, Jean-Marie Willemont va matar el seu cosí. Ell, al contrari que el jutge, creia fermament en la culpabilitat de Laroche i va fer el mateix que li havien fet a ell, destrossar una família. Va deixar una dona viuda i un nen petit orfe de pare. I la justícia li va fer pagar. La història del cas Gregory Willemann, però, encara ha de fer moltes voltes. I a nosaltres se'ns ha acabat el temps. Què passarà amb la Christine, la mare del nen mort? Una dona a qui, per ser guapa, se la considera sospitosa. Aviat ho sabrem. Per cert, a França, els periodistes, en aquest cas, no van quedar gaire ben parats. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
6: Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folc i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Nil Montilla. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Ui, per un moment. Vols escoltar més podcasts com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: has estat un cocodrilo merdós. Que duri, que duri.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Carola Gil. El govern espanyol espera que els primers trasllats de menors que han arribat a Ceuta des del Marroc es facin d'aquí unes setmanes. De moment se n'han registrat 1.342 al sistema d'acollida de la ciutat autònoma. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha dit que l'objectiu és que el procediment es faci de manera eficient.
3: El dia 16 se traslada el equipo del Ministerio de Juventud precisamente para ir lo más rápido posible. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en península.
2: Respecte a fa uns anys, hi ha més criatures de menys de 13 anys i també més nenes. A les ONGs i entitats que els atenen els preocupa que aquestes nenes puguin patir violència sexual. Elena Meleno, fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras.
4: Están durmiendo en la calle con los riesgos que sabemos que corren las niñas desgraciadamente en este tipo de situaciones. Nosotras del lado marroquí hemos identificado violaciones de mujeres y niñas subsaharianas que también intentaron entrar.
2: La Fiscalia General de l'Estat ha ordenat als fiscals actuar si alguna comunitat autònoma rebutja acollir menors derivats des de Ceuta. L'advocat d'extrema dreta Abelardo de la Estrella ha estat investit com a nou president de Colòmbia. De la Estrella pretén fer un gir de 180 graus en la política del país. En aquest context, els Estats Units han anunciat una ajuda de 1.000 milions de dòlars per donar suport a les polítiques de seguretat i econòmiques del nou president colombià, aliat de Donald Trump. Nova nit d'atacs russos sobre Kiev i la seva àrea metropolitana. Aquesta matinada han mort almenys 3 persones, entre elles un infant. Els atacs mortals s'han registrat al nord-est de la capital i també han fet 3 ferits. L'ofensiva arriba només 2 dies després dels bombardejos russos de dimecres sobre Kiev i els seus voltants, que van causar almenys 17 morts. Ucraïna assegura que l'escassedat de sistemes de defensa antiaèria i de míssils interceptors continua limitant la seva capacitat per fer front a aquests atacs. La Generalitat anuncia que construirà 11.000 pisos de lloguer assequible en 310 solars que han cedit un centenar de municipis i que s'incorporen a la reserva ja existent. Un cop estiguin tots licitats i edificats, el govern hauria complert amb 2/3 parts de l'objectiu que s'havia fixat de 50.000 habitatges. El mossèn Lluís Bonet Armengol, que va ser rector de la Sagrada Família durant 25 anys, ha mort aquest divendres als 94 anys. Bonet Armengol va ser el promotor de la causa de la beatificació d'Antoni Gaudí, iniciada l'any 2000. A més, el sacerdot era fill de l'arquitecte Lluís Bonet, un deixeble d'Antoni Gaudí, i germà del també arquitecte Jordi Bonet, que va dirigir les obres del temple des del 1985 i fins a la seva mort el 2022. Les avaries de cotxes a les carreteres s'han incrementat un 60% durant l'últim any. De fet, des del gener d'aquest any hi ha hagut 1.900 vehicles que s'han hagut d'aturar al voral. Són dades del Servei Català de Trànsit, que ha avançat a Trescantinfo. Les avaries es produeixen principalment a l'AP7, la via més transitada, però també a l'A2, la C25, la C33 i la C58, on gairebé s'han doblat els conductors que han tingut avaries. El Gremi d'Automoció de Catalunya ho atribueix a l'envelliment del parc mòbil a casa nostra i a la falta de manteniment. Segons el president del Gremi, Domingo Comas, ja no s'acostuma a portar el cotxe al mecànic abans de sortir de vacances.
5: Hi ha molts vehicles que s'estan envellint. Les famílies que tenen cotxes ja molt vells, que ens arribem fins a 20 anys, són famílies amb poc poder adquisitiu, amb la qual cosa el manteniment a vegades, per desgràcia, és molt limitat o, per no dir, escàs totalment.
2: Esports, Ronald Araujo marxa al Barça, cedit al Liverpool. El central uruguaià, un dels capitans de l'equip, marxa a la Premier League. Està previst que el Liverpool es faci càrrec del 100% de la fitxa d'Araujo. El Barça viatja aquest dissabte cap a Udine, a Itàlia, per disputar un triangular amb Nottingham Forest i l'Udinese. L'Espanyol és a Anglaterra per jugar també dissabte un partit amistós. Serà contra el Coventry City de la Premier League a 6:45 de la tarda. El Girona i el Sabadell han empatat a 2 en l'amistós que han jugat aquest divendres a Vilablareig. El Girona s'ha avançat 2 vegades al marcador, però el Sabadell ha empatat al temps afegit. I en MotoGP, Marc i Àlex Márquez s'han classificat directament per a la Q2 del Gran Premi de la Gran Bretanya. Aquest dissabte, classificació al migdia, i a la tarda, cursa sprint en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT.
1: Fins aquí les notícies.
6: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
1: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
6: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
1: Mans, els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, amb Quim Rutllant.
6: Som al Mans, som a Catalunya Ràdio. L'arrel a la Ràdio Nacional.
7: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
8: Seria vida i miracles amb el vinil.
7: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'app i web de Catalunya Ràdio.
1: I també disponible a la plataforma 3CAT. L'estiu
7: és tu. Catalunya Ràdio. La llum dins dels
1: meus ulls. Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo. Esperar que arribi en Paio i xerrar, ja veus tu.
0: A veure, que avui ens visita en Gil Carbonés, el millor jugador de horseball del món.
1: I és català?
0: Català.
1: Visca Catalunya!
0: I llavors farem allò dels gossos, que a mi no m'agrada gens. I també hi ha l'Arnau Tordera, que ens parlarà d'un altre català que també triomfa allà on va. Ens parlarà d'un gentleman, l'Eduard Gené.
1: D'un què?
0: Un gentleman. Un home elegant. I parlant d'elegància, avui dediquem el capítol al corbatí.
1: El corbatí?
0: El corbatí.
1: La pajarita.
0: En català es diu corbatí.
1: Però és la pajarita.
0: Clar que és la pajarita.
1: Doncs digu.
0: Ah, no, direm corbatí, que en català es diu corbatí. Xxt, ojo, que arriba el jefa.
2: Déu vos guard.
3: He vist el Bayern!

0: El corbatí és el que, per influència del castellà, popularment se n'ha dit sempre la pajarita.
1: Això ja ho he dit jo.
0: Sí, però... bueno, no passa res per repetir un concepte dos vegades.
1: Ja, però arribes...
0: La gent li ha de quedar a les coses.
1: Arribes fresc.
0: Pensa que la gent té la ràdio de fondo, eh?
1: Sí, és veritat.
0: La gent està rentant els plats.
1: Ara no ens escolta ningú.
0: No!
1: Se'ns sent allà lluny.
0: De lluny.
2: Es va sentint pajarita, pajarita.
0: Corbatí, no trobeu que muda molt més, però, que pajarita? És més elegant, no? Fa l'efecte que ha de ser molt més barata una pajarita que un corbatí.
1: Sí, que és veritat.
0: Eh?
1: Sí,
0: hòstia,
1: sí.
0: Un corbatí, tu. Qui van ser els primers de portar-ne?
1: Els cambrers!
2: Sí, senyor.
0: Sí?
2: Sí, senyor.
0: Sí.
1: Un bon cambrer ha de portar armilla i corbatí.
2: Sí, senyor. Sí, avui no porten ni camisa. Van els cambrers. Sants, samarretes...
0: No van tan arreglats.
2: No. Arreglats una mica, home.
1: Mira, fa poc em vaig veure un que anava amb crocs.
0: Amb crocs?
1: Has d'anar amb crocs a servir a la gent?
0: No, és fastigós, fastigós. Jo, com han d'anar vestits els cambrers, si voleu, deixem per un altre dia. Jo, de veritat, avui en dia, tal com està el servei, en què demanis un cafè amb llet en català i no portin un cafè amb gel, d'entrada ja em conformo.
2: Com si volen anar despullat.
0: Exacte. Que es veu que els cambrers porten corbatí en comptes de corbata per evitar accidents. Que es veu que els primers duien corbata i se'ls ficava corbata dins de la sopa, per exemple, quan servien, s'ajupien, i per això porten corbatí els cambrers. Ja. És pràctic.
2: Està ben pensat.
0: Està ben pensat, tot i que a mi em faria riure veure un cambrer que se li fot la corbata dins la sopa.
2: Has de llapar-li una mica la corbata.
1: Perdó. Quina imatge. A veure, però a veure, qui el va inventar, el corbatí?
0: Doncs ningú en concret, però la primera vegada que algú es va posar... Sí, entre tots, una mica.
1: Ah.
0: La primera vegada que algú es va posar una cosa semblant va ser al segle XVII. Va ser a les guerres prussianes i el duien els mercenaris croats.
2: Collons de croats.
0: Sí, noi.
2: Qui els va parir?
0: Diuen que portaven com una bufanda petita al voltant del coll per reduir l'obertura de la camisa, però en cap cas era un element decoratiu, eh? No era per fer maco. Bàsicament, es passaven un tros de tela pel coll i s'hi feien un nus perquè la camisa quedés ben tancada.
2: I per tapar el fred.
0: Suposo.
1: Clar, devia cardar molt de fred a Prússia.
0: No hi he estat, però suposo. Els francesos, quan van veure allò, ho van copiar. El rei va demanar que es fessin una mena de corbatins per posar un llacet a tots els soldats del seu exèrcit.
2: Collons de francesos.
0: Sí, noi. Llavors, les classes altes de França ho van veure al seu exèrcit i ho van incorporar com a element decoratiu en els trajos de gala. Es va convertir en símbol d'estatus. La gent de classe alta portava corbatí.
1: Mena.
0: Que ara una mica també, eh? Però fixa't que el corbatí és molt transversal, perquè tant el pot portar un burgès de Barcelona, sí, un tio de calés, com un stripper en un comiat de solter.
2: Sí,
1: és veritat. És veritat, això.
0: Sí. Que això encara passa, ho sabeu. No fa gaire vaig estar en un restaurant i hi havia una taula darrere de noies de comiat de solter i hi havia un senyor d'aquests que de cintura en amunt només porten un corbatí. Any 2025, eh?
2: Ja.
0: Estem així encara, eh?
2: Puguem anar en corbata, no?
0: Hòstia. La moda francesa es va estendre ràpid a altres països com Anglaterra, de la mà de George Brummel.
2: Brummel,
0: sí.
2: Aquest és el de la colònia?
0: És el que va inspirar la marca de la colònia, correcte, la que fa olor del meu avi.
1: Bueno, i del meu. Sí.
2: Collons, i del meu.
3: Sí. També.
1: I del meu. És que hi va haver una època que els avis feien la mateixa olor.
0: Tots.
2: Bueno, a veure, a hores d'ara els nostres avis també deuen fotre tots la mateixa olor.
3: També.
1: Sisplau. En el teu cas és dels pares.
0: Sisplau. A mi m'agrada molt el Brummel. Tinc una ampolleta de colònia Brummel a casa. De tant en tant, hòstia, l'oloro una mica. I la vaig guardant perquè en tinc poqueta. I vaig olorant el meu avi de tant en tant. Cadascú té les seves filies. Perdoneu. Mira, la podríem tornar a posar de moda, la Brummel, no?
1: Sí.
0: Brummel, la colònia dels vells que es posen els joves, per exemple. Podria ser el patrocinador d'aquest programa.
1: No, hi ha gent jove que està escoltant que poc sap de què collons parlem.
0: No, és igual. No passa res, ja ho buscaran. Ja buscaran a la intel·ligència artificial i ja els explicarà. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluc, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Us vull recomanar un llibre del famós escriptor francès Honoré de Balzac.
1: Home, l'Honoré de... aquest és el que li fotia el cafè fort, aquest valia molt cafè.
0: Molt cafè, molt cafè. Honoré de Balzac es considera un dels millors novel·listes francesos del segle XX. Estava enganxadíssim al cafè. Es prenia entre 17 i 25 cafès al dia. Hosti, què et sembla?
2: I 25 cafès... són moltes tasses per rentar, eh?
1: Ah, sí? Sí, que és veritat.
3: La devia fer la mateixa cada dia.
0: Clar, la devia aprofitar.
3: Fas una i ja està.
0: Passes una mica d'aigua i ja va.
2: Quins nervis.
0: Aquest senyor se n'anava a dormir a les 6 de la tarda.
1: D'hora?
0: Sí. Es despertava a la 1 de la matinada. Ah. I es fotia a escriure i a beure cafè fins a les 6 de la tarda de l'endemà.
1: Quin horari més raro, no?
2: Sí, sí.
0: I quina llaga d'estómac.
3: Sí, devia ser per conciliar.
1: Sí, perquè per lo que jo sé, els nens van a col·le les 2 de la matinada.
3: Exacte.
0: Entre les obres que va escriure en aquelles jornades nocturnes regades amb molt de cafè, hi ha un llibre que us vull recomanar.
1: Aviam.
0: Un llibre titulat... A veure si ho sé dir, per un moment. L'art de mettre sa cravate de toutes les manières connues. Usité.
1: Oh!
0: Què us ha semblat? Què us ha semblat? Francesa! Oi! Francesa!
4: Oh, la, la!
1: Els que no sabem francès, què vol dir això?
0: Diu que és l'art de portar corbata de totes les maneres conegudes i comunes.
1: Ah.
0: Si us interessen els corbatins, les corbates i tot el món de les peces de roba que van al coll, és el vostre llibre.
1: Mira, no sé si me'l compraré.
0: Oh, ja t'ho dic.
1: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Savi per conèixer. Una persona que ha sigut 4 vegades millor jugador del món de la seva disciplina, el horseball, i que, a més, acaba de proclamar-se campió del món d'aquest esport fa només uns mesos, al març del 2025.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Gil Carbonés.

0: Gil, benvingut. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Què has esmorzat aquest matí?
1: Poca cosa.
0: Poca cosa? Sí. Però si ets un tio ben sapat.
1: Poca cosa, tenia molta feina.
0: Ets el tio més alt que ha passat per aquest programa, ja t'ho avanço d'entrada. I no esmorzes?
1: Normalment no.
0: Ai, és... És raro, això,
2: eh? Molt raro. Jo és el primer
3: que... Que ens diria uns callos, per exemple.
0: Callos. Vas de dret al dinar.
1: De dret al dinar.
0: Vaja, va. Heu rebut amb un aplaudiment justet, pel meu gust, el que és, ho heu sentit bé, aquest senyor ha sigut 4 vegades campió del món, eh?
2: Bravo.
0: Feu un aplaudiment. Tornem, sí. Tornem. Bueno, per ser precisos, és millor jugador del món, no?
1: Exacte.
0: Seria com l'equivalent a la pilota d'or de Leo Messi.
1: Sí.
0: Clar, no hi ha cap altre esport a Catalunya, no sé si ho tens controlat tu, on hi hagi un jugador que hagi guanyat 4 vegades aquest premi. Mm. Català, eh?
1: No en tinc ni idea.
0: Vull dir, aquí...
4: Segur que no.
0: No, clar. No tenim cap català que hagi guanyat la pilota d'or, de moment, no? La Mini Amal potser la guanyarà algun dia.
4: Sí.
0: Messi la va guanyar, però no era
2: no, català.
5: No, és argentí. No ens ho volem apoderar, perquè no?
0: Com es viu això? Com es viu? L'Aitana, bon matí, sí? L'Aitana, bon matí.
6: Ah, mira.
2: Dues?
0: L'Alexia Putellas. M'estan dient tot
2: dues.
0: De noms, ara.
2: Dues.
0: Sí, però no són 4 vegades.
2: No, és que tu has dit 4.
0: En Gil són 4 vegades.
2: 4. Podem estar rato ara així, eh?
0: Sí. Bueno, escolta'm, expliquem una mica a la gent que no domina el horseball què és aquest esport.
1: Bueno, és bàsquet a cavall, que juga dintre d'un camp de sorra amb dos canastes.
0: Sí.
1: Són 4 contra 4.
0: 4 cavalls, 4 genets.
1: Exacte,
0: i...
1: contra 4 cavalls i 4 genets. I les normes bàsiques és que has de fer 3 passes entre 3 jugadors diferents per poder fer canasta.
0: Val. I és com el rugby, eh? Que no pots anar endavant, digues. Has de passar enrere o no?
1: No, pots anar endavant
0: pots
1: i enrere.
0: Ah, sí?
1: L'únic que sempre les direccions han de ser les mateixes.
2: Què vol dir això?
1: Dels mateixos cavalls, perquè no pots anar de cara un contra l'altre.
2: Ah!
5: O que es va inventar
1: és
5: això?
1: Perillós.
5: Se sap qui és?
1: Se sap.
0: Qui és? Un anglès, suposo.
1: No.
0: Això d'on ve? D'on ve aquest esport?
1: Això ve de... Va començar a França.
0: Val.
2: Collons.
1: Però ho van treure una mica d'Argentina.
0: Val.
1: Collons. Com una barreja d'Argentina amb rugby i,
0: sí, eh?
1: I els francesos ho van portar a Europa.
0: I parlant, clar, diguéssim, què es cobra fent de jugador de... O sigui, el 4 vegades millor jugador del món de horseball, què guanyes?
5: Està forrat.
1: Sí. Res, com a jugador, res.
0: Res, eh?
1: Res.
0: Res vol dir res.
1: Res vol dir res.
2: Però llavors tinc que pagar i tot.
1: Sí.
2: Clar que sí.
0: És gros, això, eh?
2: Està molt mal pagat.
0: Ho he dit, 4 vegades millor jugador.
2: Sí, no, i res, i que paga ell.
0: Sí.
2: I ja està.
0: Algun desplaçament, poder, la gasolina, l'entrepà...
1: Sí, algunes coses sí, quan vas amb la selecció, per exemple, sí que tens més coses pagades, però quan vas amb club...
2: El cavall.
1: O tens sponsors o...
0: O res.
2: El cavall te'l posen ells o l'has de portar tu?
1: No, el portes tu.
0: I sempre competeixes amb el mateix cavall?
1: Sí, normalment sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: No t'ha passat de canviar de cavall amb alguna competició? No ho fas, això?
1: No, la mateixa competició no.
0: Val.
5: Saps, hi ha vegades que un esportista, un futbolista, jo ho veig al meu poble, hòstia, m'he deixat les sabates.
0: Sí.
5: Hòstia, vés a...
1: El cavall.
0: Sí. Entenc que també t'ha permès viatjar pel món, aquest esport,
1: sí,
0: no?
1: Sí, això sí.
0: Has estat a Argentina a fer el campionat del món.
1: A Argentina, hem estat a Mèxic, a Europa...
0: I què fas, llavors? Perquè, clar, per portar un cavall a Argentina...
1: No el vam portar.
0: Ah, no?
1: Els vam llogar allà.
0: Hòstia, llavors has de competir amb un altre cavall.
1: Sí, això sí.
5: Això què?
2: Clar, això t'ha canviat el comportament del cavall, clar, no et coneix...
1: Canvia molt. L'únic que vam anar una setmana abans per fer uns entrenos, per fer unes tries de cavalls...
0: Sí.
1: I per adaptar-nos lo abans possible per poder fer el campionat amb la millor manera.
0: Clar.
2: Ha de ser cavall, eh?
0: O sí, cony.
2: Bueno, jo què sé.
5: Ah, no vagis amb un poni.
2: No, però...
1: El poni no.
2: Un macho, saps? No tinc cavall, tinc un macho. Puc competir?
5: No, jo sé jugar a bàsquet normal.
2: Ja.
0: Sí que també fa pinta que el deus fer-ho bé. T'has lesionat mai alguna vegada, Gil, en aquest esport? Perquè és un esport, jo l'he vist des de fora. Bé, deixeu-me dir, la meva xicota havia jugat a horseball.
2: Què dius?
0: Sí, tota la vida. I a mi m'impressiona molt perquè aneu amb els peus lligats per sota el cavall,
1: sí,
0: per poder-vos penjar i agafar la pilota de terra.
5: Calla.
0: És un moviment que quedes del revés, amb els peus on normalment la gent normal fiquem el cul. Saps què vull dir?
2: Pues
0: a la
2: sella. Sí.
0: No t'has...
1: Si voleu venir un dia a provar-ho...
2: Bueno, provar-ho no, però veure-ho...
0: A veure.
5: Deixem-ho pensar, si cas, deixem-ho pensar uns dies.
0: T'has fet mai mal, de veritat?
1: La veritat que molt poc. Per sort, molt poc. Et diria un llavi trencat i...
2: Res.
1: Ja està. Capsulitis moltes, però res greu.
4: Però com tornes després de la posició?
6: Sí,
0: no ho heu entès, això, eh?
2: Jo he entès que puc baixar de canto, però tornar a pujar...
5: Ja et quedaries la resta del partit així, tu.
2: Ah, perquè no arrossegaria el cap per terra.
1: És el més fàcil, això és el més fàcil.
0: Sí?
1: Sí.
4: Tornar a pujar?
0: Impressiona, eh?
1: Bueno, sí, el moviment d'allò és tècnica.
0: Clar.
1: Al final és...
0: Mira.
2: Sí, no és sort, no?
0: No. Escolta, i llavors com es guanya la vida el millor jugador del món de horseball?
1: Bueno, jo afortunadament em dedico al món dels cavalls, a l'hípica de malla estic, i pues, em guanyo la vida amb venda de cavalls, amb l'escola d'equitació, que fem una mica de tot, però en general fem horseball, amb nens des de 8 anys fins a l'edat que aguanten. Sí.
0: Escolta'm, i entenc que per ser el millor jugador del món de horseball també has de tenir el millor cavall de horseball, vull dir que no tots els cavalls serveixen i també depens de tenir un bon cavall.
1: Sí. El cavall és el més important.
0: Bueno, no, collons, no fotem.
1: No,
7: el premi és per tu, però el cavall és el bo, no?
1: Sí. També hi ha premi pel cavall.
7: Hi ha premi?
1: Sí, el cavall té un reconeixement, també.
0: Vale, bueno, un reconeixement, eh? Mira que tampoc s'ha dit gaire cosa, eh? Un reconeixement.
7: Una típica medalla aquella.
5: I però... escolta'm, per què ets el millor jugador del món? Que vull dir, que en Messi ho sabem, perquè vas perquè dribla molt, xuta fort, fa molts gols... I tu què, moltes cistelles?
0: Què fas?
2: Sap caure d'una banda, passa per sota el cavall i puja per l'altra.
1: Bueno, primer de tot, que durant tot l'any hem guanyat amb l'equip i amb la selecció, hem guanyat títols importants, perquè si no tens un bon equip i no estàs en un alt nivell, és impossible que et donin aquests premis. I després, pues, sí, pues canastes, ser eficaç, intentar-ho fer el millor possible.
0: Bé. I qui ho decideix, això, però? Qui ho decideix?
1: Això ho voten els diferents entrenadors del torneig.
0: Val.
1: Ho van votant i a final d'any surt com un rànquing.
0: Mm-hmm. Com es diu el teu cavall? Ara em pica la curiositat.
1: El d'ara que tinc es diu Jaren.
0: Jaren. Jaren, i aquest és el que ha guanyat...
1: No, aquest no ha guanyat res.
0: Ah, no, el que va guanyar, com es deia?
1: Golden.
0: Que va guanyar-ho... Va guanyar-ho tot, excepte el campionat d'Argentina, lo ben parit, que no te'l vas endur mal.
1: Exacte, es va quedar aquí.
2: Pobret.
0: Yeah. En Golden, en Jaren... Déu-n'hi-do els noms dels cavalls, també.
1: Sí, són raros, són raros. Sí.
5: Millor això que Lluís i Pere.
0: En el cavall?
5: No,
0: perquè confondria.
5: Confondries.
0: Una mica, sí. Jo en coneixia un euga que el noi li va posar ketamina. Bueno.
4: Havia de ser tranquil·la.
1: Sí.
0: Te'n recordes com es deia el teu primer cavall? La primera vegada que vas pujar un cavall?
1: No. La primera vegada que vaig pujar un cavall no me'n recordo.
0: Però
1: la primera vegada que jo vaig tenir un cavall...
0: Sí.
1: Es deia Sengoku.
0: Sengoku!
2: Oh, mira.
6: Què fora més?
0: Sengoku és bastant ben parit.
1: Sí.
0: I com era el cavall aquest?
1: Era un poni.
0: Ah, bueno.
2: Ah, en menges de carn de poltre?
1: No.
0: No.
1: N'havia menjat, eh?
0: Ah. Sí?
1: Sí.
2: Però ara...
1: Però quan era petit sí que em menjava, però després no... Bueno, no...
2: A mi m'agrada.
1: No em venia de gust.
2: Ja, em sabia greu. Tent, també.
0: No, estàs tot el dia envoltat de cavalls, llavors menjar-te'ls és raro.
2: Sí, si tu practiques un esport, per exemple, que vas amb conills i que has de...
5: Un esport amb conills? Em pots dir quin esport?
4: O que vas conill.
2: Ara és el que m'inventaré jo ara.
5: Ah, vale, natació amb conills de l'esquena.
2: Exacte, és olímpic.
0: El rabbit ball.
2: El rabbit ball. No et fots conill a l'ajillo després.
5: No
2: et ve de gust.
0: No t'entra. Gil, doncs, no t'emprenya una mica veure que hi ha altres esports on el reconeixement és molt més bèstia, diguéssim? La diferència entre el futbol i el horseball?
1: Sí, però és el que dic una mica sempre. La gent que mira l'esport, al final, és la que determina aquestes coses.
0: Sí, sí.
1: I si el horseball pues, hi ha 10.000 i en el futbol hi ha 50 milions, doncs...
2: Està clar.
0: Tu ets de la Garriga, em deies, vas començar també a una hípica Cardedeu.
1: Sí.
0: Com vas anar a parar a Malla?
1: Doncs a Malla vaig anar a parar perquè vaig sortir de Cardedeu, me'n vaig anar a viure a Itàlia.
0: Oh, i a Malla al mig.
1: Malla ve després. Em vaig anar a viure a Itàlia i quan vaig tornar, doncs, vaig decidir a treballar amb els cavalls, perquè jo abans treballava a l'obra amb el meu pare.
0: Per què marxes de Cardedeu, però? Què et fa marxar de Cardedeu?
1: Marxo perquè ja crec que s'havia acabat una etapa i a part amb aquell club vam fer coses molt grans i...
0: Una mica com en Guardiola, ja ho havies guanyat tot, diguéssim.
1: Sí,
0: no?
1: Tenia ganes de canviar d'aires.
0: Està bé, està bé. I llavors?
1: I llavors quan vaig tornar, doncs, els d'aquí Lipi Camalla em van oferir feina, em van oferir jugar al seu equip... Mm. I els hi vaig dir que sí.
0: Quants anys tens ara, Gil?
1: 33.
0: És bona edat per jugar a horseball encara? Sí. Quan es jubila un jugador de horseball?
1: Depèn del físic que tinguis.
2: Home, tu el tens bé. Sabreu bé. Home.
0: Sí, sí.
2: És dels físics ben parits que han entrat aquí, eh?
0: Sí.
5: Jo crec que quan un jugador d'aquests baixa el cavall i no puja, dius, hauria d'anar plegant.
1: Ara és l'hora.
5: Hauria d'anar plegant, no?
2: Sí, sí.
0: Bueno, i el cavall també es deu haver de jubilar en algun moment. I el cavall també deu tenir algun dia tonto, algun dia que no juga bé.
1: Sí, sí, sí.
0: Això també t'hi pots trobar.
1: Nosaltres, més o menys, jo que no sé, fins als 38, 39, depèn com estiguis.
0: Oi, tio, jo en tinc 39, ja plego.
1: Bueno, cal.
0: Gil, com vas de català?
1: Bé, eh?
0: Bé, anem a fer una petita prova.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: A veure com porta el català el millor jugador del món de horseball. Jo et dic una paraula del diccionari i tres possibles definicions i has d'encertar què vol dir la paraula. La paraula és deixondir. Deixondir. A. Deixondir. Separar alguna cosa d'una altra classificant-les en grups diferents.
2: A casa teníem gallines i venia un sexador japonès a deixondir els pollets mascles dels pollets femelles.
0: B. Deixondir. S'utilitza en algunes variants del català com a sinònim de censura per expressar allò que no que el poder no et permet expressar.
5: Volia explicar per la ràdio aquella vegada que vaig trobar-me en Jordi Pujol i la Pilar Rahola en una platja nudista, però no m'ho deixondir.
0: O C, deixondir, despertar, fer sortir d'un estat de peresa, d'ensupiment.
4: Ahir vaig veure massa ratafia i avui m'he hagut de fotre una dutxa d'aigua freda per deixondir-me.
5: Una dutxa i un espirifent.
2: Ho digo tot, digo tot.
4: Sí, és veritat. Deixondir, que també m'he hagut de fotre un espirifent.
0: Deixondir, A, B o C, Gil?
1: Et diria que C.
0: La C, eh? Deixondir, despertar, fer sortir d'un estat de peresa. Correcte!
2: Bravo! Oh,
5: era fàcil, eh?
0: No
2: l'havies encertat amb Messi, no?
0: No.

0: la Renaixença fem una prova també, que és a veure quants presidents de la Generalitat de Catalunya se sap de memòria la gent. N'hi han hagut 133. Començarem de l'actual i anem tirant cap enrere. No preocupis, que el nivell no està molt alt. No preocupis. 133 és l'actual.
1: Pues et diria que no sé ni qui és l'actual.
0: Acabem de batre el rècord de la Renaixença.
2: Això sí que ho diria en Messi.
0: Això sí.
2: No, bé,
0: no estàs al cas no, de la política,
1: no,
0: eh?
1: No. La veritat que no.
0: De veritat, no saps qui és?
3: El president
1: no.
3: De la Generalitat de Catalunya?
1: No em miro gens la política perquè no...
0: Jo hi ha dies, que m'agradaria viure així, també.
1: Sí.
0: Penso que, bé, és igual.
2: Sí.
0: No sapiguer ben res de les notícies...
2: Estàs de cap per avall al cavall
0: ja
2: i demani qui vulgui.
0: Ja està. Sí. Doncs, Gil Carbonés, molta sort a dalt del cavall, amb el Horseball i amb tots els teus projectes relacionats amb cavalls.
1: Moltes gràcies.
0: He tingut l'honor avui de tenir aquí el millor jugador del món de Horseball. Fort aplaudiment per aquí.
2: Gràcies.

0: Gràcies.
1: Ja te'l deixaré alguna hora.
2: Quan un músic llueix un corbatí, és símbol d'elegància i sofisticació. Dos atributs que, diguem-ho, no defineixen les tendències més contemporànies.
3: No.
2: Però sempre hi ha algú que ho aposta tot, aquestes cartes. Avui ens endinsem en l'obra d'un crooner català, un gentleman de Solsona, un músic que llueix el corbatí amb gran solvència, l'Eduard Jané i el seu swing de comarques. Bé, ja sentiu que aquí hi ha categoria. En el fraseig vocal, en les harmonies i en com selecciona cada paraula cantada. No és lluny de la poesia tot plegat.
0: Doncs sí, Eduard Jané és un músic contemporani que veu de la música afroamericana, però passada per un segell molt particular. El soul i les múltiples cares del jazz són els ingredients que defineixen el seu swing de comarques.
3: Perquè què és el swing de comarques? Perdoneu,
2: És la seva manera de comprendre la bellesa d'allò imperfecte, la reivindicació de la petitesa, dels músics autodidactes, d'aquells que no tenen la tècnica més pulcra i depurada, però que, en canvi, poden connectar amb una veritat inassolible per la resta. De fet, mira, Peyu, ell mateix ens ho explica.
3: Aviam.
4: Si bé és cert que no tenim una tècnica tan depurada com els músics de conservatori de ciutat, cantem com el rossinyol i suplim la carència amb autenticitat.
2: Potser per aquesta naturalesa comarcal més discreta i reservada, al repertori d'Eduard Jané no hi trobem una exaltació del triomf vital, sinó més aviat al contrari, una certa predilecció pel fracàs.
0: Sí, això ja és molt habitual, al llarg de la història de la música. Que el punt de partida de la inspiració sigui el dolor i l'abatiment, més que no pas la glòria i la felicitat.
3: És lo de l'Àlex Ubago, una mica.
2: Ben igual. Justament d'aquest sentiment neix la peça que escoltarem avui, una cançó que va incloure el seu disc Diumenge de l'any 2017.
3: El disc es titula Diumenge.
2: Diumenge, en efecte.
3: Diumenge.
2: I també la cançó que ara posarem, Res és just en l'amor i el llit.

0: Doncs la cançó que sentirem que forma part d'aquest disc s'anomena Res és just en l'amor i el llit.
1: Ja t'ho juro que no és just, eh? No. El llit no hi ha res just, vull dir que ja t'ho ben juro que no...
2: Els llençols, a vegades. Bueno, surten els peus per sota.
3: Bueno, hi ha algú que justet...
4: I posar la baixera.
2: Sí.
4: Que està tan congit.
5: Doncs aquí el músic solsoní ens parla poèticament de la injustícia de tot allò vinculat a l'amor i a les relacions humanes.
0: Amors que haurien pogut ser, però no van ser, camins conjunts que es van deixar perdre i en com sigui quina sigui l'elecció final, sempre serà injusta per algú altre.
2: Però això ha de ser una mica espès, no? Una mica una marxa fúnebre, una cosa molt trista.
5: Sí. Es veu que no, al contrari. No? No ho fa amb una música apàtica i avorrida, sinó que ens convida a celebrar la desgràcia i la injustícia a l'amor a ritme de swing.
0: Aquí sentirem un trio de jazz, piano, baix i bateria, però s'hi afegirà també una secció de vent que dialogarà amb la veu principal. I és una veu molt singular, no només per l'atractiva fonètica solsonina, sinó també perquè té un domini rítmic i melòdic poc habitual per les nostres contrades.
5: Ep, i unes coristes d'excepció. El trio teatral i musical de Fellywets.
0: Les veus femenines hi aportaran contrast i fantasia.
2: Aviam.
5: I no ens n'oblidem. Ho canta tot plegat, lluint un preciós corbatí blau.
0: Avui enriquim el nostre esperit musical amb Res és just en l'amor i el llit, d'Eduard Gené, música mestra. Música mestra.

0: La música no és Roger Mas, ja he pres...
1: Mai, tant, hi ha molt moviment musical a Solsona, poca sí. Broma. I sentiu subtilment l'aparició de la secció de vent, i atenció perquè ara apareixerà el cor femení amb The Fedewets.
0: A veure.
1: Ja veus que celebra la desgràcia a ritme de swing, amb una visió positiva de tot plegat.
0: Això és swing, eh? Pels bé, que no hi entenem ben res.
1: Aquí hi ha swing, sí.
0: Ha swing.
1: Swing és aquest, aquest gest en la música.
0: El swing és... hi ha un moviment a Catalunya molt important, de gent que queden per ballar a les places dels pobles i fer swing.
2: Val més això que no pas que es droguin. Sí.
1: Escolteu la part final.
0: Cansat, escolteu, sisplau.
1: La part final. I entra la secció de vent...
0: No ha entrat res aquí?
3: No.
1: No ha entrat res.
0: Aquí no ha entrat res. A la secció de vent ha fet...
1: Ha desaparegut.
0: Ha fet llufa.
1: Ah, sí, que han sentit aquest comentari d'en Xuri. Amb...
0: A veure, la secció de vent, si la podem sentir. No la podem sentir.
1: La part final de la peça.
0: La part final de la peça, aviam si la trobem. Va,

0: Siri. S'ha endut el vent.
1: Ara.
2: Cuita, cuita. Creu. Aquí. De Feliwets, Eduard Gené i la secció de vent exultant per celebrar aquest triomf del fracàs.
1: Sí, senyor.
3: Bravo.
1: Eduard Gené, gràcies per descobrir-nos a l'Arnau. Jo no el coneixia.
4: Jo tampoc.
1: Jo només ja et dic Solsona, Roger Mas.
4: Roger Mas, ja gran tipus.
1: Quants anys té l'Eduard Gené, ho sabem, més o menys?
3: En res, el 20-35.
1: 20-35.
2: Sí, 55.
3: És que calculat malament i llavors dic, no, redreça-ho. 35, per exemple.
1: Posem que en té uns 35, bueno, jove.
2: Ah, no, tant, va parir.
4: Tot una carrera per davant.
1: I tant, i amb el corbatí posat. Moltes gràcies, Arnau, Laia.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això és Once in a Lifetime, de la banda noviorquesa Talking Heads. Es va publicar el 1980 i, per tal de fer evident la crítica a la formalitat i a la vida convencional, David Byrne, el cantant de la banda, va gravar el videoclip lluint un corbatí fent-ne una mica de paròdia, un símbol clar, concís i identificatiu del tarannà social que la banda volia combatre.
0: Un corbatí, escolta. Anava a dir, escoltem una estona els... I no me'n recordo ni com es diuen.
1: Talking Heads.
2: De la meva època, això, Peyu.
0: Sí?
2: Sí.
0: Els escoltaves,
2: jo
0: aquests?
2: Jo anava a una discoteca que es deia Uf, a Sant Celoni.
0: Uf.
2: I ho petàvem bastant, allà.
0: Uf.
2: Anem a Uf, panem-hi. Pots imaginar com triomfava un quatre tios d'Arbúcies.
0: Doncs una mica de Talking Heads i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la revolució dels clavells de Portugal.

0: avui passejarem una buldog anglès. La Flor. És una gosseta de Sabadell.
1: Ah, Sabadell.
0: Si veiem la Flor.
2: Mira, a veure-la. Oh! Oh, que arriba a ser lletja, pureta.
0: Ai! La Flor és una veterana de 12 anys i com a bona buldog anglès és petita i rabassuda. És una bona gandula, es passa tot el dia al sofà dormint. Si fos per ella, no sortiria mai a estirar les cames. Però l'Aleix l'obliga a
2: fer-ho. També les pot estirar fins a un cert punt. Eh?
0: Sí, oi que sí, jo també ho he pensat. És una expressió que no li va gaire.
2: No li va, no.
0: I quan l'obliguen a sortir, sempre repeteix la mateixa rutina. El passeig comença primer discutint amb el pastor alemany del seu veí, amb qui s'odien a mort des de fa anys, i després dedica els seus esforços a evitar que la portin al centre comercial, que és el lloc que li fa més
2: cosa. No hi ha d'anar a fer res, un gos.
0: Oi que no? Ja ho he pensat.
1: Però jo, llegint això, m'he pensat ben bé que parlàveu de mi.
2: També et discuteixes
1: amb el veí. Amb el veí discuteixo. I no vull anar mai a...
0: És alemany, també, el veí?
1: No, però, saps? Dic, hòstia, parla de mi, però visqui a la gossa.
0: Doncs sabeu per què li fa por el centre comercial?
2: No.
3: Yes.
0: Perquè té pànic a les escales mecàniques.
2: Ah,
3: mira com en feixades.
1: Sí, sí, igual, igual, igual. Va cada dia el peu enganxat allà i mai més, mai més.
4: Doncs la Flor estarà contenta perquè a l'època en què ens situem no s'han inventat les escales mecàniques. Som el 17 d'octubre de 1814 a St. Giles Rockery, Londres.
2: Avui passegem el gos per la inundació de cervesa de Londres.

0: Som a un dels barris més marginals de Londres. Un lloc ple de pobresa, gent de mala vida i perills.
1: Això fa plorar, eh?
0: Els carrerons són plens de dones que fan la nit i els delinqüents disposats a atracar el primer desaventurat que trobin.
1: Hosti, això fa plorar.
0: Hi ha tanta fam que farien bé de lligar curt la flor, perquè més d'un, en veure aquella gosseta tan rodanxona, se la imaginarà fotent-la a la brasa.
2: Quina mania de fotre els gossos a la brasa, sí, eh?
3: Aquest programa.
4: Hòstia, no, home, no.
2: Hòstia,
0: no hi ha gos que, no hi ha gos que no passi per la brasa.
4: Però, que també et dic, amb una mica d'aioli, es pot estar-hi.
2: Però aquesta té 12 anys, 12 anys, eh? No serà pas tendre.
0: No, farà xeieja, aquest gos xeieja. Aquí la majoria d'habitants del barri són vagabuns que malviuen com poden, però per sort també hi ha veïns que estan millor. N'hi ha que viuen a les parts baixes de les fàbriques on treballen. Alguns empresaris aprofiten els soterranis de les seves indústries per llogar-los als treballadors i treure's un sobresou.
1: Hòstia, fa plorar això.
0: Sí. L'empresari es treu un sobresou,
1: sí, sí,
0: el que li convé, eh?
1: Sí, sí.
0: Viure al soterrani d'una fàbrica no és cap privilegi, però com a mínim et dona un sostre que et cobreix. Comparant-ho amb la gent que viu al carrer, els que poden viure als soterranis són uns afortunats.
1: Caram, nanos, quina mala cara que foteu.
5: És que hem tornat a passar una nit terrible,
2: terrible, terrible, terrible, terrible.
5: Aquest collons de fàbrica de sobre casa ens farà parar bojos. Una altra nit sencera fent fressa, eh?
1: No, un altre cop que heu estat igual?
5: Sí.
1: Que no hi ens creu, eh?
2: És que és un infern, un infern, eh? Un infern. Jo no puc més, mira, jo si no dormo les meves vuitoretes és que no sóc persona,
5: sí, sí,
2: jo.
5: Sí, no,
2: fent desesperada.
1: Quin grec, ens sap greu per vosaltres,
5: és que,
1: eh?
5: No, no, és que no te'n fas ni l'idea, eh? Tota la nit igual, eh? Pam, pam, pam, pam.
2: I, no, i després, pam, després del pam, pam, que
5: tu també has dormit malament perquè fots, no fots una gaire,
1: no,
5: gaire maca, eh?
1: Vull dir, és que... No, no, bueno, la que tinc, eh? Bueno, és que ja ho sabeu. És que... Ja sabeu que suposa dormir al carrer, eh? Sí. Estàs tota la nit amb un ull obert, eh?
2: Bueno.
1: No, que si hi ha un carruatge que gairebé t'atropella, que si un lladre et roba, que si una rata et mossega un peu i t'encomana la ràbia...
2: Bueno, bueno,
1: a veure,
2: bueno.
1: Fa de mal descansar.
2: Escolta, però... tu no, et queixes per tot, eh? Sí. Però mira, tu com a mínim no estàs pagant un lloguer, com nosaltres, eh? Que nosaltres, mira, cada dia un, hòstia, eh? Que ens toca.
5: En sèrio,
2: paga,
5: eh? No et queixis, eh? Vull dir que estàs prou de sort, nano. Vull dir, aquesta ploranera.
1: No, disculpeu, eh? Suposo que no em puc queixar, no?
5: No et pots queixar.
1: No, vaig estirar per allà la cera.
5: Bé.
0: Mentre fem voltes pel barri esperant que la nostra gossa, a la Flor, li vinguin les ganes de fer pipí, anem veient quina mena de fàbriques hi ha en aquell lloc tan depriment. La gran majoria són destileries i cerveseries, i en una d'elles, destinada a l'elaboració de cervesa, és on hem de parar atenció. Ens aturem al davant de la cerveseria Horseshoe The Mugs and Company, una productora de cervesa negra molt apreciada pels anglesos. Produeixen 100.000 barrils anuals de cervesa negra.
1: Carai.
0: No sé si és molt o és poc.
4: Home, molt.
0: És molt, no?
1: Són molt barrils. 100.000.
4: Te l'haguessis de veure.
0: Ah, no, no, no.
4: Saps? Ja ho
0: no, no. Jo, si, jo em foto un quinto i ja no m'hi cap res
4: doncs
0: més.
4: Imagina't 100.000 barrils.
0: Emmagatzemen tota aquesta cervesa a l'interior de la fàbrica, en uns barrils enormes. Són grans com edificis, fan 7 metres d'alçada. Aquest tipus de cervesa necessita molt temps de fermentació. De manera que la fàbrica és plena de barrils gegantins esperant que els arribi el seu moment.
4: Ah.
0: Això funciona com el vi, Xuri, no? Més o menys?
1: Més o menys. Més o menys. Fer cervesa és molt més fàcil que fer vi.
0: Ah, sí?
1: Has de nens petits, ja està, la cervesa.
4: Ja és tot el xolo. A mi no suporto això. Tothom el xolo aquests del vi.
0: Mentre fermenten, els encarregats de manteniment han de revisar els barrils atentament per assegurar-se que estan en perfectes condicions. Els anells i les juntes dels barrils estan sotmesos a molta pressió i s'ha d'estar atent a qualsevol desperfecte que puguin tenir.
4: Ai.
0: Tenint en compte la dimensió dels barrils, seria una temeritat no controlar-los bé. D'aquesta revisió en depenen la bona qualitat del producte i la seguretat dels treballadors de la fàbrica. Anem a escoltar una mica aquesta gent com treballa.
6: Vinga. Procedim a la verificació setmanal dels barrils. Tu has comprovat que els barrils d'aquest cantó estiguin en perfectes condicions?
0: Què és aquesta veu,
2: Arnau? És l'Arnau, això?
0: Sí.
7: Bueno, és que havia de fer aquest encarregat, no? M'ha semblat que fer-lo repel·lent...
0: T'ha semblat que l'havies de fer idiota.
7: Tenen aquesta veu, no, normalment?
0: Els encarregats?
1: Tots.
7: Home, doncs...
1: Si no tens aquesta veu, no pots fer d'encarregat.
0: No.
6: Doncs tu, has comprovat que estiguin en perfectes condicions.
5: Collons, revisat i comprovat, senyor. Un dels barrils perdia una mica, però hi he posat una pastradeta de massilla.
6: Perfecte. Tu, Has comprovat que els barrils d'aquell altre cantó estiguin en perfectes condicions?
3: Sí, sí, revisat i comprovat. Tot està en perfectes condicions.
6: Excel·lent.
1: Perdoni, li ha preguntat a ella?
6: Sí.
1: No l'havia de revisar jo, aquella zona?
6: No. Ah. Ella s'encarregava d'aquella zona i tu d'aquella altra d'allà al darrere.
0: Oh, quin tio més idiota.
6: Espero que hagis comprovat que els barrils que et tocaven...
1: Em tocaven aquells... Sí, no, collons, si els he comprovat, i tant, que els he... Dos vegades. Els he anat a comprovar dos vegades, primer per davant i després per darrere.
6: No et deus haver equivocat i ha revisat els mateixos que ella, oi?
1: No, he fet els que em tocaven a mi, ja hi pot pujar-hi de peus.
0: Ah, els rodons, no? Has fet els rodons.
1: Els rodons.
6: Per tant, pots confirmar que els barrils d'aquella zona també estan en perfectes condicions, oi?
1: I tant, com sí, i tant. He comprovat els barrils d'allà, els d'allà, i bueno, els d'allà darrere, i tot bé, em sembla...
2: Voleu callar d'una vegada, que aquí vagi viu gent que intenta descansar?
0: Més enllà dels crits de la veïna desesperada, heu pogut deduir que un dels operaris no ha fet bé la seva feina. Un d'ells...
1: Soc jo, senyor.
0: Ets tu.
5: Soc jo, senyor.
0: Tu l'has cagat, noi.
1: Hòstia.
0: Un d'ells... És que, Déu-n'hi-do, eh?
1: És que sempre em toquen els papers de...
0: Sí, perquè venies de fer de vagabund, eh?
1: Sí. És que no sé què li he fet al guionista.
0: Ai. Un dels operaris s'ha oblidat de revisar els barrils que se li havien assignat i el seu error tindrà conseqüències catastròfiques. Però des de fora de la fàbrica ningú s'imagina el que està a punt de passar. Tothom fa com si res. Els uns atraquen, les altres ofereixen una estona de luxúria als clients i la resta continua mirant amb ulls famèlics la flor que a hores d'ara s'arrossega, feixuga i fent ganyotes.
8: Ai, ai.
0: Vol que la tornem a casa per poder-se escarxofar al sofà, però encara li falta una bona estona per fer-ho. Mentrestant, a l'interior de la fàbrica, aquell barril de cervesa que ningú ha pensat a revisar, fa estona que grinyola. Els anells de ferro que l'encerclen estan en mal estat. Estan rovellats i esquerdats. Fa pinta que no aguantarà gaire més la pressió ai. I que el barril fotrà un pet com una gla.
2: Emporteu-vos la gossa abans no sigui massa tard.
0: Uf, ho sento, però
2: què?
0: Ja és massa tard.
2: No, home, no.
0: Després d'una estona trontollant sense que ningú se n'adoni, els anells del barril rebenten i el barril esclata.
1: Oh.
0: Ai, ai, ai, ai.
2: De la embarcación.
1: Un altre cop en castellà?
0: Eh? Bueno, perquè
2: és el rus dolent.
0: He fet un tio a PortAventura.
5: Claro.
0: No en trobaràs cap que cridi en català.
1: Go out!
0: Go out!
1: Go out!
5: Em s'ha fet el gos.
0: No. El soroll de l'explosió és tan gran que se sent des de mig Londres. I el pitjor encara no ha arribat. El barril, que ha rebentat estant ple fins dalt de cervesa negra, ha deixat anar de cop milers i milers de litres de líquid i ha produït un tsunami de cervesa negra que ho inunda tot. L'ona expansiva produïda per la cervesa és tan gran que provoca un efecte dominó als altres barrils i se'n rebenta un darrere l'altre. I a més dels barrils, l'ona de cervesa també s'emporta per davant les parets de la fàbrica. Les onades de cervesa superen els 5 metres d'alçada i tenen tanta força que fan caure les parets com si res.
5: Hòstia, el meu cunyat com xalaria aquí.
0: Sí, eh?
5: Ja li veig.
0: Ha de ser maco de veure, això.
5: Hòstia, sí, ha de ser maco de veure.
0: Si tu estàs aquell dia fent el turista per Londres...
5: Sí, dius, anem a prendre alguna cosa?
0: Hòstia!
5: Anem a fer una cerveseta?
0: Hòstia, Mercè, no m'ho havies dit que feien això avui. Els que érem fora de la fàbrica, veiem com la paret de la nau cedeix i de l'interior de la fàbrica en surt una onada negra que arrasa tot el que troba.
1: Correu! Correu! Ens ofegarem amb la gran onada negra!
2: Vols deixar de cridar, desgraciat?
1: Home, però senyora, un tsunami de cerveses ho portarà tot.
5: A veure, noi, per això hem de fotre aquests crits.
2: Home.
5: Que no veus que aquí vagi gent que volem descansar.
1: Ja, però l'onada gegant ens matarà.
6: A bon principi haguessis fet bé la teva feina. Això
2: O sigui, que a més de molestar amb els crits, també ets el culpable que se m'estigui mullant el parquet de casa, no?
5: Ja passem la factura.
2: Mira com me l'estàs deixant, se m'està bufant tot.
5: O sigui, vivim a sota una fàbrica, però tenim parquet a terra.
1: No, ja. Molt bé.
0: En qüestió de minuts, el barri queda completament destruït. Han caigut portes i parets i tots els baixos i carrers han quedat inundats. La cervesa arriba fins a la cintura dels veïns que busquen familiars i amics desapareguts. La majoria dels qui s'han endut les onades són vagabunds, però també hi ha treballadors i habitants dels soterranis de les fàbriques.
2: Però la flor?
0: La flor.
2: La flor ve, no? No és un vagabund.
0: La flor és una de les que ha desaparegut.
1: Ai.
0: Quan el mur de la cervesa ha fet el pet per culpa del tsunami, ningú l'ha agafat a coll i l'onada se l'ha emportat carrer avall. De moment, no sabem on para. Costarà trobar-la. Perquè he dit onades de 5 metres.
2: No, 5 metres.
0: I no sé si heu medit,
2: surf,
0: mai,
2: eh?
0: Heu medit mai les potes d'un bulldog.
2: No.
0: No solen fer 5 metres.
2: No.
0: Ara mateix ningú es preocupa per la flor ni pels altres gossos. La gent prou feina té en salvar-se i intentar trobar els seus familiars. Mentre uns busquen desesperats, n'hi ha que, en comptes d'ajudar, aprofiten el moment per agafar els llibrells de casa i els omplen amb la cervesa que inunda els carrers.
1: Mira, espavilats, eh?
5: Nene, porta galledes, que aquí el carrer està ple de cervesa.
2: Sí, home, però quin fàstic, no deus voler pas veure-te la cervesa aquesta que està per terra,
5: home. Passa res, dona, no passa res, collons, l'alcohol desinfecta.
2: Però què dius?
5: Ho mata tot.
2: Però, que escolta, que hi ha mort surant per tot arreu, però agafaràs qualsevol merda.
5: Oh, collons, aquesta és la intenció, agafar una bona merda. I gratis.
1: Gratis.
0: Aquesta dona té més raó que un sant. Si el seu marit beu aquesta cervesa, agafarà qualsevol malaltia. De fet, una de les conseqüències que es van derivar de la inundació va ser una allau de malalties intestinals sofertes pels qui es van beure la cervesa que s'havia vessat als carrers. Hi va haver casos, atenció, de diarrees mortals.
2: Ah, ho has vist? Has vist que ha dit el peio, coi de borratxo?
5: Passa res, quan parlar una mica de caguetes no passa res. Una estona no, cony, no passa res.
0: Diarrea mortal és un diagnòstic terrible.
5: De què t'has mort?
0: De diarrea mortal.
1: M'he cagat a sobre. Sí.
0: Bona feina, el tanatopràctor aquell dia.
1: Sí. Però és que, a més, la diarrea... Clar.
5: Vale. No entrem en detalls.
1: És que és un xip-xap tot plegat.
0: Sí.
5: Que fots trago de cervesa. Que cervesa és diarrea o...
0: Més enllà dels que van morir per problemes estomacals, la inundació va ofegar i va esclafar a molts habitants del barri. Es van desbordar 1,5 milions de litres de cervesa.
1: L'ha guanyat.
0: Fent que l'única manera de salvar-se fos enfilar-se als mobles de casa o als fanals del carrer. Els qui no van ser tan ràpids la van dinyar.
1: Ostres.
0: Es calcula que van morir unes 12 persones per culpa de la inundació de cervesa. També de mal explicar, això, a la família. Sí. 5 dels morts els van trobar a una mateixa casa. Eren tots membres de la mateixa família. L'onada els va enxampar celebrant un funeral i no van tenir escapatòria.
1: Mala setmana que va passar aquesta gent, eh?
5: Sí. Però bueno, allà, Peyu, si van trobar 5 morts, però si celebrava l'enterro, vull dir, un ja no l'havies... Era abans de la cervesa.
0: Sí.
1: No li comptis.
5: No el comptis.
0: De la cervesa són 4. Un ja era mort.
5: 4.
1: Has dit en total 12, més o menys.
0: Sí.
1: Trobo que és poc.
0: Bueno,
1: vull dir que...
0: No.
1: Pobre gent, no, però...
0: Suposo que el president d'Anglaterra no devia estar dinant aquell dia.
5: Ja tardàvem a tapar.
0: La casa de l'enterrament és on van llepar més, però entre morts, ferits i destrosses, tots els veïns del barri van rebre. De fet, un any després de la inundació, els carrers encara feien pudor de cervesa i de mort. La part positiva és que per culpa del que va passar, segur que molts d'ells van deixar de beure perquè fer-ho els portava mals records.
2: I la flor?
0: La flor.
2: La flor segueix desapareguda? Què? Digues.
0: La flor, amics meus, la bulldog anglesa de Sabadell... Ha mort.
2: No!

0: L'agilitat no era el seu punt fort i no va poder evitar l'onada. És una llàstima, però ens consola saber que descansa plàcidament i que no va patir gens.
1: Va, això és el de sempre.
0: I també si t'emborratxes de cervesa i t'ofegues,
1: sí, sí.
0: Ja no saps...
1: Ja saps que no va. Patirà, no patiràs.
0: De fet, li van concedir una subvenció milionària a l'empresa. Us volia recordar això, que l'empresa cervesera no va ser mai condemnada per l'accident. Els hi van donar una subvenció per poder refer la fàbrica. Suposo que era d'en Florentino. Ja. Van continuar venent cervesa i facturant durant molts anys, fins al 1921, quan van baixar la persiana. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres. Ja.

Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, us informa Laia Framés. Des d'aquesta mitjanit, Espanya fa controls d'accés a les fronteres a tots els ciutadans que vinguin d'Itàlia. A la pràctica, això vol dir que els passatgers que arriben a ports o aeroports procedents d'aquest país hauran d'ensenyar el DNI o el passaport i, si no són europeus, el visat o el permís de residència. D'aquesta manera, el govern espanyol fa efectiu l'ultimàtum que havia donat el govern de Giorgia Meloni si no retirava els controls que aplica des de la setmana passada als viatgers espanyols arran de la crisi migratòria de Ceuta. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, diu que és una qüestió de dignitat.
2: Vamos a tomar las medidas oportunas para poder responder a este ataque a la dignidad de los españoles.
1: Aquests controls en ports i aeroports seran aleatoris i s'allargaran fins al 7 de setembre o bé fins que Itàlia també restableixi la lliure circulació de persones dins de l'espai Schengen. Avui fa exactament 2 anys que el Parlament va investir Salvador Illa com a president de la Generalitat. El seu govern arriba a l'equador del mandat amb el baló d'oxigen que li ha suposat l'aprovació dels pressupostos, però amb una llista de carpetes pendents, entre ells la crisi al sector educatiu, les negociacions per aprovar el nou sistema de finançament o els problemes de Rodalies. Junts no comparteix aquest triomfalisme i acusa Salvador Illa de viure de la propaganda i d'estar sotmès a Pedro Sánchez. I millora el funcionament de les escales automàtiques i dels ascensors a les estacions de Rodalies. A principis del 2025 només funcionaven la meitat d'aquests sistemes d'accés. Ara, segons el govern, estan en bon estat el 86% dels ascensors i el 96% de les escales mecàniques. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, explica que s'ha canviat l'empresa que es fa càrrec del manteniment.
3: Interpretem que hi ha hagut certa deixadesa en el manteniment que ens ha portat a una situació on, de fet, alguns elements han requerit d'una aturada molt més llarga pel nou adjudicatari per posar-los a punt fent aquests grans manteniments per tal de tornar-ho a posar en marxa. Estem ara amb unes dades acceptables.
1: El temps d'espera per arreglar les escales havia comportat problemes d'accessibilitat en estacions molt concorregudes com Plaça de Catalunya o el Prat de Llobregat. I del món, Abelardo de la Espriella ha pres possessió aquesta nit com a nou president de Colòmbia.
4: Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia.
1: Aquest advocat d'extrema dreta pretén fer un gir de 180 graus a la política del país després de l'únic govern d'esquerres que ha tingut Colòmbia. En aquest sentit, ha promès mà dura en seguretat amb el narcotràfic i les guerrilles i també vol restablir les relacions amb Israel. Aquesta nit els Estats Units han anunciat una ajuda de 1.000 milions de dòlars per donar suport a les polítiques de seguretat i econòmiques del nou president colombià. I ho hem sabut aquesta nit, ha mort el mossèn Lluís Bonet Armengol als 94 anys. Va ser rector de la Sagrada Família durant 25 anys. Era fill de l'arquitecte Lluís Bonet, un deixeble d'Antoni Gaudí i germà del també arquitecte Jordi Bonet, que va dirigir les obres del temple des del 1985 i fins al 2022. Aquest mes de juny, el papa Lleó XIV li va dedicar una salutació especial a la cerimònia que va oficiar a la Sagrada Família per beneir la Torre de Jesús. El mossèn ha donat el seu cos a la ciència, per tant, no hi haurà funeral, però sí que hi ha prevista una cerimònia de caràcter diocesà i parroquial de cara al mes de setembre. I pel que fa als esports, Ronald Araujo marxa del Barça, cedit al Liverpool. Art central uruguaià, un dels capitans de l'equip, marxa a la Premier League. Està previst que el Liverpool es faci càrrec del 100% de la seva fitxa. L'operació s'ha precipitat aquest divendres. Mentrestant, el Barça negocia amb el Manchester City el fitxatge de Rodri. El club anglès ha rebutjat una primera oferta, però al Barça hi ha optimisme amb l'arribada del migcampista madrileny. El Barça, per cert, que viatja aquest dissabte cap a Udine, a Itàlia, per disputar un triangular amb el Nottingham Forest i també amb l'Udinense. L'Espanyol, de la seva banda, ja és a Anglaterra per jugar també dissabte un partit amistós. Serà contra el Coventry City de la Premier League a 6:45 de la tarda i el Girona i el Sabadell han empatat a 2 en l'amistós que han jugat aquest divendres a Vilablareix. El Girona s'ha avançat 2 vegades al marcador, però el Sabadell ha empatat el temps afegit. Pel que fa al ciclisme, la polonesa Kasia Nevadioma és la nova mallot groc del Tour de França femení després de la 7a etapa. La catalana Paula Blasi puja 3 posicions a la general i ara és setena. Dissabte, penúltima etapa de 172 quilòmetres amb arribada a Niça. I en MotoGP, Marc i Àlex Márquez s'han classificat directament per la Q2 del Gran Premi de la Gran Bretanya. Aquest dissabte, classificació al migdia i a la tarda, cursa sprint en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT.
0: Fins aquí les notícies. Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
5: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que diuen els catalans.
0: Tornen els draps bruts.
6: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
0: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
7: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
0: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
8: Les tasques d'extinció van bé.
9: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat. Registres
7: a Catalunya. A les 2, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
9: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
7: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
9: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
7: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor. L'estiu.
10: Catalunya Ràdio. La llum dins dels
9: meus ulls. Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
9: Més mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
11: Bon dia i bona hora. Arrenca una nova edició d'aquest Mans a Catalunya Ràdio, el programa de l'arrel a la Ràdio Nacional. Avui viatjarem fins a Estocolm perquè la capital sueca es prepara per acollir el proper cap de setmana una nova edició de la Plec Internacional, la gran trobada de la cultura popular catalana a l'exterior i que enguany bat rècord de participació. Ens acostarem també a les festes de Gràcia, on la plaça del Sol s'acaba convertint en la plaça del Folk, amb una programació interessantíssima que ens explicaran avui des del CAT, des del Tradició. I recuperarem una de les novetats discogràfiques més destacades de la temporada. És Llum, el nou treball de Noelia Llorenç, Titana, una mirada íntima i alhora reivindicativa de la música tradicional del País Valencià. Amb la Dolors Joanol a la producció, Quim Rullant a la direcció i locució, comencem un nou Mans.
9: La festa comença amb el Mans a Catalunya Ràdio.
11: Som-hi, doncs, que comença el cap de setmana. I obrim foc amb la sardana de Florenci Mauner, Com tu la volies. És la principal de la Bisbal.

Aquesta era la sardana Com tu la volies, una peça de Florenci Mauné interpretada per la principal de la Bisbal, una sardana que sonarà demà amb la mateixa formació a Castelló d'Empúries, amb motiu de la Festa Major, per fer una de les ballades de sardanes de la festa patronal del municipi Alt Empordanès. Oh.

0: La cantadora valenciana Noelia Llorenç Titán acaba de publicar Llum, un disc que recorre fandangos, jotes, seguidilles, romansos i cançons de Bressol des d'una mirada viva i compartida, entenent la tradició no com una peça de museu, sinó com un espai de transmissió, d'emoció i de comunitat. Treball que arriba també en un moment especialment sensible al País Valencià després dels aiguats i que reivindica la música popular com una manera de reconnectar amb la memòria i amb la gent. Avui ens acompanya via vídeo trucada la Noelia Llorenç Titán. Bon dia.
1: Bon dia, encantada d'estar amb vosaltres.
2: Igualment, molt contents de tenir-te. Escolta'm, el nom és breu, però ho diu tot.
1: Llum, exacte, volíem un nom que recollira, no, tot això que se crea al voltant d'una cosa tan, que sembla tan senzilla com és tocar, cantar i ballar, i també en contrast en els moments així foscos que estem vivint com a societat, i volíem un nom així que expressara això i que és cap a on hem d'anar, no? Que és cap a la llum, perquè no ens queda una altra.
2: Moltes vegades diem que la música mediterrània, la música de la Mediterrània té molta llum. La música del País Valencià la té, però també és el que diu, no només és la llum en si, que ens pot transmetre estilísticament una música, un ritme, una melodia, sinó també el missatge, i n'hi ha de potent.
1: És la llum també en portar el que és la música tradicional. Jo sempre dic que fas música tradicional, però basant-me en que mantenim els ritmes, no?, dels gèneres musicals, que es poden ballar. És donar també llum a canviar les lletres i a parlar de coses més actuals, perquè si no estem sempre estancades en el passat i això no pot ser.
2: Vam esperar uns patrons que recuperes amb Titán amb el primer treball i ara incideixes jotes, fandangos, seguidilles, cants de treball, cançons de Bressol. O com has treballat l'equilibri entre aquest respecte a la tradició, a aquests patrons i a la reinterpretació d'aquests?
1: Sempre intentem que això, el que tu has dit, que n'hi hagi un equilibri i que més o menys tots els gèneres musicals estiguin representats, perquè tenim un gran tresor al País Valencià de la música tradicional. Tenim molts gèneres i, bueno, ens vam nodrir de diverses fonts per a poder arribar a un equilibri. No només en quant a la varietat de gèneres, sinó també que foren de nova composició, recuperació d'algun gènere, per exemple, de la zona castellano parlant de Jarafuel, com pot ser les sevillanes Torraes, que només teníem un àudio de 20 segons d'una senyora d'allí que les cantava. Això, nova composició, ball agarrat també tenim, com pot ser pas doble, i molts homenatges. És un disc que està molt equilibrat per això que dius, per els gèneres, per com ens han arribat les cançons i per les actualitzacions i les coses que hem innovat.

0: Escolta'm, entrant amb algun dels temes, ja ets parlaves d'aquest Vall Agarrat, d'aquest postdoble de la gent del camp, o obres amb aquest Llum en el present, que és el que d'alguna manera dona nom al disc, hi ha unes col·laboracions potents, amb la Gato Confotes i Ana Morenilla. Quines sinergies, quines col·laboradors estàs trobant només amb aquest tema, si no també vol treball?
1: Pues a Ana del Gato, que com bé sabeu és de Càceres, és Extremadura, i Ana Morenilla, que és de Múrcia. Sempre quan me pregunten, ai, i com és possible? Perquè és que la música tradicional és un llenguatge global. Cadascú, cada territori té la força i la independència d'haver-ho expressat d'una manera. I això és superbonic. És com el català, que té dialectes, pues lo mateix. La música tradicional també té dialectes i formen part d'un comú. També tenim a Mari Cruz, cantaora també de Mujeres con Raíz, de Múrcia, que canta en la Sevillana Estorràs. Tenim també a Carles Denia, en la Xota i Fandango, a Carmen París, també en Segadores. I després també tenim altres col·laboracions musicals, com podria ser Jordi Pastor, de Tres Fanbay, que toca acordió i violí. Vull dir que és molt redonit.
0: Va, des del el teu primer treball en ara, t'hem anat veient amb moltes col·laboracions, també. En camps, a més, molt diferents. M'imagino que aquí les sinergies que s'han anat creant també t'ha donat l'oportunitat de poder comptar amb tots ells, de poder comptar amb molta més gent, que potser hi ha altres que no han pogut participar-hi. El bagatge d'un treball a l'altre es nota, també, en aquesta experiència viscuda?
1: Sí, es nota, sobretot perquè també en el tema de la producció musical, en el primer disc teníem a Pau Schaffer, que sí que és veritat que és un compositor més sinfònic, aleshores la presència del piano i unes melodies més calmades. Ara és un gran contrast, no?, perquè és una altra producció musical, en Susana Díaz Tejedor i Moma Studis, i el contrast és molt potent. Jo crec que hem guanyat molta força, igual que hem perdut altres coses que tenia bones el primer disc.

0: li contava més preus de l'Espardenyer que a les terres de Moncofa anava a furtar diners.
1: Un romans que heu recollit, el romans de l'Espardenya. Explica't una mica la història d'aquest tema.
2: Sí, ens ve d'un home de la Vall d'Uixó que ara te diré el nom, el tinc així, Manolo Miralles Abad. Pues resulta que ell ve d'una família espardenyera de la Vall d'Uixó i que quan estaven fent les espardenyes de careta cantaven. I cantaven això, i cantaven una lletra d'este romans que deia que l'espardenyer era una persona que enganyava i que se n'anava a Moncofa a furtar diners. Total, que nosaltres, Susana i jo, com som enamorades de les espardenyes que sempre les portem, vam dir, això no pot ser, això ho hem de canviar i dir que l'espardenya és un element molt important dins d'identificar-te com a poble, pense jo, com a identificar-te de persona que viu prop de l'horta, i hem dit això, que visca l'espardenya amb vetes de molts colors.
1: Un dels temes més reivindicatius per espiguar algunes de les cançons que hi ha en aquest llum és el Cante Ui a la Diferència, que és un Louis XII, I la Clara és una mica, avui hi ha qui vol divisió i qui mira amb reticència. Necessari reivindicar també des de... Clar, aquesta lletra no és una lletra tradicional, no és una lletra que s'ha recollit enlloc, vull dir, està fet amb tota la premeditació.

0: una lletra del versador Lluís Benlloc. Ja sabeu que així els cantaors i cantaores, al contrari que allà a Catalunya, sí que n'hi ha glosadors i glosadores que canten i versen a la mateixa vegada, sí, no. Així tenim la figura del cantaor, cantaora, i la figura de la persona que diu el vers. I vam encarregar aquestes lletres i volíem això, no? Com estem en moments foscos, com per exemple ara també en el tema de les vagues educatives. Ja sabeu que jo soc mestra d'educació especial i estem ahí, i esta lletra es representa molt, perquè per així dels mals moments el que estem fent és unir-se tots amb molta força, i això al final és el millor aliment. Vull dir, no te pots emparar a res més que no siga unir-te amb el company i la companya i tirar per endavant. I això que parla de la unió i de que ens volen separar. Avui en dia jo crec que el tema de l'individualisme és molt potent en xarxes, en que cadascú té el seu mòbil, el seu ordinador, és tot molt, molt individual. Al contrari que era fa molt de temps, quan no existia tanta tecnologia, que la gent se unia i entre ells intercanviaven aliments, i qui no podia, un altre l'ajudava, no? I esa col·lectivitat també s'ha perdut, i també és molt important avui en dia per eixir i anar cap a la llum, i també dins de la música tradicional la col·lectivitat també és molt important.
1: És aquesta capacitat que té l'arrel de no entendre de política ni de fronteres, i ens fa més humans aquesta base tradicional a tots.
0: Sí, i a nivell polític, òbviament, cada persona té la seua tendència, la meva crec que està molt clara, però sí que és veritat que la música tradicional unís sense veure qui pensa què o qui pensa una altra cosa contrària, no? És la identitat és la que n'hi ha, més enllà de les banderes. L'altre dia també ho deia, de que avui en dia molta gent s'empara en identificar-se en un himne, en una bandera, i trobe que n'hi ha moltes més coses que s'identifiquen com a poble que no uns colors en una tela, no? O un himne, que moltes vegades està desfasadíssim. La música ens unix, crec jo, contra les fronteres, també, que mos fa falta també tirar fronteres. Amb

0: El treball acaba amb una rumba.
1: És una peça que, òbviament, és moderna en comparació, no sé, quan la composarien, no tinc ni idea, però sí que és veritat que està gravat al disc del So Desbarrejats. És una peça que apareix en Oriola, de, òbviament, és nova composició, però no sabem de quin any, 1970, 1980, no ho sabem, relativament moderna. I ens contava un home de Múrcia, Francisco Javier Nicolás Fructuoso, el floristero de mal nom, que és una peça imprescindible per acabar qualsevol sarao o bureo de Múrcia. O sea, que és Oriola, però com bé sabeu que estem ja tocant a Múrcia, és una cançó que se coneix. Aleshores, no tenia lletra, era només musical, i vam decidir posar-li una lletra en valencià. I res, una mindanga és una persona despreocupada que viu el moment. Aleshores, pues, també de fugir un poc de la foscor. Encara que tingues foscor, centrar-te en què t'ho estàs passant bé és fonamental.
0: Un treball amb un nom idoni, aquesta llum de Titana. Noelia, gràcies per tenir la videoprocada del programa. Molta sort, ens estem veient per places i carrers.
2: Pues sí, moltíssimes gràcies. La

Aquesta era la sardana Campanetes, peça de Manuel Oltra i que ha interpretat la cobla Bellpuig Cobla, una formació que trobareu demà a la Seu d'Urgell.

0: Sou al Mans, sou a Catalunya Ràdio. Seguim ara amb més informacions, amb més coses que passaran aquests propers dies. A partir de divendres que ve, Estocolm acollirà durant 3 dies l'Aplec Internacional i es convertirà en la capital de la cultura popular catalana a Europa. Del 14 al 16 d'agost, la capital sueca acollirà aquest aplec que organitza Difolk i que enguany bat rècord de participació, amb una quarantena llarga de grups i prop de 1.300 actuants. Gegants, sobretot gegants, bestiari, castells, sardanes, esbars, balls populars i moltes altres expressions de la nostra cultura que compartiran espai amb el gran Kulturfestivalen, un dels festivals urbans més multitudinaris del nord d'Europa.
1: Bon dia, Quim, amb 42 grups d'arreu de Catalunya. Xifres rècord en guany, oi?
2: Correcte, xifres rècord, 42 grups i 1.200 actuants.
1: Clar, normalment parlàvem de l'aplec amb uns 600 actuants i uns 1.200 acompanyants. Aquest any la xifra es pot alçar fins als 1.500, 1.800 tranquil·lament.
2: Bueno, se podria alçar fins uns 1.300, depèn de, també dels acompanyants que poguessin venir. No, la veritat que és una molt bona xifra.
1: L'aplec que se celebrarà a Estocolm els propers 14, 15 i 16 d'agost, recordem-ho, és el gran aparador de la cultura popular. Ens parlava l'Ivan en el seu moment de que l'aposta de la gent d'Estocolm ha sigut sobretot per l'àmbit geganter. Explica'ns una mica què han demanat ells i com ho han rebut.
2: Bueno, ells mos van dir que volien moltes figures. Bueno, els hi van pressionar. L'any passat els vam tenir a Bastia, així d'incògnit, perquè volien saber doncs, el que era, i especialment doncs, els hi va impactar molt el fet de les figures gegants, inclús també el bestiari, i ens van dir que volien tot molt gran. Els gegants, és veritat que sí, van dir, volem gegants. Hem fet el que hem pogut, també tenim una logística també una miqueta limitada amb el tràiler, per tant, ojalà poguéssim portar 50 colles geganteres. Sí, el Kulturfestivalen, l'any passat van passar més de 2 milions d'espectadors per allí.
1: Cal preveure, per tant, que hi haurà expectació, com a mínim, al voltant de l'aplec. El fet de trobar aquestes sinergies també és important.
2: Sí, i tant. Sí, és un festival que va de 12 del matí a 12 de la nit, i l'aplec, doncs, també, de 12 del matí fins a 12 de la nit.
1: Escolta'm, quins seran els punts culminants de l'aplec d'enguany?
2: Bueno, tenim una molt bona diada, que és la diada castellera, amb 3 colles castelleres, la d'Estocolm, els Saballuts de Sabadell i els Bordegassos de Vilanova. Aquest any hem aconseguit portar 3 colles, que crec que pot ser un molt bon punt a favor, a part dels espectacles que ja es fan de cada any, i la Nit del Foc, que també són punts molt, molt forts, sobretot per la gent d'altres països.
1: Una de les grans cartes de presentació de l'Aplec sempre és aquesta manera de posar la cultura popular en format espectacle, de carrer, d'escenari, en el qual les entitats, els grups que hi participen, no estarien acostumats a fer-ho, però tothom s'hi posa molt bé, no?
2: Veus l'eufòria que tenen els grups de participar, i és molt gratificant, o sigui, jo estic molt content.
1: N'haurem d'estar ben pendents, per tant, els propers, recordem, el 14, 15 i 16 d'agost, aquesta nova edició de l'Aplec Internacional, 38a edició. Clar, 38 anys, l'experiència ja és molt alta, és molt gran. Recordem que les primeres edicions va ser exclusivament de sardanes, després es van anar incorporant mica en mica danses, i ara mateix és una gran mostra general. Cap on camina tot plegat?
2: El camí que estem seguint, cada any poder portar més grups i sí, comentar amb diferents àmbits, inclús millor.
1: I en aquest any hi ha hagut algun àmbit que hagi quedat descobert o no?
2: Bueno, trabucaires no han vingut, i banda, les bandes tampoc no han pogut venir.
1: Cartes pendents a properes edicions. També és important cada any destacar, per exemple, hi havia uns quants anys que no hi ha hagut colles castelleres, aquesta vegada en 3, es fa un ple important. Per tant, també jugar amb la disponibilitat dels grups, perquè recordem-ho, que al final la gran pregunta que fa molta gent que ens pugui estar escoltant és tot això qui ho paga? Són les mateixes entitats les que es preparen, sí, i es subvencionen bona part d'aquest viatge.
2: Sí, les entitats, bueno, primerament han de posar els diners, és un esforç molt gran per cada entitat, i després, bueno, tenen les subvencions de la Generalitat, de les diputacions, els mateixos ajuntaments, patrocinis, si fan activitats, o sigui, al final els grups, és un esforç molt gran que fa cada un, i de veritat que moltes gràcies a tots els grups, perquè si no, això no seria possible sense ells.
1: Sens dubte. Doncs Joan, escolta, que tingueu un molt bon aplec aquest estiu, que vagi molt bé. Recordar-ho, 38è Aplec Internacional, Estocolm, 14, 15 i 16 d'agost. Una abraçada.
2: Igualment.

0: és la conversió de la plaça del Sol de Gràcia amb la plaça del Folk. Una gran cita de les programacions imprescindibles d'aquesta festa major. A partir de dissabte, per tant, la plaça del Sol s'omplirà de grups com Germà Negre, Pepet i Marieta, La Coixinera, Trèvol, Escamot, Filomena, La Cosina o Derrumbant. Tot això entre moltes activitats que hi haurà. Ens ho explicava d'aquesta manera l'Andrea Moliner, directora del Centre Artesà Tradicional.
1: I serem a la plaça del Sol de Gràcia, però la plaça, el nom de la plaça així com a programació és la plaça del Folk. Ja fa, mira, des del 2005 que el districte ens va fer aquesta proposta, ho vam entomar, i aleshores, doncs bé, sempre intentem que hi hagi una programació diversa, inclusiva, accessible, participativa i per a tots els públics.

matins, tardes i concerts a la nit i de més. Aleshores, com a matinals, per tots els públics, podrem veure els Every Night amb el seu projecte Bon Vent, per públic més familiar, els Filomen i Jaume Barri. Però també tindrem dues sessions matinals amb la Susanna Nagó, que ens explicarà contes. I en aquest cas hi haurà un intèrpret en llengua de signes, per tant, l'accessibilitat en aquest sentit. Doncs mira, tindrem molts grups, molts concerts i molta programació amb la Cosina, Germà Negre, Sol, Papet i Marieta, que fan la gira de comiat, els de Rumbant, que ens portaran la punt de rumba, Escamot i Trèvol, que nosaltres li hem dit la nit del folk perifèric, perquè ells s'ho expliquen així, el clàssic Ball de Gralles per tancar la plaça del folk amb els Quatre Vents, i després una DJ, la Sumeia, amb aquest punt d'interculturalitat i de músiques del nord d'Àfrica barrejades amb músiques d'aquí. I per últim, així de música, tindrem els Coré, que és el Premi Enna Jove del concurs Desconnecta els Lluïsos de Gràcia. Això com a música. Després tindrem una part de ball folk, que també li donem bastant de pes, i tindrem una nit específica de ball folk amb Hidra i la Coixinera, i després a la nit tranquil·la comptarem amb la Liv Hallum, que ens farà un ball solo.

dius, ostres, a l'agost he pres un espai que et permet donar a conèixer el teu projecte a moltíssima gent, perquè és un espai obert, és un espai amb festes de... una festa major molt potent, aleshores, doncs, clar, és com un reclam molt bo. Però és la nostra feina i així ho fem, vull dir que no n'hi ha més. Intentem sempre anar donant una mica a tothom i és veritat que potser busquem una mica més el format més festiu, no? Vull dir que un concert molt tranquil no ens encaixa més.

0: taula.
1: Taula Parada, són la gent de La Cosina. Seran a la plaça del Folk a partir, en aquesta programació que comença, com us hem explicat, a partir de dissabte que ve, a les Festes de Gràcia. Com que gairebé són les 7 del matí, nosaltres que ho deixarem aquí. Esperem haver-vos fet companyia aquest matí de dissabte, haver-vos despertat les ganes de sortir i viure la cultura popular, perquè l'agost tot just acaba de començar. I el país és ple de festivals, festes majors i música d'arrel. Demà hi tornarem a ser, nova edició del Mans, a partir de les 6 del matí, per continuar recorrent el territori amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional. A la producció de l'Ojanol, aquí us ha parlat Quim Rutllant, marxarem amb la sardana Paellades d'amor, una composició de Martí Fontclara, interpretada en aquest cas per la Copla Contemporània, unes paellades d'amor que sonen d'aquesta manera i que ens serveix per tancar aquest Mans d'avui. Que tingueu un molt bon dia, ens retrobem al proper Mans aquí a Catalunya Ràdio, en tota l'arrel a la Ràdio Nacional.

0: Som 3Cat.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
2: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. Des d'aquesta mitjanit, Espanya fa controls d'accés a les fronteres a tots els ciutadans que vinguin d'Itàlia. A la pràctica, això vol dir que els passatgers que arriben a ports o aeroports procedents d'aquest país hauran d'ensenyar el DNI o el passaport i, si no són europeus, el visat o el permís de residència. D'aquesta manera, el govern espanyol fa efectiu l'ultimàtum que havia donat el govern de Giorgia Meloni si no retirava els controls que aplica des de la setmana passada als viatgers espanyols arran de la crisi migratòria de Ceuta. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, diu que és una qüestió de dignitat.
3: Vamos a tomar las medidas oportunas para poder responder a este ataque a la dignidad de los españoles.
2: Aquests controls en ports i aeroports seran aleatoris i s'allargaran fins al 7 de setembre o bé fins que Itàlia també restableixi la lliure circulació de persones dins de l'espai Schengen. Repassem ara més notícies amb la Maria Guixà. A Ucraïna, almenys 3 persones han mort aquesta matinada en una nova tongada d'atacs russos sobre Kiev i la seva àrea metropolitana.
4: Un dels morts és un nen de 4 anys. Els bombardejos més importants han estat al nord-est de la capital i també deixen 3 ferits. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky fa aquest cap de setmana una visita oficial a Sèrbia, un país que històricament ha estat un gran aliat de Rússia. Avui té previst reunir-se amb el president d'aquest país, Aleksandr Vučić. Zelensky està fent una àmplia gira internacional per demanar suport econòmic i més col·laboració a nivell de seguretat. Assegura que l'escassetat de sistemes de defensa antiaèria i de míssils interceptors limita la seva capacitat per fer front als atacs balístics russos.
2: L'Ajuntament de Barcelona vol fer un cop de timó en relació als clubs cannàbics.
4: Després d'anys de permissivitat, ara el consistori es proposa tancar-los. El tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, considera que els 200 clubs de la ciutat no tenen cap mena de sentit i que contribueixen a banalitzar el consum de droga. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Batlle recorda que pràcticament tots tenen expedients oberts i per això defensa que cal tancar-los.
5: Efectivament, aquí hi ha un tema de si la llicència d'una activitat tal, jo crec que aquí hem d'anar a la prohibició via tipificació penal d'aquesta activitat.
2: Ferrocarrils reprèn el servei habitual a la línia Llobregat-Anoia un cop acabades les obres de renovació de via.
4: Avui, per tant, es normalitza el servei al tram de la línia R5 entre les estacions de Sant Vicenç Castellgalí i Manresa Baixador. Els treballs han permès reforçar l'estabilitat de la via, millorar el sistema de drenatge i evitar també les filtracions d'aigua.
2: I la petita localitat urgellenca de Guimerà acull una nova edició de la Fira Medieval, una proposta lúdica i cultural que ja va arrencar divendres i que durant tot aquest cap de setmana transporta els visitants a l'edat mitjana. Catalogada com a bé cultural d'interès nacional, aquesta 31a edició de la Fira omple els carrers laberíntics de Guimerà d'espectacles, parades de productes artesanals, oficis en viu i també recreacions històriques. Les altes temperatures no frenen les previsions optimistes de l'organització pel que fa a l'assistència. Marta Dalmau, coordinadora de la Fira, en declaracions a aquesta emissora.
6: Ens hem dedicat a sombrejar moltes àrees de les quals, del recorregut del mercat, hem donat també importància al refugi climàtic i, per tant, nosaltres preveiem que hi hagi almenys uns 20.000 visitants que vinguin aquest cap de setmana al nostre poble.
2: A Ripoll, aquest cap de setmana, també s'hi fa la 21a edició del Mercadal del Comte Guifré. Se celebra fins dilluns i reivindica la història i la tradició que transporten el visitant a l'època medieval, omplint de parades, espectacles i activitats als carrers i places del centre de la vila. I esports, Ronald Araujo marxa del Barça, cedit al Liverpool. El central uruguaià, un dels capitans de l'equip, marxa a la Premier League. Està previst que el Liverpool es faci càrrec del 100% de la fitxa d'Araujo. L'operació s'ha precipitat aquest divendres.
4: Mentrestant, també el club blaugrana negocia amb el Manchester City el fitxatge de Rodri. El club anglès ha rebutjat una primera oferta, però al Barça hi ha optimisme amb l'arribada del migcampista madrileny.
2: Encara el Barça viatja avui cap a Udine, Itàlia, per disputar un triangular amb el Nottingham Nottingham Forest i l'Udinès.
4: L'Espanyol, per la seva banda, és Anglaterra per jugar també aquest dissabte un partit amistós. Serà contra el Coventry City de la Premier League a 6:45 de la tarda.
2: El Girona i el Sabadell han empatat a 2 en l'amistós que van jugar ahir a Vilablareix. El Girona s'ha avançat 2 vegades al marcador, però el Sabadell ha empatat al temps afegit.
4: En ciclisme, la polonesa Kasia Nevyadoma és la nova mallot groc del Tour de França femení després de la 7a etapa. La ciclista catalana Paula Blasi puja 3 posicions a la classificació general i ara mateix és 7a. Avui dissabte, penúltima etapa de 172 quilòmetres amb arribada a Niça.
2: I en MotoGP, Marc i Àlex Márquez s'han classificat directament per a la Q2 del Gran Premi de la Gran Bretanya. Avui classificació al migdia i a la tarda cursa esprint en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT.
0: Fins aquí les notícies.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3CAT ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de 2 miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona amb Francesc Garriga i el Parc Natural del Delta de l'Ebre amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial Eclipsi Solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT dimecres a la tarda.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu i Catalunya Ràdio t'acompanya.

0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
1: Bon dia.
2: Bon dia i benvinguts una setmana més al programa Homes Clàssics. Perdona.
1: Deixa'm
2: donar la benvinguda.
1: Sí.
2: A més, ja fa dies que tinc moltes ganes de dir bon dia, Catalunya. I benvinguts una setmana més al programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Ràdio.
1: Ja em perdonaràs, Pedro,
2: què?
1: Però t'equivoques.
2: Sí, perdona, portem poques setmanes aquí i ja és com si estiguis a casa teva.
1: Home, estic... És la Ràdio Nacional de Catalunya, sí, com a català, em sento a casa meva.
2: Però que m'estàs tallant aquí,
1: sí, aquesta
2: entradeta.
1: Perquè si t'equivoques, ho haig de poder corregir.
2: Però què m'he equivocat? Si només he donat la benvinguda.
1: Perquè aquesta no és una setmana més.
2: Ah, no?
1: No.
2: Però, a veure, què passa aquesta setmana?
1: Home, que iniciem la commemoració d'una de les fites musicals més importants de la història de la música occidental.
2: Sí, seu, que ja t'has posat dret.
1: O sigui, home, és que és
2: una mica exagerat, no?
1: A veure, jo crec que no exagero tant.
2: Ah, no?
1: Perquè aquest estiu, concretament el dia 16 d'agost de 1876, es va estrenar de manera íntegra la famosa Tetralogia de l'Anell del Nibelung de Wagner, quatre òperes que sintetitzen l'obra wagneriana i que arriben al seu 150è aniversari.
2: Perdona, acabes de dir una paraula que jo diria que és totalment el contrari amb Wagner, perquè has dit això de que sintetitzen...
1: Wagner és més aviat expansiu, no?
2: No, clar, jo crec que això de que sintetitzen en podríem parlar, perquè breu no és precisament, però sí que és veritat que és una efemèride tan important que, mira, li dedicarem quatre programes, sí. Els dos d'aquesta setmana i els dos de la setmana vinent.
1: Tot i que potser teniu por a Wagner...
2: No, espero que no.
1: Espero que no. Si li teniu por, us la farem perdre. I el més important, el que faureu és gaudir de la seva meravellosa música en aquests capítols, eh? Abans, però, haurem de fer una primera aproximació a aquest polèmic personatge que va ser Wagner. Per tant, comencem.

0: I sí, això és música de Wagner, encara que no ho sembli, eh? Ho és. Wagner va néixer un 22 de maig de 1813 a Leipzig, en un moment marcat pels grans canvis polítics i socials derivats de les guerres napoleòniques. La seva infantesa va estar condicionada per un esdeveniment que va ser determinant: la mort prematura del seu pare poc després del seu naixement. Aleshores, la seva mare es va tornar a casar amb Ludwig Gaia, que era actor i dramaturg. Important detall, actor i dramaturg, fet que va introduir, per tant, el jove Wagner en un ambient molt vinculat al món del teatre.
1: Clar, aquest no és un detall menor, no. Perquè aquest entorn va tenir una influència decisiva en la seva formació. Perquè, clar, més que créixer en un context estrictament musical, Wagner es va desenvolupar dins del món escènic,
0: clar,
1: entre actors, representacions i, evidentment, textos dramàtics.
0: Sí. Som conscients de l'evolució que faria el llenguatge musical de Wagner, entenem perfectament la importància que li donaria a tota la part de la teatralitat, no? Perquè aquesta exposició al teatre explicaria això, no? Que anys més tard la importància que donaria Wagner a la dimensió dramàtica, no? De les seves òperes, concebudes no només com a música, sinó com a veritables drames escènics.
1: De fet, durant la seva joventut, Wagner ja va mostrar inicialment, doncs, més interès per la literatura que per la música. Ell sentia una forta atracció per les obres de Shakespeare, per exemple, i per la tragèdia clàssica, i fins i tot va intentar escriure peces teatrals. Aquesta inclinació, doncs, revela ja una de les constants de la seva personalitat, la voluntat de crear obres ambicioses, d'escriure-les, a més, i sobretot carregades de molt de significat, no?
0: Aleshores, si Wagner tenia la voluntat d'anar pel món teatral, del teatre de text, em refereixo, la música en aquest moment de la seva vida, ell té aquest interès per Shakespeare, pels drames clàssics...
1: Hauria sigut un escriptor més, o un gran escriptor, potser.
0: O un gran escriptor, no ho sabrem mai. Jo segurament crec que un escriptor més, perquè els seus llibrets no estan a l'alçada de la seva música, també t'ho dic ara, però alguna cosa ha de passar, algun cataclisme li ha de passar a Wagner perquè caigui del cavall i s'adoni que el seu camí és un altre, no? I aquest gir cap a la música s'ha produït gràcies a l'impacte que li va causar a Wagner l'obra d'ell.
1: Com no podia ser d'una altra manera.
0: Ludwig van Beethoven.

0: Evidentment heu reconegut aquesta sinfonia.
1: És que, perdona, com no has de caure del cavall?
0: Clar, no, però és fort, perquè, ostres, és aquelles coses que... Què hauria passat si no hagués escoltat les nou sinfonies de Beethoven, Richard Wagner?
1: Richard Wagner, Franz Liszt, Robert Schumann, Felix Mendelssohn...
0: En tot cas, l'audició d'aquestes sinfonies, sobretot la novena, que ara ho comentàvem fora d'antena amb el Pedro, és la novena de Beethoven, però ja té una concepció musical molt wagneriana. Mm. Vull dir que, evidentment...
1: Clar.
0: No, evidentment, entens que Wagner s'agafi això, perquè Beethoven és anterior a Wagner, per descomptat. En tot cas, Wagner, quan va escoltar aquestes sinfonies, especialment, insisteixo, la novena, va entendre que la música, clar, no era un element decoratiu. Com potser per ignorància podia pensar fins a aquell moment.
1: I que és una cosa que potser encara avui en dia molts directors d'escena pensen.
0: Estic convençut que així és. Però ja es va adonar que no, que la música podia assolir una profunditat expressiva comparable o fins i tot superior al drama literari, és a dir, al text d'una història teatral, per exemple, no?
1: Clar.
0: A partir d'aquest moment, doncs, va decidir... Ell era de conviccions fortes, eh? Això ho anirem veient també al llarg d'aquests 15 dies. Va decidir orientar la seva formació, en aquest cas ja, cap a la composició.
1: I allò que diuen que mai és tard per començar a estudiar música, doncs és veritat, perquè fixeu-vos, entre els anys 1830 i 33, és a dir... Ell tenia entre 17 i 20 anys.
0: Sí.
1: Ell va començar a estudiar els inicis, o sigui, els estudis musicals, diguéssim, més sistemàtics.
0: Més professionalitzats,
1: clar,
0: diguéssim.
1: Sabia música, però va començar, doncs, a aprofundir amb aquesta composició, amb aquest estudi de la composició a Leipzig, ja que fins aleshores, doncs, en realitat... era més un divertimento que una altra cosa.
0: Segurament era una assignatura més, no?, que tenia allà, sí. I no li donava més importància.
1: Exacte.
0: Durant aquest període va adquirir, doncs, els coneixements tècnics necessaris en harmonia i composició i va començar a escriure les seves primeres obres. Tot i això, clar, estem molt a inicis de la carrera de Wagner. El seu estil encara es trobava molt influït per altres compositors i no mostrava encara la radicalitat que caracteritzaria la seva producció ja madura, que evidentment acabarem arribant. Aquesta és una obra de joventut.

0: És molt probable que no reconegueu aquesta música i que, de fet, ni la situeu en el catàleg de Wagner. Uh-huh. És l'òpera Die Feen, és a dir, Les Fades, que Wagner va compondre l'any 1833, quan tenia 20 anys. Això et diu que la seva progressió en els coneixements musicals va ser bèstia, perquè s'ha de començar la formació més seriosa als 17, que els 20 escrigui ja una òpera, encara que sigui molt llunyana el que acabaria fent, home, ja diu molt de la seva capacitat creativa. Però una obra que, com dèiem, es va compondre el 1833, però no s'estrenaria fins al 1888. Mm. La qual cosa vol dir que Wagner mai la va poder escoltar o veure en directe, perquè va morir el 1883,
1: Wagner. Sí, sí. En tot cas, és una composició que evidencia una clara influència per l'obra de Carl Maria von Weber, per exemple, tot i que apunteja cap a algunes de les idees pròpies de Wagner. Ara ho deien fora d'antena. L'Albert em deia, home, això no sona a Wagner. Jo deia, home, sona una miqueta més a Wagner que l'anterior que havíem escoltat, no? Unes idees de Wagner que, evidentment, agafarien importància doncs, més endavant.
0: Aquest període de formació i de creació de les primeres òperes va estar marcats per una intensa activitat professional, però també per una gran inestabilitat. Fixeu-vos, Wagner va treballar com a director musical en diversos teatres de províncies, una experiència que li va permetre conèixer de primera mà el funcionament del món operístic des de dins, però que també el va fer-se adonar de les seves limitacions.
1: En aquest període va compondre les seves primeres òperes, com Die Feen, no? Aquesta que tenim de fons, Das Liebes Verbot, que és la prohibició d'estimar,
0: que escoltava abans l'obertura.
1: Exacte. I Rienzi.

0: adoneu, no, com la cosa va evolucionant?
1: Absolutament.
0: Aquí sí, anem veient un Wagner molt més Wagner, no?
1: Absolutament.
0: És Rienzi, una composició aquesta ja amb una gran ambició escènica considerable, eh? I que cada cop, clar, va mostrant progressivament cap on aniran les idees i les ambicions de Wagner de cara al futur.
1: De totes maneres, malgrat aquests esforços i aquesta grandiositat, en realitat Wagner va viure constantment assetjat per dificultats econòmiques,
0: sí,
1: no? Els deutes, la precarietat, no? El van obligar a desplaçar-se sovint i fins i tot a fugir dels creditors. Aquestes circumstàncies, doncs, el portarien finalment a París, centre musical europeu del moment, amb l'esperança d'aconseguir reconeixement i estabilitat. Ara bé, aquesta etapa doncs, també va resultar complicada i plena de frustracions.
0: Anem a fixar-nos-hi. Wagner arriba a París l'any 1839, com deia el Pedro, fugint dels deutes.
1: Uh-huh.
0: Que sembla curiós, una persona de l'enorme èxit que acabaria tenint, teatre propi, carrers arreu d'Alemanya...
1: Uh-huh.
0: Vull dir que a dia d'avui, pensar en Wagner no fa pensar en problemes econòmics,
1: no,
0: precisament.
1: No,
0: tot el contrari, no? Doncs bé, ell arriba a París pelat com una rata, no? Fugint dels deutes. Però amb el cap ben alt. Un altre aniria cap cot. No, ell amb el cap ben alt, gran ambició. Ell que volia, doncs, ell senzillament arriba a París amb la voluntat de què? De triomfar. On? A l'òpera de París, que en definitiva és triomfar a l'òpera europea. Però, clar, malgrat la seva arrogància, ben aviat s'adona que la realitat és molt diferent al que ell havia imaginat.
1: Sí, sí. De fet, a veure, això ja t'explica una mica ja com era la mentalitat de Wagner.
0: Jo crec que sí.
1: Vull dir, l'any 1869... Ell era un autèntic desconegut.
0: Era un xitxarelo.
1: Que tenia 26 anys,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: I tot i això pretenia triomfar a París, tot i que finalment no ho va aconseguir.
0: No només això, sinó que un cop a París, instal·lat a París, va viure en la pobresa.
1: Totalment.
0: Què feia per sobreviure? Feia arranjaments musicals, copiava partitures, escrivia articles, i de fet la seva esposa, Mina Planner, compartia amb ella aquesta etapa que va ser tan dura i tan incerta.
1: Malgrat tot, Wagner va intentar obrir-se camí al món operístic parisenc, especialment a l'Òpera de París, i va presentar el projecte, encara no acabat, d'òperes com Rienzi, o fins i tot l'Holandès Errant, però la veritat és que no va aconseguir que les representessin, sobretot per la seva gran ambició a nivell d'efectius musicals, que evidentment, ja ho sabem, cal una gran orquestra i molts cantants, també.
0: Que dius, home, com pot ser que no li concedissin això? Fiquem-nos a la pell del director d'un teatre qualsevol de París, el Teatre de l'Òpera, que et veu un tal Wagner, que no coneixes, no té cap èxit que l'avali, i et demani fer una òpera, t'ensenya un projecte que no ha acabat, i tu mires l'orquestració i dius, però noi, si això és més que la plantilla de músics que tingui l'orquestra, has de llogar músics per tirar endavant aquest projecte ambiciós, profundament germànic, amb un tipus d'òpera que en aquells moments no s'estilava gens, és lògic que diguis, mira noi, gràcies per les teves intencions, però no serà aquí on estrenaràs la teva òpera. De fet, durant aquest període només obté una oportunitat menor, en aquest cas al Teatre de la Renaixença de París, on aconseguiria que interpretessin fragments de música seva. I tot i el fracàs, siguem positius. En París el va marcar profundament.

0: compositor grandiós, aquest que estem escoltant ara mateix.
1: I tan grandiós.
0: A l'ambició musical. Dèiem que Wagner a París va fracassar en quant la possibilitat d'estrenar alguna de les seves òperes, inicialment, evidentment, però va tenir alguna cosa positiva. Doncs sí, perquè allà va descobrir la gran òpera francesa, ja sabeu, aquestes òperes en cinc actes, en ballet, amb aquell llenguatge també molt grandiloquent, que sabé molt a la visió musical de Wagner, amb aquesta monumentalitat, la concepció de l'espectacle, amb la voluntat d'explicar grans històries, etc. I a més coneix la música d'Héctor Berlioz. N'estem escoltant ara la Sinfonia Fantàstica. I entra en contacte també amb l'estil de Giacomo Meyerbeer, que primer va admirar i després va criticar.
1: Durant aquests anys, doncs, finalment acaba l'òpera Rienzi, aquella que havia començat i havia ensenyat al director del teatre i li havia dit, ¿dónde vas con esto?
0: Un valent.
1: I comença a desenvolupar el seu ja famós Holandès Errant.

0: Finalment, l'any 1842 abandona París sense haver aconseguit l'èxit. Oh, però...
1: pobre Wagner.
0: Sí, pobre, sí. Imagina't, ell, doncs, persisteix, perquè ell creu en ell mateix...
1: Jo estic convençut que Wagner se'n va de París dient...
0: No me n'ha entès.
1: Esteu equivocats.
0: Clar, exacte.
1: Els francesos no en teniu ni idea, d'això de música.
0: No, perquè ell creia que l'èxit li havia d'arribar d'alguna manera, no?
1: Clar, clar.
0: I, de fet, tant és així que poc després, a Dresden, doncs l'òpera Rienzi triomfa i, evidentment, la seva carrera comença a canviar.
1: Per tant, l'èxit li va acabar arribant, eh?
0: I tant.
1: Li va acabar arribant. Estem escoltant l'inici del tercer acte de l'Holandesa Rana, que té tan icònic, tan reconegut, i tan alemany, per altra banda.
0: I tant.
1: Per tant, en conjunt, els primers anys de Wagner dibuixen la figura d'un jove artista inquiet, amb una ambició extraordinària i una forta voluntat de renovació i una convicció d'això que dèiem ara mateix, no? Que l'èxit ha d'arribar.
0: Sí, i de fet ja en aquesta etapa inicial es percep la seva voluntat de superar les formes tradicionals i, sobretot, molt important, de fusionar la música i el drama amb una sola unitat més profunda, cosa que, com sabeu, doncs acabarà fent, tot i que més endavant.
1: Tot arribarà, tot arribarà. I és que tot i les dificultats materials i els fracassos inicials, aquestes experiències van ser fonamentals per configurar el pensament i l'estil que, amb el temps, donarien lloc a les seves grans obres.
0: Exacte, així doncs la joventut de Wagner no només constitueix una etapa de formació, sinó també una mena de laboratori de proves, no? On es gesten les idees que culminaran en projectes tan ambiciosos com el cicle de l'anell del nivell 1, que és la síntesi de tota la seva visió, doncs, artística i filosòfica.
1: Però el cicle de l'anell ja hi arribarem.
0: Ja hi arribarem.
1: No siguem tan ambiciosos com Wagner.
0: Tot
1: arribarà i anem ara cap a l'audició.
0: Com ara dèiem, anem a escoltar una miqueta de música de Wagner i us volem proposar una de les escenes, jo crec que més icòniques del compositor alemany.
1: Sí, i tant. Es tracta d'Infern im Land, que està més o menys al final de l'òpera Lohengrin, evidentment de Wagner. En aquesta escena podreu apreciar com Wagner no és només trompeteria i grans escenes, sinó que també sap crear moments lírics íntims que són preciosos.
0: Totalment, totalment. Escoltem, doncs, Infern im Land de Lohengrin, interpretat pel tenor Plácido Domingo, dirigit per Sir Georg Solti, amb la Filarmònica de Viena.

0: Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
2: Ei, torno i torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, crow...
3: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
4: Sí, sí.
5: M'encanta, m'encanta.
2: Una tria musical de categoria.
6: Fixa't com sona Edició Clàssics.
3: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
2: Oh! Fixa't com sona.
3: Dissabtes de 9 a 10 del vespre,
2: sí.
3: Fixa't com sona, Edició Clàssics.
1: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio.
3: Els homes clàssics ens proposen recuperar els programes més destacats de la temporada. Avui, un dels compositors més temuts, l'enorme Richard Wagner.

0: El tenim una mort a l'estudi de Catalunya Música ara mateix, el mestre Pardo, ja,
1: soc,
0: que tant ara brama contra l'òpera.
1: No sóc ni Isolda ni res, sóc mort, mort i ni transfiguració. És que quina meravella, és que tinc, t'ho juro... I us juro, estimats oients, que tinc els ulls plorosos ara mateix. És que m'encanta.
0: És una preciositat.
1: O sigui,
0: és que m'encanta.
1: Mira, mira que l'hem escoltat vegades, que la posem a les nostres xerrades, sí, dels divertimentos. Però és que cada vegada, fins i tot quan vam parlar amb el Carles Pajón, la vam escoltar.
0: I
1: la
0: va cantar, sí, sí.
1: Ostres, i és que cada vegada se'm posa la pell de gallina i se'm posen els ulls plens de llàgrimes.
0: Llavors diuen que Wagner és fred, massa cerebral, inaccessible...
1: És que ara ho deien fora d'antena. És que això és bel canto. Perdoneu els wagnerians.
0: Té molt de sentit.
1: Perdoneu.
0: Sí, sí, és
1: cantar bonic. Però contracte la veu.
0: És cantar
1: bonic. Sobretot, escolta'm, ja no... Contracte la veu. Escolteu què és el que fa l'orquestra aquí, al darrere. No té totes les trompes wagnerianes sonant.
0: No, clar.
1: No, clar, clar, és que és una passada. Vull dir, jo, Albert, si em poses escenes com aquesta... Cada dia una?
0: En petites dosis?
1: En petites dosis? Ja em tens guanyat, eh?
0: Ja sabeu jugar les meves cartes.
1: Doncs sí.
0: Com deia, aquesta és l'escena de Wolfram, el Tannhäuser, de Wagner, eh? Tot i que aquesta no és una òpera de maduresa, perquè la va estrenar quan tenia 32 anys. Prodigiós Wagner. Sí que és cert que ja és un títol que conté moltes de les idees que Wagner acabaria desplegant al llarg de la seva carrera.
1: I tant, totalment. I, clar, quines són aquestes idees? Doncs avui ho repassarem perquè ens volem centrar, doncs això, el que dèiem, amb la seva etapa, doncs, més madura.
0: I que l'etapa de maduresa de Wagner representa el moment de plena consolidació, com és lògic, no?, del seu pensament artístic i, molt important, filosòfic, així com l'etapa en què du a terme les seves obres més innovadores i influents. Aquest període s'estén aproximadament des de mitjans del segle XIX fins a la seva mort, el 1883, i està marcat tant per la creació d'algunes de les òperes més importants de la història, no de la biografia de Wagner, no, sinó de la història de la

0: música, com també pels profuns canvis personals i intel·lectuals que viu Wagner al llarg d'aquesta etapa.
1: Clar, una mica, si recordeu el que explicàvem al programa anterior, doncs després dels anys de joventut, plens d'inestabilitat, de dificultats econòmiques, que va passar gana, no?
0: Sí, sí.
1: Wagner doncs entra en una fase decisiva arran justament de la participació en les revolucions de 1848. La seva implicació política el va obligar a exiliar-se, principalment a Zúric, un fet que, lluny de frenar la seva creativitat, doncs, al cap i a la fi li va donar temps, no?, i la distància necessària, doncs, per recuperar i per desenvolupar les seves idees amb més profunditat.
0: Això també fa caure un tòpic, no?, del que Wagner sembla que sigui com molt totalitari, i era un idealista, també, perquè va participar en revolucions en favor de la democràcia, no?
1: Sí.
0: Durant aquest exili, Wagner formula les bases teòriques del seu art. És un temps que li permet pensar, per tant, pot desenvolupar aquestes idees. Escriu diversos assaigs en què exposa la seva concepció de la música i del teatre i defineix un concepte molt wagnerià, que és l'obra d'art total, en alemany, Pedro, m'has ajudat?
1: Gesamtkunstwerk.
0: Això mateix, l'obra d'art total. Importantíssim retenir aquest concepte quan parlem de Wagner. Què vol dir això? Doncs totes les disciplines artístiques han de convergir en una sola expressió unificada, com ho és l'òpera. Que, de fet, si hi pensem, en l'òpera ho trobem tot. Hi ha música, per descomptat, però també hi ha literatura i poesia, que és el text. Hi ha art, pintura, vull dir, en els decorats, hi ha moviment escènic, per tant, hi ha dansa, hi ha teatre, i és tot en l'òpera. I aquesta idea, aquesta idea de Wagner de l'obra d'art total esdevindrà el fonament de tota la seva producció posterior i una idea molt influent, perquè si bé és cert, i com bé coneixem la història, per exemple, del Belcanto, allà on hi ha una jerarquia, la música és més important que el moviment escènic, per exemple. En canvi, aquí no.
1: Bueno, la música, els cantants són el més important.
0: Sí, exacte. Aquí no, aquí tot ha de confluir. Fins i tot els decorats són molt importants en les concepcions teatrals, com us explicarem al llarg d'aquestes setmanes, a l'obra de Wagner.
1: Clar, i dintre d'aquesta filosofia wagneriana és també en aquest període quan comença a concebre doncs, la seva obra més ambiciosa, Der Ring des Nibelungen, o el que és el mateix, L'anell del Nibelung.
0: Estem escoltant l'escena 3 de l'Hort del Rin de Wagner, i és que el cicle de l'Anell del Nibelung, que és una miqueta el nostre destí, eh? O sigui, aquesta primera setmana que estem dedicant a Wagner és per arribar a l'Anell del Nibelung. Doncs bé, aquest cicle, que és la tetralogia, és el projecte que ocuparà bona part de la vida de Wagner. I hem de tenir molt clar, ja d'entrada, que quan parlem d'aquestes quatre òperes, no és només una creació musical. És a dir, no és, Wagner no el concep només com crear música, sinó que és una síntesi de mite, filosofia, però també crítica social. Oh, potser això sorprèn algú. Però sí, sí, hi ha crítica social, perquè a través de la tetralogia Wagner desenvolupa una visió del món marcada per la reflexió sobre el poder, la corrupció i, molt important, la necessitat de renovació, per tant, la revolució. Però de la tetralogia de manera detallada en parlarem la propera setmana.
1: De totes maneres, hi parlarem la propera setmana. Però fixa't tu quins conceptes més actuals, en el fons,
0: sí?
1: No? La corrupció. Imagina't, no?
0: A l'astrologia apareix la corrupció, un poder corrupte.
1: Clar, la reflexió sobre el poder, la necessitat de renovació, és tot molt actual, en realitat, eh? En tot cas, és que a nivell musical, doncs, la maduresa de Wagner es caracteritza, entre d'altres, per un trencament, no?, definitiu amb les, podríem, el que podríem anomenar formes tradicionals de l'òpera.

0: Josep Maria del Mònaco, no cantant Wagner, sinó Verdi, com heu reconegut, mal regendo, l'aspre salto del trobador de Verdi. Per què posem Verdi? Doncs bé, perquè Verdi sí que ve cert que al llarg de la seva carrera també anirà renunciant a les formes clàssiques de l'òpera, això del recitatiu, l'ari i la cabaleta, entre altres coses, especialment a partir de 1847 amb Macbeth. Verdi va cap a aquest camí, Wagner ho fa d'una manera, podríem dir, molt més radical, aquest trencament.
1: Sí, en el cas de Wagner, les seves obres abandonen la divisió en àries i recitatius i adopten una estructura contínua en què la música i l'acció dramàtica doncs avancen de manera, podríem dir, inseparable, no? Tenen molt a veure una amb l'altra, no?
0: Fins i tot ara estàvem escoltant aquí el Mario del Mónaco cantar i t'adones que l'orquestra està com molt pendent d'ell.
1: Totalment.
0: Si ell vol fer una inflexió, que ha de ser així, vull dir, el repertori Verdi ha de ser això. Vol allargar una nota, per exemple, l'orquestra es pausa, o amb Wagner... Home, evidentment també hi havia un acord entre cantants i orquestra.
1: Sí, però el que dèiem abans...
0: Però...
1: També...
0: No...
1: I sobretot, fixa't tu, una qüestió que a mi m'agrada molt i m'afecta molt, que és la inestabilitat harmònica, no? O sigui, quan parlem d'harmonia i de riquesa d'acords, tu escoltes el Brindis de la Traviata, per exemple, i perdoneu, però són tres acords.
0: Sí, sí.
1: Ja està, no?
0: Però funciona molt bé.
1: Sí, sí, no. Està clar, que funciona molt bé. Però tu senties el O du Mein Holder, no?, que abans sentíem, i sí que al principi dius, ostres, els dos primers compassos, home, li puc posar l'Ave Maria de Schubert, sí, però els dos primers compassos, després se'n va i comença, i hi ha uns cromatismes, i hi ha una riquesa que altres compositors, com Verdi,
0: no tenen,
1: en aquella època
0: clar.
1: No tenen, no?
0: Tornant al tema de la estructura interna de les òperes, que Verdi, com dèiem, va renunciant progressivament, Wagner ho fa d'una forma molt radical, implica directament, clar, per assolir aquest objectiu, que tot estigui integrat en una obra d'art total, cal que l'orquestra adquireixi un paper central.
1: Clar.
0: No pot ser ja un element que només acompanya el cantant o acompanya la tragèdia, no. Forma part d'aquesta tragèdia. Convertint-se, per tant, en un element narratiu que expressa allò que les paraules no poden dir.

0: Fixeu-vos si és important l'orquestra en les òperes wagnerianes, que això, per exemple, que estem escoltant és un fragment de l'obertura de Lohengrin, que no és un element allò... Vinga, va, aneu seient, que comencem. No, no, forma part de... O sigui, ja està creant un ambient perquè tu, quan comenci l'òpera ha començat, però quan comencin a cantar els personatges que intervenen en aquesta òpera, tu ja tens una predisposició greve emocional a percebre aquell cant d'una manera o una altra. I no només això, la música ja ens està dient moltes coses, perquè en aquesta etapa és quan Wagner ja desenvolupa un dels recursos més comentats, com són els leitmotiv, que aquí n'està presentant els corresponents, alguns dels corresponents a Lohengrin.
1: Això em recorda molt amb un deixeble que no el concebem com a deixeble de Wagner, però com és Puccini.
0: Que no, de manera indirecta,
1: de manera indirecta, sí, sí, no? Sí, sí. I les obertures, no obertures, que no existeixen, no? De moltes obertures de Puccini passa el mateix. Clar, i amb els leitmotiv, que són precisament aquests motius musicals associats a personatges, a objectes o idees, doncs aquests leitmotivs es transformen al llarg de l'obra. Es transformen, clar, de manera que creen una xarxa, podríem dir, simbòlica, no? Que enriqueix el significat del drama i precisament reforça la seva unitat interna. No? Si al final vas variant una mateixa cosa, al final tot té sentit.
0: I simplifica el discurs, perquè si tu vols parlar d'un concepte, pots dir-ho explícitament.
1: No cal que diguis el concepte.
0: Exacte, pots dir, vull parlar de l'espasa. I dius, el fas dir al cantant, espasa. Però si vols fer veure que el cantant pensa en l'espasa, el cantant pot dir... Ara podria, i sona l'espasa. Això... Tu ja entens que vol fer referència a l'espasa.
1: Fixa-t'ho, ja ho vaig explicar en un programa fa molt de temps, però és que em fa molta gràcia perquè els leitmotivs s'utilitzen avui en dia a les pel·lícules, no?
0: I tant,
1: contínuament,
0: clar.
1: No? I recordo una sèrie que estàvem veient a la meva família, que van matar amb un personatge, i que al cap d'uns capítols el meu fill diu... No, papa, és que el personatge no s'ha mort. I dic, per què no s'ha mort? Perquè encara està sonant la música que... I dic, en sèrio?
0: Són leitmotiv, no?
1: I efectivament, amb aquell capítol que va sonar aquella música, va tornar a sortir aquell personatge,
0: clar,
1: no?
0: Clar, clar. Que... És la riquesa d'això.
1: Exacte.
0: Doncs és una idea que desenvolupa moltíssim Wagner, que de fet al llarg dels propers dies en parlarem amb exemples concrets. El Pedro se li girarà feina. Però... Bé, però per entendre-ho, un dels primers temes o dels temes amb més caràcter que pots escoltar en les primeres òperes de la tetralogia, per tant a l'Hort del Rin, és el tema dels gegants, és molt reconeixible, no? El tema dels gegants, quan entren per primer cop els gegants a l'Hort del Rin, el primer cop que apareixen sona això.

0: diu que és un tema molt reconeixible.
1: Home, està clar que això no pot representar una fada.
0: Oi que no? Ni una guineu petitona. No, no, és uns gegants, no? Fas olifafra, en aquest cas. Doncs aquí és un tema molt de caràcter.
1: Home, i tant.
0: Moltíssim, molt reconeixible. Aquest tema, el que hem d'escoltar és el primer cop que apareixen els gegants. L'hora del Rin sona això. Però, clar, a partir d'aquest moment, cada cop que hagin d'aparèixer, es parli d'ells o es faci alguna referència, encara que sigui directa, als gegants, Wagner recuperarà aquest tema.
1: Clar, i així l'espectador, de manera conscient o inconscient, doncs sabrà que l'acció fa referència precisament als gegants, fixeu-vos.
0: Heu vist?
1: Sí, sí.
0: Ha sonat un moment, però
1: no, no,
0: jo l'he reconegut.
1: I fixa't, no té res a veure la música que ve després.
0: No.
1: Però ell anuncia, fa aquí, pom,
0: alguna
1: pom,
0: cosa ha de passar aquí,
1: pom,
0: no?
1: Pom, pom,
0: I,
1: pom.
0: I aquesta és la gràcia, que a més, el leitmotiv no sempre ha de ser exactament igual.
1: No, clar.
0: El reconeixes aquesta petita melodia, aquesta petita cèl·lula musical, però ell la pot alterar, canviar de modalitat, donar-li, allargar-la, escurçar-la, en funció dels interessos dramatúrgics.
1: Uh-huh.
0: Per exemple, ara quan els gegants negocien amb els déus, torna a aparèixer el seu tema, no? I a l'escena quarta, encara de l'Or del Rin, la que tenim de fons ara mateix, ara, apareix de nou quan entreguen l'or als gegants. I Wagner encara fa aparèixer aquest tema a l'òpera Siegfried, si estem a l'Or del Rin. Doncs guarda aquest tema i el manté fins a l'òpera Siegfried, que és la tercera de la tetralogia, quan apareix el gegant Fafner, ara, però, transformat en drac.
1: Fixa't, eh?
0: I de nou, perquè sí, sí, l'ubiquem, però igual t'has oblidat que és un gegant.
1: Home, t'has oblidat, això, és que tinguem en compte la concepció tan moderna de Wagner amb això, que ja en parlarem la setmana que ve, eh? Però tinguem en compte la concepció moderna de temporades de sèries de Netflix, o de HBO, o de HBO, o del que sigui, no? Temporades de sèries que quan a la quarta temporada, ho invento, de Joc de Trons, surt un personatge que havia sortit a la primera temporada, tu ja no te'n recordes d'aquest personatge, però si sona la música,
0: t'ubica. Doncs exacte. Wagner fa exactament això, però insisteixo, la música no sempre és exacta.
1: No, perquè ell acaba transformant el tema,
0: exacte,
1: no? Una mica, sí, sí, sí, sí. En tot cas, Albert, estem molt, molt ansiosos, però ja en parlarem la setmana que ve.
0: Sí, però a grans trets, això seria el leitmotiv i com els utilitza Wagner, aquestes petites cèl·lules musicals que ens permeten identificar un personatge, un objecte, un sentiment, i no cal esmentar-lo explícitament per entendre que és important en aquell moment de l'acció.
1: Clar, en aquesta etapa més madures, quan Wagner compon doncs algunes de les seves òperes més importants, com el famosíssim, impressionant i preciós Tristany i Isolda.

0: I aquest que escoltem és el preludi del segon acte d'aquesta òpera meravellosa que deia el Pedro, que és Tristany i Isolda de Wagner, que no només és bonica, també és revolucionària.
1: També, també. Sí, sí, a més a més és una obra revolucionària, tant per la seva intensitat emocional com... Abans jo feia un petit esment de l'harmonia, no? I és que Tristany i Isolda, doncs, és una revolució amb les seves innovacions harmòniques, com ja hem explicat més d'una vegada amb el famós acord de Tristany. Ara estem escoltant el preludi del segon acte, però és que l'òpera comença directament amb el famós...
0: Comença i acaba.
1: Sí, sí, exacte, sí, sí. Però el famós...
0: És aquest famós acord dissonant, no?
1: Exacte. És un acord que ha sigut molt, molt... Ha causat moltes discussions entre els musicòlegs, entre els experts...
0: Encara avui dia compra hores de ràdio.
1: Sí, exacte. Sí, sí, però perquè hi ha gent que ni tan sols li dona la entitat d'acord.
0: Clar.
1: I llavors, a partir d'aquí, clar, si hi ha gent que diu que és un acord i hi ha gent que no, doncs aquí comença la controvèrsia.
0: Per tu ho és?
1: En tot cas, eh?
0: Per tu ho és?
1: Per mi ho és, sí. Sí. Bueno, no ho sé què dir.
0: Ah.
1: A veure, què és un acord? Un acord són tres o més notes tocades alhora, no?
0: Això diu la definició.
1: Tres o més notes. Per tant, això és un acord.
0: Sí.
1: No? Do, re, mi, fa, tocat alhora, és un acord.
0: També sona dissonant, això, no?
1: Clar. Però això és un acord, no? I això també.
0: Sí.
1: Clar, aquí estic tocant tres notes alhora. El que passa és que són unes notes que tenen una distància entre cadascuna d'elles i, per tant, se li diu un acord tríada, és un tipus d'acord, no? Però, en realitat, això és un acord, no?
0: Sí.
1: I, per tant, això és un acord. Quina és la veritable cosa interessant d'aquest acord? És que fins Wagner, normalment, els acords inestables resolien. O sigui, quan nosaltres fem això...
0: Falta resoldre aquí.
1: Clar. Però i normalment quan resols, amb la música clàssica i romàntica primerenca, resols ràpid. No pots fer... sinó que... I resols i acabes... Ximpom. I si ets Beethoven...
0: Ho fas 25 vegades, que quedi clar que resols.
1: 25 vegades. Clar, amb Wagner, el tema és que aquest acord... que a més no està format com una acord tríada normal, sinó que està format per una quarta augmentada, que és el diàbolus in música,
0: sí,
1: atenció,
0: eh?
1: I una altra quarta justa entre les notes de baix i les notes de dalt, que a més ho toquen diferents instruments, per tant, és una qüestió de que el contrapunt fa que es trobin aquí...
0: Sí.
1: No acaba de resoldre, perquè ell, quan acaba amb aquest acord, que és,
0: sí, sí,
1: és realment inestable.
0: L'astúcia és tant que ho resol un cop Tristany i Isolda mor al final de l'òpera i es troben.
1: Al cap de 25 hores.
0: 4 hores.
1: Exacte.
0: 4
1: hores. Sí, sí. El que vull dir és que, clar que és un acord, ara és un acord revolucionari perquè li dona entitat d'acord principal, no? O sigui, quan fas el... I si ell fes, per exemple, això... Perdó, eh? Això seria diferent.
0: Clar, perquè... segueix sent bonic, però no,
1: sí,
0: té la mateixa força.
1: Sí, però passa com molt desapercebut,
0: clar.
1: Fixeu-vos, eh?
0: Clar, en canvi, quan fa la seva versió...
1: Quan es queda aquí...
0: Et deixa tensionat.
1: Ah,
0: crec que és la tensió entre Tristany i Isolda, que serà el leitmotiv, si valgui la redundància, de tota la seva òpera.
1: Exacte.
0: Des del principi, insisteixo, fins al final de Tristany i Isolda. Pot semblar una bajanada, però clar, amb aquesta òpera, amb Tristany i Isolda i aquest acord que comentava el Pedro, entre altres idees, evidentment, Wagner porta el llenguatge musical romàntic fins als seus límits, obrint el camí a la música del segle XX. Vull dir, la música que fa Schoenberg o Debussy, per citar-ne només dos, poc després de Wagner, no tindria cap sentit sense l'aportació inicial de Wagner. També és en aquest període quan Wagner escriu Els mestres cantaires de Nuremberg, una obra de caràcter, podríem dir, més lluminós, i culmina la seva trajectòria amb Parsifal, una creació, en aquest cas, impregnada de simbolisme i espiritualitat.

0: Seguim el programa Homes Clàssics en aquesta quinzena, sí, sí, quinzena, que just vam iniciar ahir, fixant-nos en el gran, grandíssim Richard Wagner.
1: Clar, quant a la seva vida personal, doncs ell també experimenta canvis importants, perquè, clar, amb el suport del rei Lluís II de Baviera, Wagner doncs aconsegueix estabilitat econòmica i el reconeixement que havia perseguit durant moltíssims anys, no? O sigui, sempre buscava pasta i al final la va
0: trobar.
1: Sí, perquè
0: estava passant-ho malament econòmicament fins que ho va trobar, perquè al final tenir recursos et permet també desenvolupar les teves idees. Uh-huh. Perquè pots tenir moltes bones idees, però si no hi ha suport econòmic per desenvolupar-les, aquestes queden en un calaix.
1: Doncs sí.
0: Per tant, aquest mecenatge de Lluís II li permet dur a terme, doncs, un dels seus somnis més ambiciosos, que també t'explica una mica la seva megalomania, però que encara a dia d'avui molta gent gaudeix, com és la construcció del Festival Wagner a Bayreuth, un espai que dissenya ell mateix i ho fa específicament per representar les seves obres de maduresa. Sobretot, i així es va inaugurar la seva tetralogia de l'Anell del Nibelung.

0: altra visió molt moderna és voler crear un festival, però abans has de tenir un lloc on es facin les teves òperes. Per tant, jo crec que és una concepció molt moderna de dir, no, les meves òperes necessiten una caixa on es puguin representar. Ideal,
1: exacte.
0: No?
1: No és només construir un teatre, és construir el teatre amb unes idees acústiques molt concretes,
0: exacte,
1: amb un so que t'abraci, o sigui, allò del Dolby Surround, per d'alguna manera,
0: exacte,
1: doncs existeix en aquest teatre. També el fet que l'orquestra estigui amagada, perquè l'orquestra al final està per fer música, uh-huh, i no per lluir-se o perquè la veiem afinant o fent el que sigui, i a més que el moviment escènic et permeti desenvolupar tot allò que tens al cap, entre moltes altres coses.
0: Clar, doncs aquest festival de Bayreuth, inaugurat el 1876, amb la representació precisament completa de la tetralogia, justament aquest estiu, fa 50 anys, doncs esdevé un esdeveniment cultural de gran importància i consolida Wagner com una figura central de la música europea.
1: En conjunt, la maduresa de Wagner és el període en què totes les seves aspiracions convergeixen. Aquesta recerca d'una nova forma d'expressió artística, la integració de música i drama i la voluntat de transformar l'experiència teatral. Realment, ho vol condicionar tot.
0: Sí, però no només això, perquè les seves obres no només redefineixen l'òpera, sinó que podríem dir que també plantegen qüestions profundes sobre precisament el que dèiem abans, la naturalesa del poder, fins i tot l'amor i la redempció.
1: Així, Wagner no només arriba a la plenitud com a compositor, sinó que es converteix en una figura clau de la cultura europea, capaç d'influir de manera decisiva en el desenvolupament de la música i del pensament artístic modern, que no és poca cosa.
0: No és poca cosa, no. I dit això, doncs vinga, va, anem a l'audició. Recte final del programa d'avui, i com sempre acabarem amb música. Anava a dir amb una mica més de música, però és que no es pot dir una mica perquè és tan brutal aquesta música que escoltarem.
1: 10 segons d'aquesta música equivalen a hores i hores dels compositors.
0: Exacte, concretament escoltarem el final de l'òpera Tristany i Isolda, de la llegendària mort d'amor de la protagonista, segurament un dels cims creatius de Wagner,
1: Sense
0: la mort d'Isolda.
1: És una cosa... És una de les pàgines més ben escrites de la història de la música.
0: Meravellós.
1: No només de Wagner, no? Sinó la història de la música així, en general. En aquest final, com us explicàvem abans, resol el famós acord de Tristany en trobar la pau en la mort, aquesta idea tant del romanticisme. Mm-hmm. Escoltarem aquesta escena interpretada per la soprano Birgit Nilsson en direcció de Carl Böhm, dirigint l'orquestra del Festival Wagner de Bayreuth.
0: Nosaltres marxem amb aquesta joia musical, però recordeu que tornem demà aquí, a Catalunya Ràdio. Pau Blas i el muntatge i el control tècnic, Jorge Cardús, la producció. Moltíssimes gràcies i fins demà.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat. I la temporada que ve, nous capítols dels Homes Clàssics a Catalunya Música.

0: l'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Trescat Info.
2: Molt bon dia, són les 8. Des d'aquesta mitjanit, Espanya aplica controls als passatgers que arriben d'Itàlia a ports i aeroports. Això després que el govern de Giorgia Meloni hagi rebutjat l'ultimàtum de Pedro Sánchez i hagi confirmat que mantindrà els controls fronterers als espanyols que entren al seu país, almenys fins a finals de la setmana que ve. L'advocat d'ultradreta Abelardo de la Espirela ha pres possessió aquesta matinada com a nou president de Colòmbia. Ha promès Maduro en seguretat contra el narcotràfic i les guerrilles. És un aliat de Donald Trump i també vol restablir les relacions amb Israel. Territori tancarà l'accés motoritzat als parcs naturals dels ports i al Montsant per l'eclipsi dimecres vinent, dia 12. La mesura vol evitar la possible saturació dels espais davant el risc elevat d'incendis. També es reforçarà la presència d'agents rurals i d'informadors ambientals en punts estratègics. Avui fa 2 anys que Salvador Illa va prendre possessió com a president de la Generalitat amb el suport d'Esquerra i els comuns que li han garantit força estabilitat durant aquesta primera meitat del mandat. També fa 2 anys del retorn fugaç de Carles Puigdemont a Catalunya. El seu entorn no espera que el Suprem li apliqui l'amnistia almenys fins a la tardor. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, fa aquest cap de setmana un viatge oficial a Sèrbia, un país que històricament ha sigut un gran aliat de Rússia. Aquesta nit, almenys 3 persones han mort en una nova tongada d'atacs russos sobre Kiev i la seva àrea metropolitana. Primera jornada de vaga dels vigilants de les zones verdes i blaves de Barcelona. Les vagues de 24 hores es repetiran cada dissabte fins al gener que ve. I avui arrenca un cap de setmana ple de grans propostes musicals arreu del país. Destaquen els concerts de Mica, a Calella de Palafrugell, de Joan Daussà, a Roses, i dels Amics de les Arts i Ginestar, a Sitges.
3: Esports. Ronald Araujo marxa del Barça, s'ha dit al Liverpool. Està previst que el Liverpool es faci càrrec del 100% de la fitxa del central uruguaià. Mentrestant, el club blaugrana continua negociant amb el Manchester City el fitxatge de Rodri. El Barça viatja aquest matí cap a Udine, Itàlia, per disputar el vespre un triangular amb el Nottingham Forest i l'Udinese. Mentrestant, l'Espanyol és a Anglaterra per jugar avui un partit amistós contra el Coventry de la Premier. Serà a 6:45 de la tarda. En ciclisme, avui es disputa la penúltima etapa del Tour de França femení de 172 quilòmetres i final a Nice. La polonesa Kasia Nebiadoma és la nova mallot groc i la catalana Paula Blasi és 7a a la general. I en MotoGP, Marc i Àlex Márquez s'han classificat directament per la Q2 del Gran Premi de la Gran Bretanya. Aquest migdia, classificació, i a la tarda, curs sprint en directe per l'app i la web de Catalunya Ràdio i 3CAT.
2: Tot això amb un matí de sol i calor de ple estiu. Fins al migdia només s'esperen alguns núvols baixos a la costa, sobretot al Camp de Tarragona. A la tarda, per ponent, arribarà un front de ruixats localment amb tempestes, que afectarà sobretot les Terres de l'Ebre i comarques de Lleida.
1: 3CAT Info.
2: Molt bon dia, us informa Eva Compte Martí.
1: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
2: I comencem explicant-vos que des d'aquesta mitjanit Espanya fa controls d'accés a les fronteres a tots els ciutadans que vinguin d'Itàlia. A la pràctica, això vol dir que els passatgers que arriben a ports i aeroports procedents d'aquest país hauran d'ensenyar el DNI o el passaport i, si no són europeus, el visat o el permís de residència. D'aquesta manera, el govern espanyol fa efectiu l'ultimàtum que havia donat ahir el govern de Giorgia Meloni si no retirava els controls que aplica Itàlia des de la setmana passada als viatgers espanyols arran de la crisi migratòria de Ceuta. Anem a Madrid, Paula Brujats.
4: El govern espanyol no espera diumenge a la nit i imposa controls als viatgers procedents d'Itàlia des d'aquest divendres a la mitjanit. Tothom que arribi en avió o vaixell haurà d'ensenyar a la frontera el DNI o el passaport i el permís de residència en el cas dels ciutadans que no siguin italians o europeus. Una dràstica decisió d'Espanya que arriba després que el govern italià s'hagi negat a reobrir l'espai Schengen. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ja havia pensat que respondre a Itàlia és una qüestió de dignitat.
5: Vamos a tomar las medidas oportunas para poder responder a este ataque a la dignidad de los españoles.
4: Itàlia ha rebutjat l'ultimàtum que li havia donat el govern espanyol i allargarà els seus controls com a mínim fins al 15 d'agost. El ministre de l'Interior italià ho justifica per qüestions de seguretat.
6: En considerazione di quello che si è visto.
7: Tenint en compte el que s'ha vist, el que s'ha dit, els mateixos organismes d'intel·ligència i de seguretat espanyols han declarat que l'avís que repetirà l'intent d'invasió té força fonaments.
6: A ripetere questo tentativo di invasione.
7: Ara, després del 15 d'agost, veurem què passa. Ja ho veurem.
6: Agosto, dove si osserverà.
4: I ara Pedro Sánchez respon a Giorgia Meloni amb la mateixa moneda i escala encara més el xoc diplomàtic obert per la crisi migratòria a Ceuta. Els controls a Espanya estaran en vigor fins al proper 7 de setembre, excepte que Itàlia rectifiqui i aixequi abans els seus controls.
2: Mentrestant, a Ceuta encara hi ha milers de menors no acompanyats que dormen als carrers. Les entitats ONGs que els atenen adverteixen que estan especialment preocupats per la violència sexual que puguin patir les nenes i les adolescents. El govern espanyol assegura que, a diferència d'altres arribades, aquesta vegada han vingut més menors de 13 anys i també més nenes. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, preveu poder reubicar-los a diverses comunitats autònomes d'aquí unes setmanes.
8: El dia 16 se traslada el equipo del Ministerio de Juventud precisamente para ir lo más rápido posible. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
2: De moment, el govern espanyol ha registrat uns 1.300 nens i adolescents, però admet que n'han arribat més. I parlàvem ara del govern d'ultradreta de Meloni. Doncs bé, parlem ara també de l'ultradretà Abelardo de la Espirela, que ha estat investit aquesta nit nou president de Colòmbia.
9: Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia.
2: De la Espirela pretén fer un gir radical a la política del país després del primer govern d'esquerres de la història de Colòmbia. El nou president s'ha compromès a recuperar l'ordre, la llibertat i, sobretot, l'autoritat. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
10: Abelardo de la Espriella és ja el nou president de Colòmbia. Rebia la banda presidencial a la ciutat de Cali per trencar, deia, amb el centralisme històric de la classe política colombiana, una zona del país sud-americà especialment castigada pel terrorisme i la presència de guerrilles. En una caserna militar és on de la Espriella ha pronunciat com a nou cap d'estat del país sud-americà el seu primer discurs per deixar clar que basarà el seu govern, ha dit, en l'eix pàtria, família, austeritat i seguretat.
11: Envío un mensaje firme al pueblo colombiano. Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad. Ganó la posibilidad de que Colombia transite por el camino de la libertad, de las instituciones y del Estado de Derecho, lejos del abismo de los modelos totalitarios bolivarianos que tanto sufrimiento han causado a nuestra región.
10: Gir de 180 graus a Colòmbia en deixar al poder el progressista Gustavo Petro, primer president d'un govern d'esquerres en la història de Colòmbia, país que forma ja part del club de les extremes dretes americanes.
2: A casa nostra, el Departament de Territori tancarà l'accés motoritzat als parcs naturals dels Ports i de la Serra de Montsant dimecres que ve, dia de l'eclipsi solar. En aquesta mateixa línia, Salut també ha dissenyat un pla per reforçar els serveis sanitaris de les comarques del Sud i de Ponent. Anem ara, doncs, a Tarragona. Clara Chavarría Domingo.
12: Les restriccions als espais naturals entraran en vigor el dia 11 d'agost a les 9 del vespre fins al dia 13 a les 8 del matí. La mesura s'ha pres tenint en compte la gran afluència de gent que podria acudir a aquests parcs a veure l'eclipsi en un moment que coincideix amb un elevat risc d'incendi. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor, argumenta la decisió.
13: Hi havia una certa preocupació també dels alcaldes. Estem en una època en què el risc d'incendi sempre és alt. No tenim dades segures, quants de vehicles, quanta gent d'alguna manera podria accedir a aquest parc natural dels Ports. Per això se ve adequat restringir-ho.
12: D'altra banda, entre l'11 i el 14 d'agost, el Departament de Salut també reforçarà els serveis sanitaris de la demarcació de Tarragona i Ponent. El director de Serveis Territorials de Salut a les Terres de l'Ebre, Ferran Roche Campo, ha parlat en declaracions a 3Catinfo.
14: El fet de que vingui més gent, doncs les malalties comunes probablement augmentaran. Després està un tema que ens preocupa molt, que és el tema dels accidents. No? La gent el dia 11-12 agafarà el cotxe, baixarà cap aquí, i després està el tema del problema ocular.
12: El reforç es farà als centres d'atenció primària, a les urgències dels principals hospitals, a l'àrea d'oftalmologia i al SEM.
2: Com dèiem, dimecres per fi arriba l'eclipsi total a Catalunya i al voltant d'aquesta mena de fenomen sempre apareixen mites i creences falsos que afegeixen confusió i en alguns casos pors injustificades. Ens en parla el responsable de verificació de 3CAT Info, Carlos Baraibar.
15: Una de les creences més ancestrals sobre els eclipsis és que porten catàstrofes o que poden afectar les dones embarassades o els fetus. Cap d'aquests mites és cert i tots provenen de creences i supersticions molt antigues. També hi ha qui l'any 2024 als Estats Units va dir que s'havia trobat malament durant l'eclipsi i es va parlar de la malaltia de l'eclipsi, però això tampoc existeix. Per la banda del fenomen físic, s'ha escampat per tot arreu que l'eclipsi pot afectar la gravetat de la Terra, perquè el Sol i la Lluna estan alineats i ens atraurien més i pesarem menys. Fins i tot hi ha vídeos dient que flotarem durant un segons. Tot això és mentida i la posició del Sol i la Lluna no ens afectaran més del que ho fan en qualsevol dia normal. Finalment, si algú es pregunta si l'eclipsi pot afectar les telecomunicacions, doncs no, tampoc. No hi haurà cap efecte en les telecomunicacions ni per satèl·lit, ni de ràdio, ni tampoc en senyals dels mòbils. Un eclipsi no té més implicacions físiques que la nit. Per tant, podem estar tranquils.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
2: 4 minuts i arribarem a 8:45.
16: Atès que el senyor Salvador Illa Roca en aquesta votació ha obtingut 68 vots a favor, que signifiquen la majoria absoluta que estableix l'article 4.3 de la llei de la presidència de la Generalitat i del Govern, resta investit president de la Generalitat de Catalunya.
2: Avui es compleixen 2 anys des que Salvador Illa va ser investit president de la Generalitat. Ha arribat a l'equador del mandat amb l'oxigen necessari per afrontar la segona part de la legislatura amb uns pressupostos aprovats sota el braç. Tot i que Illa governa en minoria i només té el suport assegurat del seu partit, el PSC, el cert és que no ha hagut de patir gaire en el primer tram del mandat. Esquerra Republicana i els Comuns, els partits que li van permetre la investidura, li han garantit l'estabilitat durant aquests 2 anys. Marta Corbalán.
17: El govern del PSC ha pogut aprovar el 98% de la seva agenda legislativa durant la primera part del mandat, gràcies bàsicament al suport d'Esquerra i els Comuns. A partir d'ara es posarà a prova la capacitat de resistència de l'executiu. Al president Illa se li podria complicar la governança perquè el 2027 hi haurà eleccions municipals i generals, i en aquest context els socis d'investidura voldran marcar perfil i serà més complicat teixir grans aliances. A més, Esquerra i els Comuns ja han avisat que seran exigents perquè es compleixin els acords pactats amb els socialistes. Els republicans volen veure resultats tangibles i posaran el focus en el nou model de finançament autonòmic, la seva principal aposta per aquesta legislatura. El líder d'Esquerra al Parlament, Josep Maria Jové, tancava el curs polític abans de les vacances amb aquest advertiment al president.
18: President, no es relaxi. L'estabilitat real no neix només d'una suma de vots. Neix de la confiança, la transparència i la capacitat de construir consensos amplis i honestos.
17: Els Comuns pressionaran el govern en habitatge perquè s'aprovi la llei que prohibeix la compra especulativa i una altra per incrementar-ne el parc públic. La seva líder al Parlament, Jessica Albiach, també ha endurit el discurs de cara a la segona part del mandat.
19: El govern, cada vegada que a partir d'ara vulga aprovar alguna cosa, si vol fer-ho amb nosaltres, haurà de negociar mesura a mesura i llei a llei.
17: Fins ara, l'aliança més freqüent al Parlament ha estat la del PSC, Esquerra i els Comuns. Han coincidit en un 87% de les votacions. En canvi, Junts per Catalunya, el principal grup de l'oposició, ha preferit marcar distàncies amb els socialistes. La presidenta del grup, Mònica Sales, fa un balanç negatiu de la gestió del govern.
20: Avui Catalunya està pitjor que fa 2 anys, òbviament amb la complicitat d'Esquerra i dels Comuns, perquè malgrat ho vulguen dissimular, el tripartit funciona a ple rendiment.
17: Si no hi un gir de guió, la majoria de la investidura seguirà funcionant fins a final del mandat, però hi ha alguns factors que poden sacsejar el mapa polític, com el possible retorn de Carles Puigdemont si se li aplica l'amnistia. Precisament avui també fa 2 anys del seu retorn fugaç a Catalunya.
2: Ara ens ho deia la Marta, que avui fa precisament 2 anys també d'aquest retorn de Puigdemont a Catalunya.
21: No sé quan ens tornarem a veure, amics i amigues, però passi el que passi, que quan ens tornem a veure puguem tornar a cridar junts, visca Catalunya lliure!
2: Així va acabar el breu discurs que va fer en la seva aparició llampec a prop del Parlament el dia que es feia, com sentíem ara, la investidura de Salvador Illa. Dos anys després, el líder de Junts segueix exiliat a Bèlgica, pendent de si el Tribunal Suprem li aplica l'amnistia. El veredicte favorable de la justícia europea del 16 de juliol li aplana el camí, però el seu entorn no espera que pugui venir a Catalunya, Marta, de manera definitiva abans de la tardor.
17: Junts per Catalunya viu en stand-by des de fa dos anys, esperant el retorn del seu líder, mentre Puigdemont ha decidit mantenir un perfil baix aquests últims mesos. Fa gairebé 9 anys que viu a l'exili des del referèndum independentista del 2017 i quan torni haurà de resoldre uns quants interrogants. Primer de tot, haurà de decidir si vol ser el cap de l'oposició al Parlament per poder enfrontar-se així directament amb el president Salvador Illa. Puigdemont, recordem-ho, és diputat, però el seu escó segueix buit, ocupat per un llaç groc a cada ple. Un altre dilema que haurà d'afrontar és si vol tornar a ser el candidat de Junts en les pròximes eleccions catalanes del 2028 i si vol continuar presidint el partit. Abans de decidir-ho, Puigdemont té previst fer una gira per tot Catalunya per prendre el pols al país. Si renuncia i deixa pas, s'obrirà el meló de la seva successió, en un moment en què el partit conté la respiració davant l'auge d'Aliança Catalana, que se li podria menjar terreny electoral, segons totes les enquestes.
0: Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Petit i petit.
17: Els principals dirigents de Junts, com Jordi Turull, estan convençuts que Puigdemont serà amnistiat i alguns creuen que el seu retorn pot ser un revulsiu per al partit. Però, mentrestant, la formació ha anat sumant algunes baixes destacades. Anna Navarro, que va fer tàndem amb Puigdemont en les eleccions de fa 2 anys, ha deixat recentment l'escó al Parlament i l'exconseller Jaume Giró ha estripat el carnet de Junts per discrepàncies estratègiques. Si Puigdemont pot tornar aquest any, la primera prova de foc que tindrà el partit són les eleccions municipals del maig que ve, amb Aliança Catalana trepitjant-li els talons.
2: Ara passa un minut d'un quart de nou.
1: El temps.
2: Amb en Jofre Genoé.
3: Comença aquest dissabte amb un temps molt tranquil i estable, només amb alguns núvols baixos molt puntuals cap a la Costa Daurada. Bé, aquest matí el sol ha d'imposar-se clarament amb un ambient de ple estiu i amb temperatures que ja han sigut força elevades aquesta matinada en molts sectors de la costa, on hi ha hagut molts valors tòrrids al Camp de Tarragona, també a les Terres de l'Ebre, és a dir, aquests valors que no baixen dels 25 graus, fins i tot 26 a Tarragona, a Vinebre, o a prop d'aquests 26 també a la ciutat de Barcelona o a Portbou. De fet, avui és esperem que les temperatures pugin una mica més i s'assoleixin valors pròxims als 40, fins i tot cap al Pla de Lleida, cap a punts de la franja de Ponent, que és on s'enfilarà més el termòmetre, 38-39. Però cal dir que a partir de migdia anirà arribant un front de ruixats i tempestes per Ponent, que lliscarà per les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre, que és on esperem que la tarda es mostri més complicada, amb avisos d'intensitat de pluja i, localment, amb alguna tempesta que pot ser una mica intensa i acompanyada de calamar. Se podria quedar una mica al marge de tot plegat, sobretot la façana litoral i especialment de la costa central i Empordà, i també gran part de les comarques de Girona, a diferència d'aquests darrers dies on hi ha hagut força ruixats, en principi doncs no n'esperem gaires. Demà redueix la possibilitat de ruixats i tempestes, bàsicament a la tarda, vespre, cap a l'Alt Pirineu, i a la resta del territori serà un diumenge de sol i d'ambient canicular amb temperatures encara una mica més elevades.
2: Gràcies, Jofre. I un apunt sobre la mobilitat. Ferrocarrils reprèn el servei habitual a la línia Llobregat-Anoia un cop acabades les obres de renovació de via. Avui es normalitza el servei al tram de la línia R5 entre les estacions de Sant Vicenç-Castellgalí i Manresa-Baixador. Els treballs han permès reforçar l'estabilitat de la via, millorar el sistema de drenatge i evitar també les filtracions d'aigua.
1: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
2: De la crònica internacional també destaquem avui que a Ucraïna almenys 3 persones han mort aquesta matinada en una nova tongada d'atacs russos sobre Kiev i la seva àrea metropolitana. Un dels morts és un nen de 4 anys. Els bombardejos més importants han estat al nord-est de la capital i també deixen 3 ferits. Les últimes setmanes Rússia i Ucraïna han intensificat els atacs amb drons i míssils. Ahir un dron ucraïnès va impactar contra un edifici d'apartaments a la península de Crimea, ocupada per l'exèrcit rus des del 2014, i va provocar 2 morts. morts. I dimecres, almenys 17 persones van perdre la vida per una onada de bombardejos russos sobre Kiev. Aquest cap de setmana, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky fa una visita oficial a Sèrbia, un país que històricament ha sigut un gran aliat de Rússia. Avui té previst reunir-se amb el president d'aquest país, Aleksandr Vučić. Zelensky està fent una àmplia gira internacional per demanar suport econòmic i més col·laboració a nivell de seguretat. Assegura que l'escassetat de sistemes de defensa antiaèria i de míssils interceptors limita la seva capacitat per fer front als atacs balístics russos. I avui ha començat la vaga convocada per la secció sindical de Comissions Obreres a Barcelona de serveis municipals. Els treballadors afectats són els vigilants de les zones verdes i blaves. La vaga durarà 24 hores tots els dissabtes que queden d'aquest any, començant des d'avui, i en principi s'acabarà el 17 de gener del 2027. L'aturada l'ha provocada una modificació en les condicions de treball per part de l'empresa BSM, incorporant jornades en diumenges i festius a la seva plantilla i alterant el repartiment de la jornada diària. El 2023 ja hi va haver una vaga semblant. El cas va arribar a judici i en la resolució es van reconèixer els drets dels treballadors a recuperar les condicions prèvies. Ara, però, nombrosos treballadors han hagut d'iniciar reclamacions individuals. David Martínez és delegat de Comissions Obreres a Barcelona.
5: Nosaltres entenem que si la resolució judicial és injustificada, els diners sostrets per la vaga s'han de retornar a les persones treballadores. S'han fet reclamacions a l'empresa, però l'empresa no vol parlar amb nosaltres, no vol negociar cap manera de veure com resolvem aquest problema.
2: A tot això s'hi suma un nou conveni col·lectiu que ha anunciat BSM i que el sindicat no ha subscrit, ja que no conté les condicions pactades prèviament amb l'empresa. I ara Cultura, el cap de setmana arriba carregat de música en directe. Avui, entre molts altres, sentirem Mica, Joan Dausà i els Amics de les Arts, i demà The Corrs, Fangoria i la banda de tributs This is Michael. Ens en dona detalls Adrià Clotet.
7: Mica, un dels artistes més personals del pop internacional, actuarà aquesta nit al Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell. El concert s'emmarca dins la gira de presentació de Hyperlove, el seu nou àlbum, en què parla de l'amor, la memòria, la pèrdua i la necessitat de mantenir l'emoció en un món cada vegada més accelerat. Queda't aquí, abans que se n'ori. Avui, al Festival Sons del Món de Roses, hi veurem Joan Dausà, que demà sentirem a Cambrils, al seu Festival Internacional de Música. El cantant de Sant Feliu de Llobregat estrenarà en directe el seu cinquè disc, Immortals, un treball que manté el seu univers emocional, però n'explora noves sonoritats.
22: Parlim d'aquells mons llunyans, de les espècies per catalogar, que ningú mai...
7: I també avui, els Amics de les Arts i Ginestà passaran pel Festival Terramar de Sitges. Serà un concert amb protagonisme per al pop d'autor i les cançons de proximitat, amb dues propostes que connecten molt bé amb el públic jove i amb els seguidors de la música en català. Pel que fa als concerts de demà diumenge, el grup irlandès de Corrs pujarà a l'escenari del Festival Portaferrada, a Sant Feliu de Guíxols. Formada per quatre germans a Irlanda l'any 1990, la banda oferirà un repertori centrat en algun dels seus grans èxits, com Breathless, Summer Sunshine o Falcon Corners, dins una proposta que barreja pop-rock i influències de la música celta tradicional. Fangoria, el duet format per Alaska i Nacho Canut, presentarà Sons del Món al seu nou treball, La Beta o La Imaginación, el seu primer LP en una dècada. A més, repassarà algun dels seus grans èxits, com A Quien Le Importa, Espectacular o No sé què me das, entre altres. La nit comptarà també amb l'actuació de Nancy Rubias, el grup liderat per Mario Vaquerito i una de les formacions més singulars del pop espanyol. I acabem el repàs dels concerts de demà amb dos tributs. La banda This is Michael, que recrea els grans èxits i la posada en escena de Michael Jackson, actuarà al Festival Terramar de Sitges. I a Menorca, God Save the Queen tancarà la jornada al Menorca Music Festival amb un tribut a Queen, dins l'oferta musical prevista per aquest cap de setmana al recinte menorquí.
2: I abans dels esports us expliquem que la llista de cims de més de 3.000 metres del Pirineu català en suma un de nou. Un equip de topògrafs i enginyers ha demostrat que l'agulla sud de Malavasina, el massís del Besiberri, reuneix tots els requisits per ser considerada un 3.000, i això eleva fins a 13 la llista de cims d'aquestes característiques que hi ha al Pirineu català, i a 217 el total de muntanyes d'aquesta altitud que hi ha en tota la serralada. David Segura és un dels membres del grup Sostre Matries, que des de fa 5 anys recorre el Pirineu prenent mesures amb aparells d'alta precisió capaços de detectar els errors de la cartografia tradicional.
4: Ells cartografien amb uns mètodes que tenen unes precisions que, bueno, per tenir mapes és més que suficient. Nosaltres, analitzant les dades dels cims i comparant amb les cotes dels cims que apareixen en els mapes, hem detectat que 3 de cada 4 cims té un error de fins a 5 metres, però un de cada 4 cims té errors superiors a 5 metres. Inclús, algun cim arriba a tenir un error de 20 metres en cota.
2: Esports. Roger Arnau, bon dia.
6: Bon dia. Ronald Araujo marxa del Barça per jugar cedit al Liverpool aquesta pròxima temporada. El club anglès es farà càrrec de la totalitat de la fitxa del central uruguaià i es guarda una opció de compra no obligatòria. Araujo, un dels capitans de l'equip, marxa amb l'objectiu de tenir minuts a la Premier després que Hansi Flick li hagi traslladat que continuava amb la idea que fos suplent. L'operació es va precipitar ahir al vespre i avui Araujo ja no viatjarà amb la resta dels seus companys a Itàlia. Mentrestant, el Barça continua negociant amb el Manchester City el fitxatge del migcampista Rodri després que el jugador hagi comunicat que vol jugar a l'equip blaugrana. El City, de moment, ha rebutjat la primera oferta de 45 milions més variables, tot i que el Barça és molt optimista de cara a la incorporació del migcampista. Rodri, recordem-ho, va guanyar la pilota d'or el 2024 i també la del Mundial d'aquest estiu. I com diem, el Barça viatja a les 11 del matí cap a Udine, Itàlia, on aquest vespre jugarà un torneig triangular. Els blaugrana jugaran a les 9 del vespre un partit de 45 minuts contra el Nottingham Forest anglès, i a les 10 un altre contra l'Udinese, l'equip local. Hansi Flick farà pública la convocatòria abans de volar. I tot plegat mentre l'Espanyol ja és a Anglaterra per disputar aquesta tarda, en el seu cas a 7:15, un partit amistós contra el Coventry de la Premier. Ja hi serà l'últim fitxatge blanc i blau. El central basc Unai Núñez arriba del Celta de Vigo com ha cedit fins a final de temporada. Per cert, l'Espanyol recorda avui Dani Jarque coincidint amb el 17è aniversari de la seva mort. La porta 21 de l'RCD Stadium aquest matí estarà oberta de 11:15 a les 2 del migdia perquè els aficionats que vulguin puguin apropar-s'hi i homenatjar l'etern capità blanc i blau. I encara en futbol, el Girona i el Sabadell van empatar 2 l'amistós que es va disputar ahir al vespre a Vilabreix, a la ciutat esportiva dels gironins. El Girona es va avançar 2 vegades al marcador, però el conjunt arlequinat va fer la igualada en temps afegit. Ferran Costa és l'entrenador del Sabadell.
8: Nosaltres creixent des de la col·lectivitat, des de l'esforç, des de l'estar predisposats a sempre donar una carrera més, a donar l'importància a cada pilota, a ser fiels a nosaltres mateixos, i això no ho negociem. El que hem de fer doncs és a major exigència, doncs major rendiment.
6: El Sabadell debutarà a la segona divisió contra l'Sporting de Gijón el 17 d'agost a Gijón, i el Girona ho farà un dia abans, el dia 16, contra el Leganés a Montilivi. I tot plegat, mentre en ciclisme avui es disputa la 8ª i penúltima etapa del Tour de França, de 172 quilòmetres entre Sisteron i Nissa, amb 4 ports de quarta categoria. La polonesa Cassia Nebiadoma és des d'ahir la nova mallot groc de la Volta Francesa. La ciclista de l'equip Canyon va guanyar amb autoritat la 7ª etapa en final al Mont Ventoux. Nebiadoma ara té 15 segons d'avantatge respecte a la neerlandesa Demi Vollering. Per altra banda, Paula Blasi és 7ª a la general, a 4 minuts i 32 segons de la polonesa. La ciclista catalana ahir va acabar l'etapa en 5ª posició a menys de 2 minuts de Nebiadoma.
23: He fet molt bé, la veritat que no ha jugat molt al nostre favor perquè això, teníem a noies enganxades a roda, però bueno, ha estat molt bé amb l'Elisa, que ens hem entès molt bé i hem pogut anar a roda juntes. Jo crec que en general puc estar molt contenta. És això, el vent ha jugat una mala passada perquè al final anàvem portant gent a roda, però sí, jo crec que puc estar contenta amb l'etapa d'avui.
6: Blasi també ha pujat una posició a la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove del Tour. Ara és segona a 1 minut i 11 segons de l'alemanya Nadine Meyer. Mentrestant, en MotoGP, aquest cap de setmana ha tornat la competició després de l'aturada de vacances. Ho ha fet amb el Gran Premi de la Gran Bretanya. Marc i Àlex Márquez, a la jornada d'entrenaments d'ahir, es van classificar directament per la Q2 d'aquest migdia. dia. El vigent campió va fer sisè i el seu germà Àlex, setè. El gran dels Marques afirma que serà complicat competir amb les Aprilia.
9: Se podia intuir que seria un fin de setmana donde las Aprilia irían rápidos y se ha confirmado hoy, donde las Aprilia aquí pues están en modo Holanda, donde estaban un pasito por delante. Pero bueno, a ver si podemos seguir trabajando y sacar el máximo. De momento estamos del quinto al séptimo.
6: Ahir el més ràpid va ser Marco Bezzecchi. De fet, els vuit primers corredors van rodar més ràpid que el rècord de la pista de Silverstone. Avui, quan faltin 10 minuts per la una del migdia, es correrà la repesca i tot seguint la classificació. I a les 5 de la tarda la cursa sprint en directe a l'app i a la web de Catalunya Ràdio i 3CAT. Demà, diumenge, la cursa serà a les 2 del migdia. I acabem amb alguns apunts més. Primer de tot en futbol, perquè el Barcelona Women va guanyar per 4-2 al Villarreal el segon amistós consecutiu disputat a Salou. Dijous l'equip ja va guanyar amb el mateix resultat el Bristol City anglès. El Badalona començarà la Lliga el dia 30 d'agost a Bilbao contra l'Atlètic Club. El mateix dia ho farà el Barça contra el Tenerife. El Barça continua precisament la seva estada a Andorra. Aquest matí l'equip de Pere Romeu tornarà a la feina amb un entrenament a partir de 9:45. Per cert, les jugadores Marta Torrejón, Irene Paredes i Patri Guijarro seran les tres capitanes de l'equip entrenat per Pere Romeu.

En punt, 8:45, moment de repassar les notícies més destacades a aquesta hora. Des d'aquesta mitjanit, Espanya aplica controls als passatgers que arriben d'Itàlia a ports i aeroports. Això després que el govern de la ultradretana, Giorgia Meloni, hagi rebutjat l'ultimàtum de la Moncloa i hagi confirmat que mantindrà els controls fronterers als espanyols que entren al seu país. Almenys, diu, fins a finals de la setmana que ve. A Colòmbia, l'advocat d'ultradreta, Abelardo de la Espirella, ha pres possessió aquesta matinada com a nou president del país. En un discurs en què ha promès Maduro en seguretat, també contra el narcotràfic i les guerrilles. És un aliat de Donald Trump i també vol restablir les relacions amb Israel. A casa nostra, el govern tancarà l'accés motoritzat als parcs naturals dels Ports i al Montsant per l'eclipsi d'aquest pròxim dimecres, dia 12. La mesura vol evitar la possible saturació dels espais davant el risc elevat d'incendis. També es reforçarà la presència d'agents rurals i d'informadors ambientals en punts estratègics. En la pròxima mitja hora, més d'aquestes notícies, també us explicaré...

0: Les es faci amb el 100% de la fitxa del central uruguaià, mentrestant el Barça continua negociant amb el Manchester City el fitxatge de Rodri. El Barça, per cert, viatja aquest matí cap a Udine, Itàlia, on aquest vespre jugarà un triangular amb el Nottingham Forest i l'Udinese. L'Espanyol, per cert, ja és a Anglaterra per jugar també avui un amistós contra el Coventry de la Premier. Mentrestant, també direm que en ciclisme avui es disputa la penúltima etapa del Tour de França, la catalana. Paula Blasi és setena a la general.
1: I pel que fa al temps, avui dissabte de sol i calor de ple estiu. Fins al migdia només s'esperen alguns núvols baixos a la costa, sobretot al Camp de Tarragona. A la tarda, per ponent, arribarà un front de ruixats localment amb tempestes. Afectarà sobretot les Terres de l'Ebre i les comarques de Lleida. Des d'aquesta mitjanit, Espanya fa controls d'accés a les fronteres a tots els ciutadans que vinguin d'Itàlia. A la pràctica, això vol dir que els passatgers que arriben a ports i aeroports procedents d'aquest país hauran d'ensenyar el DNI o el passaport i, si no són europeus, el visat o el permís de residència. D'aquesta manera, el govern espanyol fa efectiu l'ultimàtum que havia donat al govern de Giorgia Meloni si no retirava els controls que aplica des de la setmana passada als viatgers espanyols arran de la crisi migratòria de Ceuta. Madrid, Paula Brujats.
2: Doncs a dia d'avui, la fotografia que...
3: El govern espanyol no espera diumenge a la nit i imposa controls als viatgers procedents d'Itàlia des d'aquest divendres a la mitjanit. Tothom que arribi en avió o vaixell haurà d'ensenyar a la frontera el DNI o el passaport i el permís de residència en el cas dels ciutadans que no siguin italians o europeus. Una dràstica decisió d'Espanya que arriba després que el govern italià s'hagi negat a reobrir l'espai Schengen. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ja havia pensat que respondre a Itàlia és una qüestió de dignitat.
4: Vamos a tomar las medidas oportunas para poder responder a este ataque a la dignidad de los españoles.
3: Itàlia ha rebutjat l'ultimàtum que li havia donat el govern espanyol i allargarà els seus controls com a mínim fins al 15 d'agost. El ministre de l'Interior italià ho justifica per qüestions de seguretat.
5: En consideració de quello que si è visto,
6: tenint en compte el que s'ha vist, el que s'ha dit, els mateixos organismes d'intel·ligència i de seguretat espanyols han declarat que l'avís que repetirà l'intent d'invasió té força fonaments.
5: A ripetere questo tentativo.
6: Ara, després del 15 d'agost, veurem què passa. Ja ho veurem.
5: Agosto, dove si osserverà...
3: I ara Pedro Sánchez respon a Giorgia Meloni amb la mateixa moneda i escala encara més el xoc diplomàtic obert per la crisi migratòria a Ceuta. Els controls a Espanya estaran en vigor fins al proper 7 de setembre, excepte que Itàlia rectifiqui i aixequi abans els seus controls.
1: Mentrestant a Ceuta encara hi ha milers de menors no acompanyats que dormen al carrer. Les entitats i ONGs que els atenen adverteixen que estan especialment preocupats per la violència sexual que puguin patir les nenes i les adolescents. De moment, el govern espanyol ha registrat uns 1.300 nens i adolescents, però admet que n'han arribat més. I a les Balears, els equips de salvament van rescatar ahir una cinquantena de persones que intentaven arribar a Formentera i a Mallorca en pastera. La majoria són magrebins i subsaharians. En el que portem de setmana, almenys 19 persones han mort intentant arribar a les illes per mar i pràcticament cada dia s'han registrat arribades de pasteres. Dijous en van arribar 7, amb un centenar de persones a bord. Segons dades del Ministeri de l'Interior, des de principis d'any han arribat a les Balears unes 200 pasteres amb més de 4.000 persones a bord en total. I Abelardo de la Espirella ha estat investit aquesta nit nou president de Colòmbia.
7: Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia.
1: De la Espirella pretén fer un gir radical a la política del país després del primer govern d'esquerres de la història de Colòmbia. El nou president s'ha compromès a recuperar l'ordre, la llibertat i, sobretot, l'autoritat. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
8: Abelardo de la Espirella és ja el nou president de Colòmbia. Rebia la banda presidencial a la ciutat de Cali per trencar, deia, amb el centralisme històric de la classe política colombiana, una zona del país sud-americà especialment castigada pel terrorisme i la presència de guerrilles. En una caserna militar és on de la Espirella ha pronunciat com a nou cap d'estat del país sud-americà el seu primer discurs per deixar clar que basarà el seu govern, ha dit, en l'eix pàtria, família, austeritat i seguretat.
9: Envío un mensaje firme al pueblo colombiano. Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad. Ganó la posibilidad de que Colombia transite por el camino de la libertad, de las instituciones y del Estado de Derecho. Lejos del abismo de los modelos totalitarios bolivarianos que tanto sufrimiento han causado a nuestra región.
8: gir de 180 graus a Colòmbia en deixar al poder el progressista Gustavo Petro, primer president d'un govern d'esquerres en la història de Colòmbia, país que forma ja

0: part del Club de les Extremes Dretes Americanes.
1: Abelardo de la Espriella és un advocat penalista sense experiència prèvia en càrrecs públics, d'extrema dreta, i que té el suport de Donald Trump. De fet, aquesta nit els Estats Units han anunciat una ajuda de 1.000 milions de dòlars per donar suport a les polítiques de seguretat i econòmiques del nou president colombià. A més, hores després de la seva investidura, de la Espriella ha anunciat que reconeix la sobirania del Marroc sobre el Sàhara Occidental i també té intenció de restablir les relacions amb Israel, Jordi Baró.
2: Colòmbia fa un gir polític amb Abelardo de la Espriella, conegut pels seus seguidors com el Tigre. És un advocat i empresari d'èxit que arriba al poder després de derrotar l'esquerra i d'haver forçat una reconfiguració de la dereta amb la irrupció del seu partit. Hereta un país amb almenys 8 focus de violència, davant la qual ha promès mà de ferro per retornar l'ordre i no negociar amb cap guerrilla, com explica el periodista colombià Juan Carlos Iragorri, autor, entre d'altres, del podcast en castellà del Washington Post.
3: En Colòmbia hubo un acuerdo de paz muy importante en el año 2016 que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC. Fue a las Naciones Unidas y dijo la guerra en Colombia ha terminado. Bueno, pues eso resultó que no fue así. Hubo unos grupos de disidencias de las FARC que se llaman que siguieron pegando tiros. Entonces yo creo que lo primero va a hacer eso, que él va a cortar esas negociaciones. Y él lo que ha dicho es que piensa pues tratar de detener a los líderes de algunos de estos grupos. Creo que yo que va a empezar un poco más la mano dura.
2: De la Espriella acaba els seus discursos sempre amb una salutació militar i s'inspira en el model del president del Salvador, Nayib Bukele, de detencions massives i megapresons, i ha promès recuperar el control territorial a Colòmbia i fumigar els cultius de coca. El nou mandatari colombià és admirador de Donald Trump, que li ha donat suport. Les relacions amb els Estats Units s'espera que facin un canvi respecte del president anterior, Gustavo Petro.
3: Para los estadounidenses, el mayor éxito en política exterior que han tenido en los últimos 30 años ha sido el Plan Colombia, porque ha sido un apoyo bipartidista. Siempre tanto republicanos como demócratas apoyaban a Colombia. Pero ¿qué ocurre? Que cuando llegó Gustavo Petro a la presidencia, tuvo una mala relación con Trump. Incluso Trump nos amenazó con imponer los aranceles porque el presidente Petro publicó algunos mensajes en Twitter. Ahora lo que yo creo que va a pasar es que va a volver a haber una buena relación.
2: De la Espriella vol governar no des de la capital Bogotà, sinó des de Barranquilla, al Carib. Arriba al poder amb un resultat ajustat i amb denúncies de frau electoral del seu predecessor, cosa que fa preveure que hi haurà contestació al carrer.
4: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
1: 5 minuts i arribarem a 9:15. El municipi mallorquí de Sóller es planta i diu prou a la massificació turística. La plataforma Menys Turisme, Més Vida i el moviment Jove de Sóller han convocat avui una manifestació per denunciar l'actual model turístic de la zona i l'impacte que té sobre l'habitatge, la mobilitat, el comerç local i la qualitat de vida dels residents. Els organitzadors asseguren que no és una protesta contra els turistes, sinó contra un model econòmic que consideren insostenible. La marxa està convocada a 11:15 del matí. Els sollerics denuncien que viuen en un decorat i que han perdut tots els espais culturals i comercials per culpa del turisme. A això s'hi afegeixen els problemes de mobilitat, ja que només hi arriba una carretera. Per exemple, anar a treballar o estudiar a Palma, que en condicions normals és un trajecte de 25 minuts, es converteix en un periple d'hora i mitja. La Caterina Carmen Jaume n'ha parlat amb dues veïnes de Sóller, Sofia Zamric Vila i Aina Colom Mayol.
5: Les restriccions als espais naturals han...
6: Com ha canviat la vostra vida?
7: En qüestió de pocs anys, el poble ha viscut un canvi radical. Cada vegada tanquen més negocis de tota la vida per obrir més negocis enfocats en el consum turístic i el que està generant això no és només perdre els negocis i el que oferien, sinó també la vida que se generava en aquest punt, no? Sóller està passant de ser poble a ser un decorat.
6: Quin tipus de comerç ha tancat?
8: Antes era el Colmado Saluna, que s'havia de llegar amb mamotes, i pues venien vins, pastes, tenien trots de carnisseria, sobrassades, formatge, i pues ara és una espardenyeria enfocada en el turisme.
6: Quin era el motor econòmic abans del turisme?
7: A Sóller hi havia pues, un conjunt de cinemes i un conjunt de fàbriques. Era un territori molt ric i molt independent econòmicament. En l'arribada del turisme, totes aquestes fàbriques i totes aquestes instal·lacions, bàsicament culturals, varen començar a tancar.
6: Heu perdut vida familiar? pels embussos.
7: Els meus predins, que són de Sóller i viuen a Palma, han deixat de venir a Sóller per els dinars els diumenges. No pots ficar dues persones majors a un cotxe a fer una retenció i uns embussos d'una hora, una hora i mitja per venir fins aquí, no?
8: Jo ara me'n vaig a fer feina a Palma i tothom va, t'aniràs a fer feina a Palma i com ho faràs? I bueno, és un constant estar preocupat.
1: I el Departament de Territori tancarà l'accés motoritzat als parcs naturals dels Ports i de la Serra del Montsant dimecres que ve, dia de l'eclipsi solar. En aquesta mateixa línia, Salut també ha dissenyat un pla per reforçar els serveis sanitaris de les comarques del Sud i de Ponent. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
5: Les restriccions als espais naturals entraran en vigor el dia 11 d'agost a les 9 del vespre fins al dia 13 a les 8 del matí. La mesura s'ha pres tenint en compte la gran afluència de gent que podria acudir a aquests parcs a veure l'eclipsi en un moment que coincideix amb un elevat risc d'incendi. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor, argumenta la decisió.
9: Hi havia una certa preocupació també dels alcaldes. Estem en una època en què el risc d'incendi sempre és alt. No tenim dades segures, quants de vehicles, quanta gent d'alguna manera podria accedir a aquest parc natural dels Ports, per això se ve adequat restringir-ho.
5: D'altra banda, entre l'11 i el 14 d'agost, el Departament de Salut també reforçarà els serveis sanitaris de la demarcació de Tarragona i Ponent. El director de Serveis Territorials de Salut a les Terres de l'Ebre, Ferran Roche Campo, ha parlat en declaracions a 3cat.info.
10: El fet de que vingui més gent, doncs les malalties comunes probablement augmentaran. Després està un tema que ens preocupa molt, que és el tema dels accidents. No? La gent el dia 11-12 agafarà el cotxe, baixarà cap aquí, i després està el tema del problema ocular.
5: El reforç es farà als centres d'atenció primària, a les urgències dels principals hospitals, a l'àrea d'oftalmologia i al SEM.
1: Fa un moment parlàvem d'incendis, doncs els bombers valencians estan combatent 4 focs simultanis a Castelló. Un d'aquests incendis ha obligat a confinar el municipi de la Serra d'en Galceran i a desallotjar també algunes masies aïllades. En els focs hi treballen 11 unitats de bombers forestals de la Generalitat Valenciana, amb 10 autobombes i diverses dotacions d'altres bombers i efectius de l'UME, a banda de diversos voluntaris. I una línia elèctrica podria ser la causa de diversos incendis de la granja d'Escarp, al Segrià. L'alcalde del municipi, Manel Soler, reclama, en declaracions a la CN, que Endesa revisi la instal·lació de la línia elèctrica que prové de Mequinensa, a la franja de Ponent. Se sospita que les espurnes que en cauen serien les causants de petits incendis.
11: Un veí em va alertar que part de la seva finca se li havia cremat justament també a sota d'aquesta mateixa línia on hi té una torre. Només demanem que aquesta línia es revisi, que es faci el manteniment que s'hagi de fer per no tenir que tornar a repetir un incendi com vam patir a l'abril de 2023.
1: Aquest últim incendi, al terme d'una finca agrícola, es va declarar just a sota d'una de les torres d'aquesta línia elèctrica. L'abril del 2023, en aquesta zona, un foc va cremar 600 hectàrees. L'alcalde considera obsoleta i degradada la infraestructura, però des d'Endesa es defensa que la línia està al dia i que s'hi han fet el manteniment i les inspeccions que pertoquen.
4: El temps.
1: Amb en Jofre Genuer.
12: Aquesta matinada les temperatures s'han mostrat un pelet més elevades i amb valors que no han baixat dels 24, 25, 26 graus a moltes poblacions de la façana litoral i sobretot cap a les Terres de l'Ebre amb una nit un altre cop una mica incòmoda i xafogosa. De fet, amb temperatures mínimes de 25-26. És el cas de Tortosa, Amposta, Vinebre, Tarragona, també la ciutat de Barcelona, punts del Baix Llobregat com Sant Boi de Llobregat o també de l'Alt Empordà, Portbou, la temperatura no ha baixat gairebé d'aquests 26-27 graus. Els valors més frescos lleugerament per sota dels 15, per exemple, a Puigcerdà amb 14. Bé, avui esperem que les temperatures s'enfilin una mica més respecte ahir, amb un matí molt assolellat, només amb alguns núvols baixos puntuals cap a la Costa Daurada. I, de fet, les temperatures màximes s'enfilen per sobre dels 35 a l'interior i es pot arribar als 38-39, a tocar dels 40, fins i tot al Pla de Lleida Franja de Ponent. Però al llarg de la tarda s'espera un canvi de temps amb l'arribada d'un front de ruixats i tempestes que, a diferència d'aquests darrers dies, situarà més el terç oest del país. Per tant, es complicarà la tarda amb un augment de núvols a les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre, i s'aniran estenent cap a la Catalunya central, una mica al marge, sobretot a la costa i després a la costa nord. Ruixats i tempestes, esperen al llarg de la tarda, hi ha avisos d'intensitat de pluja, especialment a les comarques de Lleida, el Pirineu i Terres de l'Ebre, que és on podria haver alguna tempesta acompanyada de calamar-se i amb certa intensitat. Demà sembla que les núvols de tarda es redueixen, quedaran ubicades bàsicament a l'Alt Pirineu, tarda vespre, i a la resta serà un diumenge de sol i fins i tot d'ambient més canicular.
4: 3CatInfo i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
1: Ara passant 2:45, detinguts un pare i un fill de Granollers acusats d'assassinar dues persones i d'intentar matar-ne una altra, al Paraguai. Els fets van passar a la ciutat d'Encarnación, al sud del país. Els detinguts, presumptament, van simular una compra-venda d'or per un import d'uns 54.000 euros, que són 370 milions de guaranís. Haurien citat les víctimes per fer l'intercanvi en un domicili, on els van lligar i els hi van disparar. Segons la policia, els dos catalans no tenien l'or. Javier Flores és el comissari de la Policia Nacional del Paraguai.
13: Dos de ellas se encuentran privadas de su libertad. Ahora mismo las parejas de estas personas estamos viendo su situación migratoria, pero actualmente están todavía privadas de su libertad. Se pone en papel de que él estaba intermediando para todos estos actos, cosa que nosotros no creemos, las imágenes hablan totalmente lo contrario.
1: Es dona la circumstància que el pare detingut ja havia estat condemnat a 10 anys de reclusió per haver planificat des de la presó el segrest del fill d'un narcotraficant i haver demanat un rescat de 5 milions d'euros. L'Ajuntament de Barcelona vol fer un cop de timó en relació amb els clubs cannàbics. Després d'anys de permissivitat, ara el consistori es proposa tancar-los. El tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, considera que els 200 clubs de la ciutat no tenen cap mena de sentit i que contribueixen a banalitzar el consum de droga. En declaracions a l'ACN, Batlle recorda que pràcticament tots tenen expedients oberts i per això defensa que cal tancar-los.
14: Efectivament. Que aquí hi ha un tema, si la llicència d'una activitat tal, jo crec que aquí hem d'anar a la prohibició via tipificació penal d'aquesta activitat.
1: En la mateixa entrevista, Batlle s'ha mostrat confiat que l'enduriment de les penes pertinents a d'armes de foc i de drogues dribli la lentitud administrativa. Admet que aquesta lentitud contribueix a la percepció d'inseguretat i qualifica la situació d'exasperant. Batlle admet que els crims i tortejos d'aquest estiu els preocupen, però els vincula exclusivament al crim organitzat.
14: Nosaltres parlem de violència intercriminal. Són fets entre bandes, són ajustaments de comptes, és temes lligats en el crim organitzat que afortunadament no afecten en el conjunt de la ciutadania, però sí que és un tema que ens ha de preocupar, sobretot doncs, que l'espectacularitat que ha tingut algun d'aquests fets.
1: El tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona també veu molt preocupant el fenomen de les bandes juvenils violentes. Ha mort als 94 anys el mossèn Lluís Bonet Armengol, rector de la parròquia de la Sagrada Família de Barcelona durant 25 anys. Bonet era fill de l'arquitecte Lluís Bonet, deixeble d'Antoni Gaudí i germà del també arquitecte Jordi Bonet, que va dirigir les obres del temple des de l'any 1985 fins a la seva mort, l'any 2022. Lluís Bonet Armengol ha estat un dels principals impulsors de la beatificació d'Antoni Gaudí, de qui parlava d'aquesta manera en una entrevista al digital Catalunya Ràdio. Catalunya Religió, volem dir.
15: Aquesta cosa de la naturalesa, la porta en Gaudí de petit ja. Una mica diu, bueno, això ho explicava ell. Jo tenia una salut delicada, els companys jugaven i ell mirava. I fins i tot aquí, quan arriba, quan se li encarrega, que tot això són camps, observa els animals que corren, les sargantanes, les cargols i tot plegat, i les posa a les gàrgoles.
1: Bonet ha donat el seu cos a la ciència i no hi haurà cap funeral, però sí que està prevista una cerimònia de caràcter diocesà i parroquial de cara al setembre. I avui al vespre, el poble més petit de Catalunya, Sant Jaume de Frontanyà, al Berguedà, es convertirà en l'escenari d'una proposta musical insòlita. Dos pianos de cua compartiran escenari en el marc de l'espectacle Pianant, que reunirà per primera vegada dos dels grans referents del piano i la composició catalana, Manel Camp i Carles Casas, en una aposta que reivindica que els municipis més petits també poden acollir grans produccions culturals. Pau Rovira.
16: Amb només 25 habitants censats, Sant Jaume de Frontanyà acollirà aquest vespre una infraestructura escènica poc habitual, fins i tot en grans auditoris. Els pianistes i compositors Manel Camp i Carles Casas compartiran escenari per primera vegada en un espectacle creat per Perifèria Cultural expressament per aquesta gira. Així ho explica la seva directora de comunicació, Maria Girbau.
17: Seran dos pianos de cua, de fet, a l'escenari aproximadament és un rati d'un piano per cada 13 habitants. Llavors, ells dos, en Manel Camp i en Carles Casas, és cert que es coneixen des de fa molts anys, des de petit, però, tot i que han coincidit en la seva vida professional amb d'altres projectes com amb en Lluís Llach, etc., és la primera vegada que fan un concert junts tocant les seves pròpies cançons.
16: L'actuació també comptarà amb la participació de la jove cantant Abril Gel, que presentarà un repertori marcat per la fusió de les seves arrels mediterrànies i cameroneses amb influències del rhythm and blues i la música electrònica. La jornada es completarà amb una mostra de glosa mallorquina a càrrec de Mateu Xurí i Maribel Cervera, amb una proposta gastronòmica també de proximitat elaborada pel xef Eduard Finestres. Demà diumenge, el cicle continuarà a Soler de Nuc, també al Berguedà, on recuperarà l'espectacle Sons d'un país en un escenari també singular, una explotació ramadera de xai, porc i vedella convertida per una nit en un espai de concert. Allí actuaran els germans Alba Careta i Santi Careta en una nova proposta que tornarà a unir música, territori i patrimoni cultural.
1: I millora el funcionament de les escales automàtiques i els ascensors a les estacions de Rodalies. Segons xifres de Rodalies de Catalunya, en el cas dels ascensors, s'ha passat de només un 47% que funcionaven la tardor de l'any passat a un 86% actualment. En el cas de les escales automàtiques, aquesta evolució ha anat del 54% al 96%. El canvi s'atribueix al nou operador que es fa càrrec del manteniment TKE, que ha rellevat l'anterior empresa Schindler. Aquí el govern atribueix un estat del servei inadmissible. El canvi es va fer per extinció de contracte. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, en fa aquesta valoració.
18: Dades de projectes que potser poden semblar menors, però que van en la millora de l'accessibilitat, del servei, de la confortabilitat de l'usuari del propi servei, i que en tot cas mostren com allò que dèiem fa uns mesos es va complint. Sabem que estem lluny, repeteixo, de l'excel·lència, però la millora progressiva i la col·laboració és l'únic camí.
1: El temps d'espera per arreglar les escales havia comportat problemes d'accessibilitat en estacions molt concorregudes, com ara Plaça de Catalunya o el Prat de Llobregat. El nou contracte contempla una inversió de 8 milions i mig d'euros. L'accessibilitat a les estacions de la xarxa de Rodalia se situa ara per sobre del 85%.
19: Esports.
1: Roger Arnau, bon dia.
20: Bon dia. El central uruguaià Ronald Araujo marxa del Barça per jugar cedit al Liverpool aquesta pròxima temporada. El club anglès es farà càrrec del 100% de la fitxa del jugador i es guarda també una opció de compra no obligatòria. Araujo, un dels capitans de l'equip, marxa amb l'objectiu de tenir minuts a la Premier després que Hansi Flick li hagi traslladat que continuava amb la idea que fos suplent. Avui Araujo ja no viatjarà amb la resta dels seus companys a Itàlia, on l'equip ha de disputar aquest vespre un triangular amb el Nottingham Forest i l'Udinese. Mentrestant, el Barça continua negociant amb el Manchester City el fitxatge del migcampista madrileny Rodri. El club anglès, de moment, ha rebutjat la primera oferta del Barça de 45 milions més variables, tot i que el club blaugrana és molt optimista de cara a la incorporació del migcampista. Rodri, recordem-ho, va guanyar la pilota d'or el 2024 i també la del Mundial d'aquest estiu. I tot plegat, mentre l'Espanyol ja és a Anglaterra per disputar aquesta tarda a partir de 6:45 un partit amistós contra el Coventry de la Premier. Podria debutar l'últim fitxatge blanc i blau. El central basc Unai Núñez arriba del Celta, com ha cedit, fins a final de temporada. Per cert, l'Espanyol avui recorda Dani Jarque, coincidint amb el 17è aniversari de la seva mort. La porta 21 de l'RCD Stadium aquest matí estarà oberta de 11:45 a les 12:00 perquè els aficionats puguin apropar-s'hi i homenatjar el capità blanc i blau. I encara en futbol, el Sabadell i el Girona van empatar 2 l'amistós que van disputar ahir al vespre a la ciutat esportiva dels gironins. El Girona es va avançar 2 vegades, però el Sabadell va fer la igualada en temps afegit. Ferran Costa és el tècnic del club arcalaguinat.
21: Pues en construcció, en una construcció accelerada, perquè tenim el partit de Gijón amb la data marcada, volem arribar el més preparats possible. Evidentment, no arribarem tot preparats, que a mi m'agradaria, ni amb tot el rodatge, amb totes les peces que ens agradaria, però és la realitat.
20: El Sabadell debutarà a la segona divisió contra l'Sporting a Gijón el 17 d'agost i el Girona ho farà un dia abans contra el Leganés a Montilivi. I avui es disputa la vuitena i penúltima etapa del Tour de França de 172 quilòmetres entre Sisteron i Niça, amb quatre ports de quarta categoria. La polonesa Cassia Nebiadoma és des d'ahir la nova mallot groc de la Volta Francesa. La ciclista de l'equip Cañón va guanyar amb autoritat la setena etapa en final al Mont Ventoux. Nebiadoma ara té 15 segons d'avantatge respecte a la neerlandesa Demi Folding. Pel que fa a les catalanes, Paula Blasi és setena a la general, a 4 minuts i 32 segons de la mallot groc, mentre que Mireia Benito ocupa la posició número 42. Escoltem-la.
0: Avui més bé, la veritat. Ja començo a donar-li també una mica la volta. Al final, les preparacions sempre són molt exigents, no? Vam estar en altura 3 setmanes i quan tornes a altura no saps exactament com reaccionarà el teu cos, llavors és sempre una mica una incògnita, no? Pots tenir uns primers dies brutals i que després et trobis una mica pitjor, o en el meu cas els primers dies m'he trobat pitjor i ara sembla que m'estic trobant cada vegada més bé, i bé, doncs això ens vindrà molt bé per aquestes pròximes últimes dues etapes.
20: I en motociclisme, aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Avui, quan faltin 10 minuts per la una del migdia, es correrà la repesca i tot seguit la classificació. Marc i Àlex Márquez ahir ja es van classificar directament per la Q2. El vigent campió del món va fer 6è i el seu germà Àlex 7è, mentre que el més ràpid va ser l'italià Marco Bezzecchi. Marc Márquez reconeix que serà complicat competir amb les Aprilia.
19: Sí, estoy contento porque podía ir un poquito más agresivo. Esto me ayuda. He visto que tengo el mismo punto débil que tenía antes. Este es exactamente igual, pero al menos parece que en ciertos puntos del circuito, en ciertas maniobras, puedo ir un poquito más agresivo y con más control.
20: També avui, després de classificació del migdia, a les 5 de la tarda es disputarà la cursa sprint en directe per l'app i el web de Catalunya Ràdio i 3CAT. La cursa de demà serà a les 2 del migdia. I tornem al futbol, perquè el Badalona Women va guanyar per 4-2 al Villarreal en el segon amistós consecutiu disputat a Salou. Dijous, el Badalona ja va guanyar amb el mateix resultat el Bristol City anglès. El seu entrenador, Marc Ballester, creu que van pel bon camí.
22: Sí, la veritat que nosaltres seguim amb la mateixa intenció, amb pilota, trobar-nos. Sí que és cert que encara ens falta, doncs, treballar moltes coses, ens falta, doncs, acabar de polir certs detalls, també jugadores, doncs, noves que s'estan cada cop, doncs, més fent amb tota la idea, però tot i així necessitem més partits, necessitem més rodatge, més sessions d'entrenament, i hem d'arribar el millor possible el dia 30.
20: El Badalona precisament començarà la Lliga el dia 30 a Bilbao contra l'Atlètic Club. Mentrestant, el primer equip femení del Barça continua la seva estada a Andorra. Aquest matí l'equip de Pere Romeu tornarà a la feina amb un entrenament a partir de 9:45. Tot plegat després que aquest divendres hagin parlat diversos pesos pesants del vestidor blaugrana, entre elles la portera Cata Coll, que assegura que, tot i les sortides importants i les noves incorporacions, el Barça aquesta temporada mantindrà com a objectiu guanyar-ho tot.
23: Jo, amb tranquil·litat, no? Sempre he estat segura de lo que és aquest escut, de lo que volia quedar aquí més anys, i estic molt tranquil·la d'aquest projecte, de l'ambició d'aquest projecte. Com dius, ha anat gent, bueno, pues sensible, no? Sobretot que enyoraran com a persones que són, però crec que la gent amb molta actitud, amb molta ambició i amb moltes ganes de fer algo gran.
20: I acabem amb un apunt de bàsquet per dir que Henry Trail no continuarà al Joventut de Badalona. L'aler estonià tenia contracte fins al 30 de juny, però el club badaloní ha anunciat que Drell no jugarà a la penya la temporada que ve. Per altra banda, el Manresa ha anunciat que finalment no fitxarà l'escorta nord-americà Colby Jones.
1: Són les 9. Benvinguts al suplement d'estiu.
24: Catalunya Ràdio, el suplement d'estiu.

0: amb Marina Alaminos.
1: És dissabte, és 8 d'agost del 2026. L'esperit de cap de setmana és un vermut al sol, al bar de la plaça, amb els de sempre. Esperit de cap de setmana, també a l'estiu, és una excursió a la muntanya, una lectura reposada o una jornada laboral de ple agost. Esperit de cap de setmana és un dinar familiar de diumenge, una taula parada i el plat estrella cuinat a foc lent amb la recepta de qui sap que els seus sempre tindran un forat per omplir-se el plat una mica més. Perquè, en el fons, només una lletra separa els verbs cuinar i cuidar. I són incomptables les històries de dones anònimes, les nostres mares, les nostres àvies, que han passat la vida entre fogons, cuinant i cuidant dels altres, de nosaltres. Avui tornem a encendre els fogons del suplement d'estiu i ho fem amb una taula parada per una d'aquestes dones, la Montserrat Fontaner.
2: Quan vaig tenir els nens, tenia en Joan i en Josep, només demanava al senyor, li demanava, sisplau, que n'hi hagi un que sigui cuiner, només un. Perquè quan en Joan me va dir que volia ser cuiner, però no com jo, dic, però quantes cuines tenim aquí? Vaig pensar, Déu meu, que farà d'aquest nen.
1: La Montserrat Fontaner va criar tres nens mentre regentava un restaurant humil en un barri dels afores de Girona. El restaurant Can Roca. Entre aquells fogons hi van créixer en Joan, en Josep i en Jordi. I fa 40 anys, a tocar del negoci dels pares, hi van obrir un restaurant, el Cellet de Can Roca. Van obrir l'agost del 1986, no recorden la data exacta, però 4 dècades més tard, aquell restaurant s'ha convertit en un dels millors del món. I ara, els dinars familiars, qui encén els fogons són els germans Roca, però a taula mai no hi falten els calamars a la romana de la Montserrat.

Montserrat Fontaner, un dels noms propis d'aquest primer suplement d'estiu, i també el de Maria Jaume, la cantant mallorquina, a qui acompanyarem durant tot un dia de concert, precisament avui, 8 d'agost, que el seu poble, Lloret de Vistalegre, celebra Sant Domingo, la festa major protagonista del seu últim disc. Vull

mes, els dissabtes a 11:15, viatjarem amb els periodistes Toni Padilla i Rosa Rodón, que avui ens descobriran Albània. I a les 11 baixarem al bar a treure els draps bruts d'un dels homes de l'estiu, Ferran Torres, el davanter com a mínim de moment del Barça, que ja veurem què passa amb ell. És el menú d'aquest dissabte i la taula ja està parada. Som al suplement i a l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.

0: Jofre Genué, què tal? Bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia a tothom.
0: De seguida ens actualitzarem també amb totes les notícies del dissabte, però un cap de setmana que per molts a més, Jofre, és d'operació sortida, amb la mirada posada precisament a l'eclipsi de diumenge, que ens farem un tip de parlar-ne, l'eclipsi de dimecres. Per tant, avui que molta gent segurament doncs, agafarà el cotxe i començarà a fer via. Per tant, Jofre, després de les tempestes d'aquests últims dies, quina és la previsió del temps per avui?
1: Doncs mira, continuen els matins tranquils i estables, assolellats i de plena canícula. De fet, aquesta matinada la temperatura fins i tot ha pujat una mica més, amb una nit més incòmoda, sobretot a la costa, amb més valors tòrrids que no han baixat dels 25, és el cas de Barcelona amb 27, també Portbou amb 27, o 26 a Sitges, 25 a Tarragona, i les màximes s'acostaran als 40. Potser no hi arribin del tot a les zones més caloroses de Ponent, del Pla de Lleida, però 38 o 39. En tot cas, a partir de migdia i a la tarda tornem a parlar de nuvolades del ruixats i de tempestes, però a diferència d'aquests darrers dies, que han afectat més potser les comarques del nord de Barcelona, interior de Girona, avui les esperem més a les comarques de Lleida, al Pirineu, Franja de Ponent, fins i tot al nord de les Terres de l'Ebre. Aquí hi ha avisos d'intensitat de pluja, per tant, tarda una mica més complicada en aquests sectors, no pas a tot arreu, perquè no esperem que arribin a la costa avui, per tant, costa central, Empordà, haurien de quedar una mica al marge, amb una jornada tota ella, doncs força assolellada i de ple estiu, però sí que al terç oest del territori doncs, hi ha aquest risc de tempestes que localment poden ser intenses i acompanyades de calamars. Cal dir, però, que pels propers dies aquests fenòmens es poden reduir una mica més i quedar més ubicats a muntanya, bàsicament. Per tant, la tendència pels propers dies, entre demà, demà passat, a l'inici de la setmana que ve, és que fora de zones de muntanya domini el sol i un ambient de ple estiu.
0: Molt bé, moltes gràcies, Jofre. Abraçada ben forta.
1: Que vagi molt bé. Adéu.
0: Els titulars del dissabte. Joc diplomàtic entre Pedro Sánchez i Giorgia Meloni. Des d'aquesta mitjanit, Espanya fa controls d'accés a les fronteres a tots els ciutadans que vinguin d'Itàlia. A la pràctica, això vol dir que els passatgers que arribin a ports i aeroports procedents d'aquest país hauran d'ensenyar el DNI o bé el passaport, i si no són europeus, el visat o el permís de residència. D'aquesta manera, el govern espanyol fa efectiu l'ultimàtum que havia donat el govern de Giorgia Meloni si no retirava els controls que aplica als viatgers espanyols arran d'aquesta crisi migratòria de Ceuta. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, diu que és una qüestió de dignitat.
2: Vamos a tomar las medidas oportunas para poder responder a este ataque a la dignidad de los españoles.
0: Aquests controls seran aleatoris i s'allargaran fins al 7 de setembre o bé fins que Itàlia també restableixi la lliure circulació de persones dins de l'espai Schengen. Avui fa dos anys d'aquest moment.
3: Atès que el senyor Salvador Illa Roca en aquesta votació ha obtingut 68 vots a favor, que significa la majoria absoluta que estableix l'article 4.3 de la llei de la presidència de la Generalitat i del govern, resta investit president de la Generalitat de Catalunya.
0: Dos anys que Salvador Illa va prendre possessió com a president de la Generalitat, el van investir amb el suport d'Esquerra i els Comuns, que li han garantit força estabilitat durant la primera meitat del mandat. Ara el seu govern arriba a l'equador de la legislatura amb el valor d'oxigen que li ha suposat l'aprovació dels pressupostos, però amb una llista de carpetes pendents, entre d'altres la crisi al sector educatiu, les negociacions per aprovar el nou sistema de finançament i els problemes a Rodalies. I si fa dos anys de la investidura d'Illa, també fa dos anys d'això.
4: No sé quan ens tornarem a veure, amics i amigues, però passi el que passi, que quan ens tornem a veure puguem tornar a cridar junts, visca Catalunya lliure!
0: Dos anys del retorn fugaç de Carles Puigdemont a Catalunya, així acabava el breu discurs que va fer en la seva aparició llampec a prop del Parlament. Dos anys després, el líder de Junts continua exiliat a Bèlgica, pendent de si el Tribunal Suprem li aplica l'amnistia. El seu entorn no espera que pugui venir a Catalunya de manera definitiva, almenys fins a la tardor. I a la la crònica internacional, l'advocat d'ultradreta Abelardo de las Priella ha pres possessió aquesta matinada com a nou president de Colòmbia. Ha promès mà dura, sobretot en seguretat.
5: Ha començat el tiempo de la recuperació de l'orden, l'autoritat i la libertat. Lejos del abismo de los modelos totalitarios.
0: De las Priella és un aliat de Donald Trump i també vol restablir les relacions amb Israel. En parlarem, de fet, d'aquí una estona, d'aquí uns minutets, amb el corresponsal a l'Amèrica Llatina, amb en Joan Biosca, amb tota la contracrònica, a més també interessant, d'uns concerts de Rosalía a l'Argentina marcats per la polèmica i per unes disculpes de la de Sant Esteve Sarroveres. I també de l'àmbit internacional, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky fa aquest cap de setmana un viatge oficial a Sèrbia, un país que històricament ha sigut un gran aliat de Rússia. Aquesta nit, almenys 3 persones han mort en una nova tongada d'atacs russos sobre Kiev i la seva àrea metropolitana. I mor una dona de 97 anys en una piscina particular dels Plans de Sió a la Segarra. La víctima es va ofegar ahir al vespre mentre es banyava. Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany. Més notícies. L'Ajuntament de Barcelona aposta per tancar els clubs cannàbics. El tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, creu que els 200 clubs de la ciutat no tenen cap sentit i que contribueixen a banalitzar el consum de droga.
6: Aquí hi ha un tema, si la llicència de una activitat i tal, jo crec que aquí hem d'anar a la prohibició via tipificació penal d'aquesta activitat.
0: N'ha parlat en una entrevista a la CNN, on també diu que cal agilitzar els canvis normatius que permetin endurir les penes per tinença d'armes de foc. I a Solla, a Mallorca, aquest matí hi ha convocada una manifestació ciutadana contra la massificació turística. Denuncien el model turístic actual i l'impacte que té sobre l'habitatge, la mobilitat i també la qualitat de vida dels residents de l'illa. Els veïns d'aquest municipi asseguren que viuen en un decorat i que han perdut bona part dels espais culturals i comercials. Els organitzadors asseguren que no és una protesta contra els turistes, sinó contra un model econòmic que consideren insostenible. El funcionament de les escales automàtiques i els ascensors a les estacions de Rodalies. A principi del 2025 només la meitat funcionaven bé. Ara, segons el govern, estan en bon estat el 86% dels ascensors i el 96% de les escales mecàniques. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, explica que s'ha canviat l'empresa que es fa càrrec del manteniment.
7: Interpretem que hi ha hagut certa deixadesa en el manteniment que ens ha portat a una situació on, de fet, alguns elements han requerit d'una aturada molt més llarga pel nou adjudicatari per posar-los a punt, fent aquests grans manteniments per tal de tornar-ho a posar en marxa. Estem ara amb unes dades acceptables.
0: El temps d'espera per arreglar les escales havia comportat problemes d'accessibilitat en estacions molt concorregudes com Plaça de Catalunya o el Prat de Llobregat. I ha mort el mossèn Lluís Bonet Armengol als 94 anys. Va ser un rector de la Sagrada Família durant 25 anys. Era fill de l'arquitecte Lluís Bonet, un deixeble d'Antoni Gaudí i germà del també arquitecte Jordi Bonet, que va dirigir les obres del temple des del 1985 i fins al 2022. El mossèn ha donat el seu cos a la ciència. No hi haurà funeral, però sí que hi ha prevista una cerimònia de caràcter diocesà i parroquial de cara al mes de setembre. I arrenca un cap de setmana amb grans propostes musicals arreu del país. Avui destaquen els concerts de Mica Calella de Palafrugell. La cantarem. També aquest el de Joan Dausà Roses i més concerts.
8: Parlin d'aquells mons llunyans, de les espècies per catalogar.
0: I dels Amics de les Arts i Ginestar a Sitges. I en esports, Roger Arnau, bon dia.
9: Bon dia.
0: La notícia del dia és l'adeu de Ronald Araujo, el central uruguaià. Marxa del Barça, s'ha dit al Liverpool.
9: Sí, per una temporada el Liverpool es farà càrrec de la totalitat de la seva fitxa i es guarda una opció de compra no obligatòria. Mentrestant, el Barça negocia amb el Manchester City el fitxatge de Rodri. El club anglès ha rebutjat una primera oferta de 45 milions més variables, però el Barça hi ha optimisme amb l'arribada del migcampista madrileny. Els veuran avui, per cert, a les 11, viatgen cap a Udine, Itàlia, per disputar aquest vespre després un triangular amb el Nottingham Forest i l'Udinese. L'Espanyol, per la seva banda, és Anglaterra, també per jugar avui a 6:45 en el seu cas, un amistós contra el Coventry de la Premier. Aquest matí, per cert, el club blanquiblau recorda Danny Harke, mort avui fa 17 anys. En ciclisme, avui es disputa la penúltima etapa del Tour de França femení, de 172 quilòmetres i final a Niça. La polonesa Cassia Nevejadoma és la nova mallot groc. La catalana Paula Blasi és setena a la general. I acabem dient que en MotoGP, Marc i Àlex Márquez s'han classificat directament per la Q2 del Gran Premi de la Gran Bretanya. Aquest migdia es farà la classificació i a la tarda la cursa sprint, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT.
0: Laia Framis, bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Anem al quiosc, perquè avui les portades, el protagonisme és per aquest xoc diplomàtic que expliquem entre Espanya i Itàlia, amb aquests controls fronterers que ja s'han imposat arran de la crisi migratòria a Ceuta.
10: Sí, l'Ara obre en portada amb el titular Itàlia ignora l'ultimàtum i Espanya respon posant també controls fronterers. Afegeixen que Meloni manté el pols amb Madrid amb la suspensió de Schengen i agreuja el xoc diplomàtic. A la portada de La Vanguardia hi veiem un muntatge de Pedro Sánchez i Giorgia Meloni, en què es creuen les mirades sota el titular Espanya fixa des d'avui controls als italians després del repte de Meloni. També hi veiem una foto del ja nou president colombià, Abelardo de la Espiela, amb el titular Nova etapa a Colòmbia. D'altra banda, El Periódico se centra en l'eclipsi d'aquesta setmana, titulen que els hospitals reforçaran les urgències durant l'eclipsi i detallen que les comunitats autònomes on el fenomen serà total preveuen la possibilitat de rebre víctimes d'accidents i de cops de calor. La foto de portada és pel Festival Branja Electrònic de Barcelona i hi podem llegir el títol La calor amenaça els festivals.
0: I a la premsa dita de Madrid, El País, Sánchez i Meloni van al xoc pels controls fronterers.
10: A El Mundo són més contundents amb les relacions entre Espanya i Itàlia, diuen Sánchez i Meloni arrosseguen la Unió Europea a una fractura històrica. A l'ABC, fotografia d'un policia nacional intentant contenir unes tanques en les quals hi ha més de 50 menors esperant, ho encapçalen amb el titular Els agents alerten de la falta de mitjans per afrontar un altre allau a Ceuta. I La Razón destaca que el govern s'ha interposat en el desig del rei de visitar Ceuta i expliquen que Sánchez no donarà el vistiplau al viatge de Felip VI perquè no vol que es torcin les seves relacions ambigües amb Rabat.
0: I fullegem també la premsa internacional. Perquè és interessant avui llegir la premsa especialment editada a Itàlia, el Corriere della Sera, que també parlen d'aquesta relació entre els dos països, Laia.
10: Exacte, ara mateix obren en portada amb el titular Itàlia i Espanya, un xoc frontal, destacant que creix la preocupació per una possible nova onada de migrants procedents del Marroc i parlen d'ultimàtum de Madrid a Roma. Mentrestant, als Estats Units, el The New York Times afegeix Donald Trump a la llista de presidents que durant dècades no han pogut arribar a un acord amb l'Iran sota el titular Trump s'uneix als antics líders desconcertats per Teheran. I interessant també fullejar avui el Daily Telegraph. La portada en aquest cas és per Gianni Infantino, el president de la FIFA, amb el titular La UEFA va pagar a la mà d'Infantino. Expliquen en exclusiva que hi va haver una indemnització de 6 xifres per la dona i que aquest cas posa més pressió sobre el president de l'entitat.
0: Edu Boada, bon dia.
11: Bon dia.
0: La premsa esportiva de Barcelona, aquestes operacions d'entrada i sortida monopolitzen les portades, amb els protagonistes avui no podia ser d'una altra manera. D'una banda, Ronald Araujo i de l'altra, Edu, Rotri.
11: Així és, a Mundo Deportivo i llegim Araujo al Liverpool. El Barça i el club anglès van arribar ahir a la nit a un acord per la cessió per una temporada del capità blaugrana, del qual es reserven una opció de compra. A l'Esport obre amb el titular Rodri lligat amb una foto del capità de la selecció espanyola fent-se un pot a la mà i expliquen que ja hi ha acord entre equip i futbolista, serien 4 anys de contracte i tindria un salari top, i afegeixen que el Barça ja treballa amb el City per tancar l'acord que com a màxim hauria d'arribar als 60 milions d'euros. Més avall, a l'Esport també hi podem llegir, el nou Barça de Flick aprova a Itàlia. Els blaugranes disputaran avui a les A les 9, un triangular amb l'Udinese i el Nottingham Forest a Udine.
0: I a Madrid, Edu, com es veu aquest possible fitxatge de Rodri pel Barça? Què diuen les portades?
11: Doncs el Marca també obre amb aquest tema en portada. De fet, ho fa amb una foto del futbolista de vacances sobre un vaixell on es pot llegir el City llença aigua freda amb Rodri. Destacant que el Barça ha enviat una primera oferta de 50 milions pel futbolista, però l'equip de Manchester l'ha refusada i es remeten al valor de mercat del jugador. D'altra banda, l'AS se centren en el migcampista, que sí que ha fitxat el Madrid aquest estiu, i obren amb el titular tret de sortida per a Bernardo Silva. El futbolista portuguès podria debutar avui a les 7 en el partit que disputaran els blancs al camp del Ferencváros hongarès.
0: I avui no llegireu a cap portada de diari.
11: A veure, Marina, tu ets de les que posaria glaçons a la cervesa o al vi?
0: A priori, no.
11: Vale, m'agrada la resposta correcta.
0: A veure...
11: Ara s'han fet aquesta pregunta, sobretot en concret amb el vi, no? Ja que a pàgines interiors hi podem llegir el titular Vi amb glaçons, sacrilegi o remei davant les calorades? Doncs el que has de saber és que el que expliquen és que en general no està malament posar glaçons al vi. Si fa molta calor, és una cosa natural per poder refrescar el beure. Dit això, destacant que a casa nostra, és curiós, ens costa molt demanar-ho. Sempre ho demanem amb la boca petita, però que el consumidor internacional ho demana sempre sense por. Tot i això, recomanen no posar glaçons a tota mena de vins, sobretot aquells que siguin de petits productors o d'una anyada difícil per no perdre els gustos específics de la collita. Així que, en resum, si necessites refrescar la copa, no tinguis por de posar-li un glaçó.
0: M'ho apunto.
12: Des d'ara i fins a les 12, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
0: I a les 9:20...

0: Traiem la llengua amb l'Olga Clapés, la lingüista de Catalunya Ràdio. Bon dia, Olga, què tal?
1: Hola, Marina. I qui diu hola diu jambo, ciao, hello, hello, hola, ni hao, konnichiwa, priviet, kaicho, namaste, salutamu, zdravo. I així jo crec que fins a l'infinit. Hi ha alguna cosa més universal que dir-se hola? Doncs tothom se saluda al cap del dia unes quantes vegades i no sempre hi parem prou atenció. La paraula hola és molt probablement una interjecció espontània d'origen expressiu que es va consolidar com a forma de salutació. Sembla que es va començar a fer servir com una exclamació per cridar l'atenció, com ara un «Ei, escolta!». Hi ha qui diu que ve del francès antic i es compon de «ho», que seria un «hey», i «la», «allà», una mica com el «hi there» anglès. En tot cas, hola a tothom i no cal que caiguem en el «què tal», que tant s'està estenent i que no és gens genuí. Sempre podem recórrer al «com va», «com anem» o «com prova». I que provi molt el suplement d'estiu.
2: El suplement d'estiu. Marina Alaminos.

És dissabte 8 d'agost del 2026 i un mateix 8 d'agost, però en aquest cas del 1985, els embalats de les festes majors de Catalunya es ballava l'últim disc de la Trinca. És que m'han dit que...

0: España.
1: Un disc que segurament també va sonar a la Torre Galatea de Salvador Dalí, i des d'allà, aquell mateix 8 d'agost, el pintor va concedir la seva molt probablement última entrevista.
2: Jo el veig molt i molt bé, eh? El veig molt, molt en forma i molt vital.
3: Però les rutes de la nit pensant, no puc dormir, jo no em canso més, és el no poder dormir i no poder treure encara aquesta sonda.
2: Li molesta una miqueta la sonda?
3: Sí.
1: Va ser una conversa emesa a Catalunya Ràdio amb en Ramon Rovira i en Víctor Gassion, en què Dalí confessava que no podia dormir gaire bé, que li molestava la sonda, i fins i tot va arribar a reconèixer que ja no estava gaire presentable. Els del suplement ens hi estarem fins les 12. Us parlem des de la Diagonal 614, però vosaltres ens podeu escoltar des del MoMA de Nova York, des de Port Lligat o des d'una barberia on us delineareu el bigoti per dissimular que vosaltres tampoc esteu gaire presentables.
4: El suplement d'estiu amb Marina Alaminos. Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
5: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
6: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Ofertes límit al Corte Inglés. En electrònica, portàtil Acer Aspire Lite 15, Intel Core Ultra 5 de 512 GB SSD de 699 a 649 euros. Són les ofertes límit. Només 4 dies, del 6 al 9 d'agost, a la botiga web i app del Corte Inglés.
4: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
8: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
4: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
8: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
9: Amb la col·laboració de la denominació d'origen Catalunya. Bombo. El Barça es posa en marxa. Viu tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT. Aquest vespre, triangular del Barça amb l'Udinese i el Nottingham Forest.
10: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
11: 59.797, 5-9-7-9-7, de la sèrie 80.
10: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
4: El suplement. A l'estiu també tenim Esperit de Cap de Setmana, amb Marina Alaminos.
1: Són les 9:26 del matí.

0: Un dissabte en què arrenquem el suplement d'estiu i un cap de setmana també que serà d'operació sortida, segur que per a molta gent que marxa fora ja amb la mirada posada a dimecres per poder gaudir bé d'aquest eclipsi històric del 12 d'agost, especialment a casa nostra, a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona, a Ponent, en aquests punts on hem anat repetint i ens farem un tip d'anar-ho repetint també els propers dies que l'eclipsi aquí serà total. I per tant, el missatge és clar, molta precaució i molta paciència també, especialment si parlem de les carreteres, amb un dispositiu especial en marxa, amb mesures de trànsit, de seguretat, també d'emergències. Per tant, per començar a fer un repàs, també especial atenció si sou dels que avui ja agafeu el cotxe per marxar cap a fora, podem saludar a aquesta hora per tenir-ne tots els detalls en Ramon Lamiel, que és el director del Servei Català de Trànsit. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
0: Perquè quants vehicles es preveu que es puguin moure aquest cap de setmana amb motiu d'aquest eclipsi de dimecres, eh?
1: Amb motiu de l'eclipsi de dimecres fa de mal dir-ho. Nosaltres preveiem una sortida de les 12 d'ahir fins a les 12 d'avui de 500.000 vehicles. Això és menys que molts caps de setmana durant aquest període estival, que sortien fins a 600.000 vehicles. Però ahir vam mirar, a les 7 de la tarda, vam mirar en les estacions de comptatge de vehicles que tenim en sentit sud, vam mirar si hi havia un increment especial que podria fer pensar que hi havia interès per sortir ja avançat cap a l'eclipsi, no? No, no es va produir, i van haver fins i tot un 5% menys de vehicles, concretament, per exemple, a la zona de Martorell, que tenim punts de comptatge de vehicles, un 5% menys que en caps de setmana anteriors. Per tant, en aquests moments no hi ha una enorme mobilitat vinculada a l'eclipsi que puguem detectar, però sí que hem de donar uns consells generals i que, per tant, són importants, que és programar-se bé el viatge, programar-se i, per tant, anticipar aquest viatge i informar-se de com està l'estat de les carreteres. Una prèvia que fa servir també l'Ajuntament de Tarragona i han fet servir també altres membres del govern, que és, si el pots veure des de casa, també queda't a casa, en aquelles zones que ja es veu, no cal que et moguis perquè ho pots veure des de casa. Si pots anar-hi a peu o amb transport públic perquè estàs en una ciutat, doncs fes-ho. Per exemple, Tarragona, Reus, Lleida, Valls tenen transport públic que hi portaran. No t'aturis a la via, sobretot, no t'aturis a la via i no aparquis a la via, perquè això pot complicar la fluïdesa del trànsit, però sobretot és un problema de seguretat viària. I tenir els vehicles en bon estat, perquè portem un 60% més d'avaries aquest any que l'any passat, en aquests 7 primers mesos, a totes les carreteres catalanes. Per tant, si us plau, totes aquelles persones que han llogat vehicles per poder traslladar-se a veure l'eclipsi, que mirin que estiguin en l'estat més correcte possible perquè no causin problemes.
0: Per tant, la previsió que teniu ara mateix damunt la taula és que aquest gruix de gent que finalment decideixi moure's a algun punt, aquesta mobilitat es concentri més aviat dimarts el mateix dimecres, perquè ens confirmava això, que de moment no sembla que s'estigui esponjant, no? No sembla que fins ara, quan són 9:45 del matí, hagin sortit més cotxes del previst o del que seria normal altres caps de setmana.
1: No tenim un origen destí clar, una matriu origen destí que se'n diu, no la tenim en aquests moments. Hauríem de tenir també a veure els vehicles on surten, no? Un cop passen per l'autopista on surten, i llavors sabríem si d'aquest gruix que preveiem que surtin n'hi ha molts d'eclipsi. No cal que augmenti o disminueixi respecte a setmanes anteriors. Hauríem de saber si n'hi ha molts dintre d'aquest flux de vehicles que se'n van a veure l'eclipsi. Això és difícil de saber, per tant ens hem de fixar en les xifres genèriques. Però és probable que aquest moviment cap a l'eclipsi, cap al sud i cap a Ponent, recordem que Ponent també es pot veure de manera completa l'eclipsi, cap a Ponent, Lleida, les Borges Blanques, Valls, Prades, es pot veure de manera total, aquest gruix de vehicles pugui sortir dilluns, dimarts i fins i tot el dimecres. Per tant, hem d'esperar i anirem seguint aquestes estacions per veure quin moviment hi ha.
0: Per tant, des del Servei Català de Trànsit, hi ha algun dispositiu especial concret per millorar la mobilitat de cara a l'eclipsi de dimecres?
1: Sí, no només des del Servei Català de Trànsit, nosaltres estem en perfecta coordinació i sintonia amb els companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit. Portem mesos preparant-ho, però ahir encara estàvem fent reunions afinant dispositius. Estem també parlant des de fa més d'un mes amb tots els ajuntaments implicats que tenen punts d'observació oficials i els que no tenen punts d'observació oficial però que poden tenir molta mobilitat. Per tant, estem coordinant un dispositiu. El dispositiu està pensat per vies d'alta capacitat, AP7, òbviament, i aquí jo destacaria tres coses respecte a l'AP7. Una és, nosaltres anirem traient trànsit, aconsellant rutes per anar a

0: partir de les 5 de la tarda del dimecres no els deixarem circular fins a les 12 de la nit,
1: per
0: en
1: tant,
0: sentit sud.
1: Són les recomanacions d'en Ramon Lamil, director del Servei Català de Trànsit. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, i també vull destacar, si em permeteu, que els ens locals, els ajuntaments, han fet molt bona feina, tenen molt ben preparades les zones d'aparcament i les zones d'observació, i aquests dies estem tancant els últims serrells perquè sigui el més fluid possible, però han fet molt bona feina tots els ajuntaments que hi han participat en aquest dispositiu.
1: Moltes gràcies, director del Servei Català de Trànsit. Això és pel que fa al trànsit, però també la seguretat serà un dels focus més enllà de les carreteres d'aquest eclipsi catalogat per molts com l'eclipsi del segle. Per tant, vull saludar a aquesta hora també l'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Escoltàvem ara aquest dispositiu a les carreteres. Pel que fa a Protecció Civil, quin és el dispositiu que s'ha preparat per garantir la seguretat?
2: Bé, com ara us comentava el director Lamiel, aquest dispositiu ja porta molts mesos treballant-se, conjuntament tant els organismes, els operatius de la Generalitat, com també els ajuntaments, i estarem en aquest dispositiu treballant, doncs, Mossos d'Esquadra, policies locals, nosaltres des de Protecció Civil, que tindrem el Centre d'Emergències de Catalunya dedicat en aquesta mobilitat que hi haurà generalitzada, i també doncs, diversos operatius, agents rurals, etcètera, etcètera. Tot aquest dispositiu és el que volem que ens permeti doncs, tenir aquest dia amb seguretat i amb tranquil·litat per poder veure bé aquest eclipse, que és el que tothom està esperant.
1: Per tant, recomanacions, i penso sobretot tenint en compte que molta gent potser va a la muntanya a veure aquest eclipsi, que és on es preveu que hi hagi millor visibilitat. També hem de tenir en compte que quan acabi l'eclipsi es farà fosc, perquè serà de nit. Quines són les recomanacions? Molta gent que no està acostumada a estar en aquestes zones, des de Protecció Civil, què els diuen?
2: Sobretot, el que ens comentava també el director Lamiel ara, informar-nos bé, planificar-ho bé, saber on anirem, quines condicions trobarem, a on podem anar, per què? Perquè possiblement en alguns punts podem trobar el millor que hi hagin restriccions. Per exemple, permeteu-me recordar que en aquests moments també s'estan plantejant restriccions d'accessos amb alguns espais naturals, com per exemple la Serra del Montsant i també en els ports. Per què? Doncs perquè són entorns fràgils, com tu comentes, espais naturals que poden tenir alguns riscos determinats, com pot ser risc d'incendi, i amb aquesta sobrefreqüentació de l'espai doncs poden haver-hi riscos que es necessiti preservar. Per aquest motiu informem-nos bé de quins són els espais en què ens podem dirigir, quins per on hem de passar, com ara ens comentava el director, que hi haurà aquesta informació també de vies alternatives per poder utilitzar, i sobretot aquelles persones que es dirigeixen a l'espai natural, el que demanem és molt respecte a l'espai natural, respecte a la natura, respecte a la fauna i la flora d'aquell espai. Vigilem, no encenguem foc, està prohibit encendre foc en aquests moments en zones que siguin de forest, que siguin espais on hi hagi vegetació, no fumar, per exemple, en aquests espais, perquè no hi hagi una guspira que pugui encendre foc. Anem amb compte, si portem animals de companyia, doncs portar-los lligats. Sobretot no deixar residus en l'espai natural, en els espais que anem, que després tot això quedarà allà i farà mal en aquests espais. Anem amb compte amb utilitzar els llocs previstos d'estacionament. No aparquem en terrenys agrícoles, no aparquem en zones que siguin camins. Pensem també que en aquests espais hi ha un risc d'incendi forestal que en cas de que passés alguna cosa han de poder passar els operatius. Per tant, no aparquem en cap punt on impedim el pas d'aquests operatius si hi hagués qualsevol cosa. Tot això ho hem de tenir al cap i hem de vigilar. L'actuació així, entre tots, de pensar doncs, amb el benestar de tothom, ens ajudarà que el dia sigui molt millor.
1: Doncs és el missatge també de l'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil. Moltes gràcies, Imma.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I moltíssima paciència també tota aquesta gent que agafi el cotxe per anar a veure l'eclipsi. Paciència, prudència, precaució i informació de servei que us anirem donant també aquests dies, com no pot ser d'una altra manera, des de Catalunya Ràdio. Fem una petita pausa de publicitat i anem cap a l'Argentina.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: A punt semàfors. Comença la cursa de MotoGP.
3: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
6: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
3: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP.

0: amb Damià Aguilar.
1: Aquest cap de setmana, Gran Premi de la Gran Bretanya.
0: Univers MotoGP. Perquè el Mundial és nostre. A la via web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. Guàrdia, amb Enric Calpena.
2: 161, un ric propietari de Batea.
3: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
0: Enguàrdia, dissabte i diumenge a les 3 de la tarda. Una hora d'història que us captivarà.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Aquest supercap de setmana, Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi, tria 220 grams de salmó fumat a 5,49 i estalvia't un 26%. I 8 sorbets de fruita a 2,39 i estalvia't un 18%. Lidl, val la pena.
3: Bon dia!
4: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
5: Que bé! Sembla que a partir tot torna a ser com abans.
3: Tranquils, que no ens avorrirem.
4: La casa nostra, segona temporada disponible a la plataforma 3Cat i el dilluns a la nit a TV3. La casa
1: nostra. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
6: La millor música clàssica i els grans noms de la lírica es troben un estiu més al Festival de Torroella. Sota el lema "L'amor també deixa rastre", combina grans noms de l'escena internacional com la Mahler Chamber Orchestra amb el pianista Daniel Trifonov i el director Daniel Harding i la prestigiosa formació de música renaixentista de Thales Scholars amb noves mirades artístiques. Més informació a festivaldetorroella.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
1: Linkat.
6: Aquest agost torna a Cancún al Teatre Gaudí. Una comèdia de Jordi Galceran amb David Olivares, Gemma Dausedas, Cristina Brondo i Màrius Hernández. Dues parelles amigues en un resort, els efectes del cava i un secret revelat. Aquest és el punt de partida d'una nit esbojarrada que ho canviarà tot. Més informació a teatregaudibarcelona.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
1: Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
7: El suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
8: Són les 9:41 del matí. Direcció Buenos Aires.
9: Israel reactiva el front libanès, encara que sigui momentàniament.
10: La refineria de Yaroslavl processa uns 15 milions de tones de petroli.
11: Javier Milei i Lula da Silva mai no s'han agradat i les paraules gruixudes que tots dos s'han dedicat.
8: Un estiu més al suplement. Tenim també la finestra oberta a l'exterior. Cada dissabte, cada diumenge, saludarem els corresponsals d'aquesta casa per saber com s'està vivint l'estiu arreu del món, quines són les notícies d'actualitat, també com estan ells i entre ells, doncs, qui? En Joan Biosca. Joan, què tal? Molt bon dia.
12: Hola, què tal? Bon dia.
8: Cap a Buenos Aires, a l'Argentina. Com estàs? Comprova el nostre estiu i no tant el teu estiu, eh?
12: Ara deies això i mirava la temperatura aquí, 6 graus ara mateix, o sigui que això d'estiu a mi al cap, sí, em situa a l'estiu, pensar en juliol, agost, setembre, però a l'altra banda del món anem al revés, o vosaltres aneu al revés, no ho sé, sempre ho he pensat això.
8: Ah, 6 graus, més d'un i més de dos te'ls firmarien ara mateix, eh? Perquè aquí, déu-n'hi-do, escolta, i com ho portes? Perquè clar, cada vegada que vens cap aquí, doncs d'alguna manera deus haver de fer un procés d'aclimatació, no?
12: Sí, i amb la crisi climàtica cada vegada són més extrems els canvis. Et puges a l'avió, doncs, per exemple, si ara viatges cap allà, com he fet molts anys, doncs pujaria amb 6 graus i baixaria amb quants allà? 30 no sé quants? Imagina't, doncs sí. És un canvi molt fort, però ha sigut, està sent un hivern bastant relativament bo pels esquiadors, amb molta neu a la zona dels Andes, tant a Xile com a l'Argentina. Jo, de fet, he estat una setmaneta tastant la neu austral amb les meves filles.
8: Sí, com ha anat?
12: Sí. Molt bé, molt bé. Sant Martín de los Andes, us recomano molt a aquelles persones que vulguin fugir de la calor i que siguin esquiadors. Doncs és una experiència interessant anar esquiar tan lluny. Lluny per mi, perquè són 1.500 quilòmetres, però imagineu-vos per vosaltres, no? Però és una experiència interessant anar als Andes i és una zona espectacular, preciosa.
8: Escolta, Biosca, de seguida et demano també per on passar l'actualitat més musical a l'Argentina, perquè hi ha un nom propi del que indiscutiblement hem de parlar, però abans un tema d'actualitat, perquè Colòmbia té nou president fa poques hores, Abelardo de la Espriella, que ara sí, ja ha estat finalment a presposició del càrrec com a nou president de Colòmbia, eh?
12: Sí, guanyava les eleccions fa poques setmanes, amb una relativa sorpresa. És el nou president de Colòmbia i ha promès un gir, un cop de timó de 180 graus i fer les coses completament diferents a grans trets del que ha fet el ja expresident Gustavo Petro, que recordem-ho, fa 4 anys arribava disputava la presidència de Colòmbia per un estret marge de vots, guanyava les eleccions i es convertia en el primer president progressista del país sud-americà. Va ser tota una fita històrica, una gran revolució, però va arribar sense majoria al Congrés i també va guanyar gairebé allò al minut 120 amb un penalti, podríem dir, i ha sigut un president tan estimat com rebutjat i odiat, i bàsicament el que ell ha intentat és acabar amb el que ell anomenava la pau total, no? És a dir, posar fi a més de 50 anys de conflicte armat entre les guerrilles de les FARC, l'ILN, l'Exèrcit d'Alliberament Nacional, amb unes desmobilitzacions molt grans en el procés de pau que va fer un anterior president, etc. Doncs posar fi a tot això, però de l'esprit ella arriba dient que a cop de puny damunt la taula i que es perseguirà el que diu són narcoterroristes ara, perquè les FARC, la gran majoria, van abandonar la lluita armada en un procés de pau que s'allarga ja fa 10 anys, però encara queden allò moviments residuals guerrillers que bàsicament de l'Esprella vol utilitzar tota la potència militar i policial per acabar amb ells, més retallades, més, en fi, tot un govern d'extrema dreta que se suma a la gran onada d'extrema dreta que hi ha aquí a Sud-amèrica. O sigui, que tenim un president que és ja del club de Milei, de Cast, de Novoa, de Fujimori, etcètera.
8: Sí, sí, i que més ell, que es defensa dient d'alguna manera que extrema dreta no, que extrema coherència, que també és una d'aquestes frases que val la pena també fer menció i analitzar-la, eh?
12: Sí, la batalla cultural que en diuen ells, que pretenen o volen introduir canvis en la forma de pensar de molta gent, no? És cert que també els recolzen, perquè si és president és perquè l'han votat. O sigui que, en fi, jo recordo quan vaig venir fa 20 anys hi havia l'onada d'esquerres, Correa, Kirchner, Lula, Hugo Chávez, etcètera, Evo Morales, Gustavo Lugo, un president que era bisbe, que va ser president del Paraguai, i ara és tot el contrari. Colòmbia reforça precisament aquesta potència de l'extrema dreta regional, i si sumem doncs Bukele i algun altre president que hi ha a Centroamèrica, doncs tenim un continent que serà interessant veure què passa també amb el Brasil. El mes d'octubre Lula es torna a presentar i si no guanya, i ho fa un dels fills de Bolsonaro, de l'expresident, el Brasil, imagineu-vos, un país de més de 200 milions d'habitants amb un gir a la dreta, consolidaria del tot aquest procés.
8: I per cert, Biosca, deixa'm demanar-te també per Veneçuela, un país que també malauradament ha estat notícia aquestes últimes setmanes per aquests terratrèmols que van sacsejar el país. Com afronta el país la seva reconstrucció? Com està ara mateix Veneçuela?
12: Doncs és un país, Veneçuela, que ha patit molt, no?, amb tota la crisi política, econòmica, social del chavisme, després de la detenció de Maduro, el terratrèmol. Jo encara veig imatges de famílies esperant a peu d'edifici caigut, esperant cossos, és una cosa dramàtica. Jo he tornat una mica sacsejat d'aquesta cobertura. Ja em va passar el 2010 a Xile, també el terratrèmol de Xile, i són, com a mínim, a veure, jo no he patit ningú i no sóc protagonista de res, però informar d'aquestes coses, a veure, si no ets una persona humana, ets un robot, i com que em considero humà de moment, ho he viscut amb molta intensitat, parlant amb les famílies i amb els afectats, i els veig encara molt una mica deixats de la mà de Déu. El govern veneçolà intenta o difondre que està fent moltes coses, però és cert que està tutelat pels Estats Units, que controla moltes coses de Veneçuela, l'economia, el petroli, la gestió d'aquesta crisi. Això va per llarg, a veure, és que La Guaira, i això ho he explicat a moltes cròniques per TV3 i Catalunya Ràdio, imagineu-vos una part de la Costa Brava o de la Costa de Tarragona, poble rere poble, i tot arrasat completament, pisos de cap de setmana, de vacances, de felicitat, de famílies, d'estiu, de passar-ho bé, doncs tot això per terra, més enllà de la catàstrofe urbanística, però és una catàstrofe personal, familiar, social, brutal, i això costarà de resoldre.
8: I amb aquestes imatges que hem anat veient, colpidores, i què és això, que al final quan fas aquesta cobertura periodística, doncs vulguis o no, també costa d'alguna manera mantenir aquesta distància i haver d'explicar aquesta tragèdia en primera persona. Imagino que inevitable ser aliè a allò que els teus ulls estan veient.
12: Sí, jo no he estat a cap guerra, però amb els que han estat corresponsals de guerra, molts em diuen, no, però parlem de zones de conflicte o zones hostils. I realment, a veure, Buenos Aires, amb totes les protestes i manifestacions que hi ha, doncs és una zona hostil, Santiago de Chile amb les revoltes, moltes capitals sud-americanes han patit situacions extremes, Caracas mateix, però el que, quan veus aquests edificis, no tant els ensorrats, perquè sí, fa impressió, però quan veus els que estan mig torts, caiguts, trencats per la meitat, fracturats, i veus el dormitori d'una criatura, amb el llit, amb els ninots, amb la roba, amb l'armari, el lavabo, ho veus tot, veus la intimitat, i després veus les fotos, els documents, els records, és dramàtic, sincerament, és una de les situacions més dramàtiques, que jo crec que si a l'infern s'assembla alguna cosa, realment ha de ser això, perquè no em puc imaginar escenaris més apocalíptics.
8: Doncs si anem cap a l'Amèrica Llatina, si anem també cap a l'Argentina, hem de parlar indiscutiblement d'un nom propi que ens toca de prop, que no és un altre que aquest. Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Rosalía, que ha trepitjat més d'un ull de poll, per començar, que ha fet tres concerts a Buenos Aires, Biosca, no sé si has anat a algun dels tres o no.
12: No he tingut la sort.
8: No has tingut la sort, però concerts, en tot cas, que el que han fet, bé, no sé si la gent s'ho haurà passat bé o no, però Polseguera n'han aixecat,
12: sí.
8: Diguem que força.
12: Ha patit, Rosalía. Jo vaig poder fer una pregunta fa uns anys quan va venir a un concert aquí i quan li vaig dir que era de TV3 i Catalunya Ràdio, es va emocionar i va dir quiero hablar en catalán, en mi país. I va fer les declaracions en català davant de tota la premsa argentina. Va ser un moment molt maco i perquè ella pugi a l'escenari i tingui aquestes paraules afectuoses reconeixent un error, realment aquí a l'Argentina li han fet allò de les cancel·lacions per xarxes. La gent que protestava volia retornar les entrades, una mena de boicots.
8: Sí, posem una mica sí. De context, perquè va compartir aquest vídeo, no?, en què deia que un vídeo que deia bàsicament que els argentins eren uns perles, precisament, doncs fent al·lusió a aquesta cançó que escoltem i que no va sentar gens bé el seu públic i que el té i que és molt el seu públic argentí. Per tant, durant aquests concerts que tenim el moment en què Rosalía efectivament demana perdó.
3: Yo ahí scrolleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un reposteo ahí. Tremenda cagada, tú.
8: Tremenda cagada, diu Biosca.
12: Sí, tremenda cagada, sí, sí. És. A veure, perquè jo crec, la meva teoria, si ella ho ha fet és perquè realment ho sent i perquè reconeix un error, no s'hi va fixar, anava mirant el mòbil, en fi, allò que fem tots, no? I el públic argentí li va reconèixer aquestes paraules, m'expliquen els qui han anat que va ser un concert molt maco, molt emotiu, se l'ha vist passejant per Buenos Aires, anant a un restaurant a menjar una parrilla, etcètera, i ha sigut aclamada. Però els argentins ho han passat molt malament pel tema del Mundial, que era en el marc en el que passava aquest retuit, aquesta repiulada, i s'ho van prendre molt malament, no? En fi, jo crec que són coses que passen també més per la vida virtual o de xarxes que no pas per la vida real, perquè també gent que altres companys que hi van anar i que van parlar amb gent, periodistes, doncs també m'explicaven que molta gent, bueno, sí, no els hi va fer massa gràcia, però que tampoc era allò de carregar contra Rosalía d'una manera molt visceral. O
8: sigui, que al cap i a la fi estem parlant de futbol, vull dir que és una polèmica, sí. És un vídeo en el qual sí que es catalogava els argentins de perles, però amb el rerefons del futbol, que al sí. Final sí que és veritat, però, Joan, que els argentins, el futbol, sí. Per ells no és només un esport.
12: No, és un ADN que tenen molt incorporat, en un país molt emocional i no pas potser racional com podríem tenir nosaltres en molts aspectes, i llavors ells barregen futbol, barregen passió, barregen crisi econòmica, ens ha rebutjat, ens ha criticat, són molt sensibles en aquest sentit, no? Amb aquestes qüestions de la pàtria no se vende, les Malvinas són argentines, que també va ser una polèmica del Mundial, i tot això va fer una olla de xup-xup-xup-xup, i mira, la vàlvula va ser Rosalía, no?, una mica per dirigir les frustracions per aquesta derrota al Mundial i per aquest, jo no diria mal Mundial que va fer l'Argentina, però no tothom s'espia, es veien guanyadors, i el partit que van fer contra la selecció espanyola no va ser bo, futbolísticament parlant, i en fi, n'ha pagat els plats trencats la pobra Rosalía, diria jo.
8: I amb aquestes llàgrimes també de Leo Messi, que no sé com s'ha refet el país d'aquest altre cop dur, que vaja, no sabem si ha estat el seu comiat o no en un Mundial, però la imatge de les llàgrimes de Leo Messi a tots ens van arribar.
12: I a més, aquí ja parlant d'aquesta situació de ja no Messi, ja no Maradona, i ara què? Llavors estan tots els fanàtics futboleros, per dir-ho d'alguna manera, una mica orfes ja, ja comencen a sentir que s'acaba aquesta meravellosa etapa de Messi, i òbviament Maradona va morir fa pocs anys, però dues llegendes que ja no trepitjaran un camp de futbol. A Leo Messi, que per cert, jo sempre ho recalco això, se'l va criticar duríssimament,
8: pecho frío.
12: I no ho testimonio. No sabes el himno, sos un pecho frío, sos catalán, andate a Barcelona, etcètera, etcètera, etcètera. I jo vaig estar allà treballant per TV3 i per Catalunya Ràdio. Moltes vegades vaig anar a Rosario, etcètera, etcètera, i van ser duríssims els argentins, però escolta, ningú se n'en recorda aquí d'això, eh? Hi ha una amnèsia brutal entre, sobretot, els periodistes que el van criticar ferotjament, ningú se n'en recorda.
8: Sí, crec que, vaja, crec que amb l'últim Mundial això ja més que sí. Oblidat i més que agraïts a Leo Messi. I vaja, que el paper de l'Argentina en aquest Mundial ha estat més que digne, també, precisament per la figura de Leo Messi. No sé, Biosca, on vas veure tu els partits, si a casa, si anaves al bar, si amb més gent, com vas viure el Mundial des de l'Argentina?
12: Mira, jo vaig fer un mal càlcul i havia planificat les meves vacances durant el Mundial per anar cap a Catalunya, i sort que no havia comprat els bitllets d'avió, perquè sempre dubto, busco preus, comparo, que això tampoc està tan bé, però al veure que l'Argentina avançava, doncs vaig dir, escolta, em quedo a Buenos Aires, fem la feina i després ja veurem què fem. Ho he viscut com a periodista, com a professional, però amb tota la intensitat que tinc a casa, no? Penseu que jo tinc una família argentina, les meves filles són argentines, se senten catalanes, òbviament, però no han viscut a Catalunya, amb la qual cosa doncs, tenen una argentinitat multiplicada per mil, i jo no sóc futbolero, ho confesso davant de l'audiència, i tampoc m'interessava massa si guanyava Espanya o Argentina. Ara bé, m'ho han preguntat molts, perquè fins i tot els argentins a mi m'han felicitat, com si jo hagués guanyat el Mundial, els veïns, etc. Jo ho agraeixo. Però tenia certa estima més cap a l'Argentina, perquè jo vull veure feliços els meus amics, les meves filles, però en el marc de que a mi el futbol em diu poc. Lamentablement no he tingut un pare, un avi, un tiet que em portés, com diuen aquí, a la canxa, i sóc dels que s'enganxa als Jocs Olímpics i als Mundials quan passen.
8: Mira, jo et diré que la final del Mundial la vaig veure des de Galícia amb un argentí. Per tant, puc donar fe també de com ho viuen els argentins, i a sobre un argentí que es trobava a Galícia el dia de la final, amb el que tot això també comporta. I és ben bé que crec que, mira, que a casa el futbol sí que es viu més, el futbol de clubs, el Barça, però no sé si havia vist mai algú viure un partit d'una manera tan emocional.
12: Fa molta enveja, t'ho confesso, ara que no ens escolta ningú. Jo sento molta enveja per aquesta passió dels argentins per la seva selecció, per la vida en general, no? Són molt passionals i posen molt sentiment a moltes coses, a vegades massa, però, en fi, sento enveja aquesta falera que tenen per la família, pels amics, pel mate, vine a casa meva que farem un asado, i això en el futbol es nota molt. I un argentí a Galícia és com ser a casa, com els gallegos que diuen aquí, que la quinta província gallega, diuen, de l'Argentina, o Buenos Aires, la gran capital d'ultramar de Galícia. O sigui que aquest amic teu i tu hauríeu viure-ho també, perquè jo recordo quan viatjo i dic que visc a l'Argentina, el meu pare viu a Galícia, i dic, no, jo vivo en Buenos Aires, i llavors la gent se li obren els ulls, no? Els gallecs tenen una gran estimació per Argentina per tot el que ha significat per la migració gallega, i hi ha una gran estimació Buenos Aires, Galícia, Argentina, Galícia molt intensa.
8: Va, Biosca, que ens acomiadem amb una mica de música.
13: Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de...
8: Tot teu, eh? Avui arribarem a les 10 amb Fito Páez, recomanació de Joan Biosca, el suplement d'estiu.
12: Sí, Fito Páez, que jo el vaig conèixer a l'Hospitalet de Llobregat. Serà aproximadament això en el meu llibre d'història, el 2002. Jo treballava a Catalunya Ràdio, feia el millor horari, o el pitjor, segons per qui, nits de cap de setmana informatius. És a dir, anava al revés que tothom. Jo tenia, imagineu-vos, 20 anys menys. I no se'm va ocórrer una altra cosa que apuntar-me a un màster per distreure'm de dilluns a dijous. Allà vaig conèixer un grup de llatinoamericans, entre ells la que va ser llavors la meva dona, ara exdona, mare de les meves meves filles, la Mariana, una noia argentina, i un dia em va dir, anem a un concert a l'Hospitalet que actua Fito Páez. Vaig dir, bueno, qui serà Fito Páez? Jo no sabia gairebé res d'Argentina, només sabia que hi havia bona carn, bona neu a Bariloche i que estava molt lluny. Imagina't la meva ignorància. I va ser una porta d'entrada a l'argentinitat, Fito Páez, no? I recordo, després, quan ja projectava venir a viure aquí amb un company de la ràdio, si no recordo malament, era l'Ivan Rosquelles, que ara he vist que és músic, o sigui, li he perdut el rastre, però un noi molt interessant, periodista cultural, i ell estava més emocionat que jo anés a l'Argentina per la cultura musical, i em parlava de Los Redonditos de Ricota, de Calamaro i tal, i jo pensava, bueno, no sé de què em parla aquest noi, però realment, mirant enrere, ha sigut un viatge molt interessant, i Fito Páez va ser la porta d'entrada a l'Hospitalet.
8: Doncs mira, per cert, Fito Páez, que aquest 3 de setembre té concert al Palau de la Música Catalana, per tant, que si algú ens està escoltant i té enveja d'aquesta història d'en Joan Biosca, doncs que prengui nota, perquè el tindrem per aquí, Fito Páez, el 3 de setembre. Tu no hi seràs, Joan?
12: No, bueno, no ho sé, a veure, m'apunto. No, però realment, si la gent vol viure un concert amb molta energia, i sobretot m'imagino que hi haurà molts argentins, encara que no el coneguin, que hi vagin. La música està molt bé, no és música estrident, és melòdica com estem escoltant, ell és un personatge impressionant i serà una bona experiència. I si hi soc, mira, m'agradaria molt anar-hi.
8: Doncs Joan Biosca, amb aquesta recomanació magnífica, arribarem a les 10 del matí. Moltíssimes gràcies, una abraçada ben forta cap a Buenos Aires, a reveure.
12: Igualment i bon estiu.

Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7. La Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
2: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
3: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Jané, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Jané 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.

Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si

0: supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
2: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
3: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
2: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
1: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
2: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
1: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
2: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
3: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
5: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
6: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
5: Ah, sí?
6: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
5: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
6: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: De la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
6: Les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
7: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
6: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
7: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
6: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
7: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
6: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Marejaner 39, telèfon 973 35 23 18.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
2: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973 36 0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
3: Ei!
4: Ai, no t'havia vist.
3: Què et passa? Fas mala cara.
4: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
3: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
4: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
3: No, home, no! Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
4: Què dius?
3: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
4: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696 901 469. 696 901 469. Ho deixaràs escapar?
5: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Cadí Tours. Aquest estiu amb Cadí Tours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
6: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
7: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
6: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
7: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de de productes com taules, cadires, escenaris i més.
6: I recorda que Festa Veu a Té també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
7: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa Veu Andorra et proporcionem taules i cadires.
6: Contacta amb nosaltres a través del web festaveuad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: Ai, no t'havia vist.
2: Què et passa? Fas mala cara.
1: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
2: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
1: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
2: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
1: Què dius?
2: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
1: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.

0: a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Catalunya Ràdio.
1: El pols diplomàtic entre Espanya i Itàlia pràcticament no té efectes a les fronteres. A l'aeroport del Prat supera amb normalitat, malgrat els controls aleatoris, als vols provinents d'Itàlia. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
1: Espanya respost al desafiament del govern de l'ultradretana Giorgia Meloni aplicant des d'aquesta mitjanit controls als ciutadans que arriben des d'Itàlia per mar o aire. Una mesura que a la pràctica però no s'està notant gaire als viatgers. Aeroport del Prat, David Àngela, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs entre el desconeixement i la indiferència i sense incidències, els passatgers que arriben d'Itàlia se sotmeten avui per primera vegada a aquests controls aleatoris que es mantindran si les condicions entre Espanya i Itàlia no canvien fins al 7 de setembre.
1: Colòmbia ja ha iniciat oficialment un nou cicle polític que vira cap a la ultradreta. Aquesta matinada, Abelardo de las Priella ha pres possessió del càrrec de president amb un discurs de marcat to bel·licista, prometent mà dura contra la guerrilla i el narcotràfic.
3: El tigre ha llegado y sabrán lo duro que muerde cuando se trata de defender al pueblo colombiano.
1: Les illes continuen dient prou a la massificació turística. Avui, amb una manifestació a Sóller, una de les localitats més visitades de Mallorca. Una protesta, Sóller, Caterina Carmen Jaume, amb una participació mai vista.
4: Bon dia, Eva. Sí, alguns milers de manifestants que han denunciat que Sóller s'ha tornat un decorat i que no s'hi pot viure. Pels preus del lloguer, amb pesos per l'habitatge turístic, però també per l'ofec que senten amb tanta pressió de turistes.
1: Dissabte 8 d'agost, avui fa 2 anys d'aquest moment.
5: Atès que el senyor Salvador Illa Roca en aquesta votació ha obtingut 68 vots a favor, que significa...
1: Salvador Illa va prendre possessió com a president de la Generalitat amb el suport d'Esquerra i els Comuns, que li han garantit força estabilitat durant la primera meitat del mandat. I també fa 2 anys del retorn fugaç de Carles Puigdemont a Catalunya i avui ha fet públiques unes imatges inèdites d'aquell dia on se'l veu dins un cotxe amb Jordi Turull. L'expresident assegura que no es va amagar per tornar a Bèlgica. I de la cultura a l'informatiu, avui música.

0: Repassarem els concerts d'avui en un dissabte farcit de festivals. I quan faltin 5 minuts per arribar a 2:15 als esports, Marc Andrés, novetats?
1: Home, hem de parlar de molts noms. Per exemple, Ronald Araujo, hem de parlar de Marc Casado, hem de parlar de Runi Bardaggi, i tot això mentre el Barça ja és a Udine, a Itàlia, on aquesta nit, aquest vespre, jugarà un triangular contra l'Udinese i el Nottingham Forest. Tota la qualitat, quan faltin 5 minuts per 2:15.
0: Ara, trànsit, connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, incidències a aquesta hora. Bon dia.
2: Bon dia, Eva. Ara mateix a la P7 hi ha retencions a l'Hospitalet de l'Infant en sentit sud i intensitat a Granollers en sentit nord. A l'N2 entre Tordera i Maçanet de la Selva, en tots dos sentits, per un accident que hi ha hagut amb tres cotxes implicats en sentit nord. Recordem també que a la BP21-21 es dona pas alternatiu a Sant Martí Sarroca per un accident i que per obres a la Ronda de Dalt hi ha intensitat en tots dos sentits a l'altura de la sortida 5. Això és tot des de l'equip viari.
3: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Un dissabte en ple estiu, temperatures a l'alça, calor que continua. Jofre Genover, bon dia.
4: Bon dia i bona hora. Així és la calor protagonista ara mateix, amb valors que arriben als 37 graus, per exemple, a Vinebre, en punts del Pla de Lleida, de les Terres de l'Ebre, però també en sectors de l'interior de Girona, prelitoral, i aquestes temperatures que estan a tocar dels 35 o 36. Però bé, estem més pendents, sobretot, de les noves nuvolades aquesta tarda. Després d'un matí molt tranquil, ara mateix ja arriben cap a la zona del Segrià, a Franja de Ponent, i també punts de l'Aran. És a les comarques de Lleida, on aquesta tarda hi ha avisos d'intensitat de pluja, es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, i a més pot haver algunes tempestes intenses acompanyades de calamarsa o fins i tot pedra. Estem parlant sobretot, insistim, del terç oest, a diferència d'aquests darrers dies, més a Girona, nord de Barcelona. Avui les esperem sobretot a les comarques de Lleida, nord de Terres de l'Ebre, i potser avançada la tarda també arribin al nord de Barcelona i a la resta del Pirineu. Per tant, gran part de les comarques de Girona, sud de Barcelona quedarà al marge, com molt la presència d'alguns núvols prims que arribin, i en general el sol, bonança i aquesta calor intensa amb aquest ambient de plena canícula que persistirà els propers dies. Demà les nuvolades seran més esquifides, més puntuals, en zones de muntanya, per tant, més estabilitat.
3: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: Les 2:05. Des d'aquesta mitjanit, Espanya aplica controls a les fronteres a les persones que venen d'Itàlia. És la resposta del govern espanyol a la negativa de Giorgia Meloni d'aixecar les mesures que aplica des de fa una setmana als ciutadans que viatgen des d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. A la pràctica, això vol dir que es fan controls aleatoris a ports i aeroports i que la policia demana la identificació als passatgers que arriben procedents de ciutats italianes. I no són pocs els ciutadans afectats per aquest xoc diplomàtic. A l'agost, cada dia, hi ha mig miler de vols directes entre ciutats espanyoles i italianes i transporten més de 80.000 persones cada dia. Ara bé, els controls que s'estan fent als aeroports espanyols, com dèiem, són aleatoris, i al Prat, per exemple, aquest matí hi havia força normalitat. Només han afectat alguns vols i no han generat gaires problemes a la terminal 1 de l'aeroport del Prat. I tenim el David Àngela. Bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs des de les 12 de la nit la Policia Nacional està fent aquests controls aleatoris als vols provenients d'Itàlia. Els passatgers seleccionats pels agents han d'ensenyar el document d'identitat o bé el passaport un cop han desembarcat. En Giovanni, un ciutadà italià que ha trobat el tràmit ràpid, confia que els dos països normalitzin aviat les seves relacions.
6: Controlo normal de seguretat de reconeixement de DNI o altre paper. Más rápido, más rápido.
5: En canvi, en Jorge, d'origen espanyol, considera que tot plegat ha entorpit més la sortida de l'aeroport.
7: Ha habido algo muy raro que no lo hemos podido entender muy bien los pasajeros. Nos han parado y nos han pedido la identificación a todos, o a los que le han parecido bien la policía, y algunos los han llevado a algunas salas. Yo, por ejemplo, he tenido la suerte que no y he salido directo. Les he enseñado el dinero y ya está.
5: Per la seva banda, l'Helena ha hagut de passar el control de la policia italiana a l'aeroport de Gènova, però no pas al Prat.
8: Es verdad que la policía allí nos ha hecho foto al DNI, pero lo único, solo ha sido allí, un poco para control. A las 4 encima nos lo pidieron, o sea que...
5: Segons la Policia Nacional, aquests controls aleatoris es mantindran si no canvien les circumstàncies com a mínim fins al 7 de setembre. Avui, segons AENA, hi ha previstes un centenar d'operacions entre l'aeroport del Prat i els aeroports italians.
0: Gràcies, David. I el que està passant a Ceuta ha posat de manifest les diferències entre dos models migratoris pràcticament oposats en el context europeu, l'italià i l'espanyol. A Roma, l'oposició i els analistes de centre-esquerra consideren que Giorgia Meloni ha aprofitat per marcar perfil propi i endurir el discurs ultra en plena precampanya de les eleccions de l'any que ve. La popularitat de la primera ministra italiana està estancada o va a la baixa. I fins i tot li han sortit competidors per la dreta, amb un exgeneral neofeixista que amenaça de prendre-li vots. A Espanya, els fets de Ceuta arriben també en un moment polític delicat per a Pedro Sánchez, amb uns comicis a la vista l'any que ve. Anem ara a Madrid. Alba Gil, bon dia.
9: Bon dia, sí, i de la mateixa manera que la seva homòloga italiana, el president espanyol tampoc dubta aprofitar la situació per treure'n el màxim rèdit possible. De fet, davant la resposta de Meloni, Sánchez no podia quedar-se amb els braços creuats. A més, si hi ha un barret amb què se sent especialment còmode, és amb el de líder mundial d'esquerres. I la resposta europea a la crisi humanitària a Ceuta li posa en safata l'oportunitat de refermar-se com aquest referent progressista, encara que el preu a pagar sigui l'evidència que en matèria migratòria Espanya està cada vegada més sola a Europa. Si en els últims mesos Sánchez hem vist que ha fet valdre el seu paper de nèmesi de Donald Trump, la reacció irada d'Itàlia li permet ara fer un pas més i erigir-se també a la Unió Europea en dic de contenció de l'extrema dreta, fins i tot assenyalar el camí de com seria un hipotètic govern de PP i Vox, molt proper a Meloni, si arribessin a la Moncloa l'any que ve, perquè no podem oblidar que les pròximes generals són el 2027 i que la maquinària electoral fa temps que està en marxa. Però, d'altra banda, a més, aquest pols diplomàtic també permet al govern espanyol controlar i marcar l'agenda, com va fer ahir, per exemple, vam veure amb l'ultimàtum a Itàlia o última hora amb l'anunci d'aquests controls recíprocs a les fronteres, especialment després d'un curs polític marcat, recordem, pels escàndols de corrupció. Per tant, el taulí internacional que permet a l'executiu, una vegada més, desviar el focus de la situació de fragilitat que viu de portes endins.
0: I sobre el terreny a Ceuta, avui la ministra Cira Rego s'ha reunit amb el president d'aquesta ciutat autònoma, Jesús Vives, per parlar de la situació dels menors no acompanyats que van entrar a Espanya procedents del Marroc. El govern espanyol n'ha identificat més de 1.300, però les ONGs que treballen a la zona adverteixen que en són molts més. La Moncloa confia que el pla per traslladar-los a centres d'acollida d'altres punts d'Espanya estigui enllestit d'aquí poques setmanes i ha convocat una reunió amb totes les comunitats autònomes dijous que ve. Avui, però, Extremadura, Castella i Lleó i Aragó han comunicat que no hi aniran. Ho han advertit per carta els vicepresidents d'aquests territoris, tots de Vox. Argumenten que aquests nens i adolescents han de ser retornats al Marroc. Això pel que fa a la crisi migratòria a Ceuta i a les Illes. Ja són quatre les pasteres amb migrants a bord que avui han arribat a les Balears, a la darrera, interceptada aquest matí per la Guàrdia Civil a Formentera, i anaven 55 persones, Maria Guixà.
10: Sí, les altres embarcacions han estat interceptades de matinada també a Formentera i a Cabrera. Aquesta setmana, de fet, ja han arribat a les Balears 23 pasteres amb 385 persones a bord. De fet, la ruta migratòria Balear està experimentant un creixement continu i, segons el Ministeri de l'Interior, aquest any ja han arribat amb pastera a les Balears més de 4.200 persones.
0: Parlàvem d'aquest xoc diplomàtic entre la Moncloa i el govern de la ultradretana Meloni. Doncs bé, parlem ara d'un altre líder mundial de la ultradreta, el nou president de Colòmbia, Abelardo de las Priella, que ha inaugurat el seu mandat amb la promesa d'un cop de timó al país després de 4 anys de govern del progressista Gustavo Petro. En un discurs inaugural amb els militars de públic, ja ha posat rumb a les receptes de l'extrema dreta americana. Buenos Aires, Joan Biosca.
11: Pàtria, família, austeritat, retallades, seguretat i militars als carrers. Aquest és el full de ruta als eixos principals d'acció de govern del nou president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, abanderat de la nova extrema dreta colombiana, a qui la dreta tradicional en bona part fa costat. De la Espriella accedeix a la presidència del país sud-americà amb la promesa d'un gir de 180 graus. Una Colòmbia amb la lluita contra el narcotràfic i els guerrillers de les ex-FARC i l'ELN com a acció principal.
12: Envío un mensaje firme al pueblo colombiano. Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad. Reafirmo mi intención de derrotar sin tregua al narcoterrorismo y a todas las organizaciones criminales que amenazan la libertad de Colombia.
11: De l'Espriella arriba a la presidència de Colòmbia sense haver tingut mai cap càrrec públic. Advocat amb triple nacionalitat, colombiana, italiana i també passaport dels Estats Units, es va fer famós com a advocat de narcotraficants, a qui ara assegura pensa combatre amb mà de ferro. Fa 4 anys, Gustavo Petro arribava al poder liderant el primer govern d'esquerres de Colòmbia. Ara el país sud-americà ingressa al club de les extremes dretes americanes.
0: 2:15, marxem ara cap a les Balears perquè avui ha estat el municipi mallorquí de Sóller qui ha exhibit múscul i ha sortit al carrer per dir prou a la massificació turística. Milers de persones s'han manifestat per denunciar l'impacte que el model turístic actual té sobre l'habitatge, la mobilitat i la qualitat de vida dels residents. La manifestació l'hem seguit amb la nostra corresponsal a les Balears, Caterina Carmany Jaume, ara sí.
13: Els sollerics denuncien que han passat del paradís a l'infern, sobretot els mesos d'estiu. La manifestació ha estat un èxit quan encara ressona la protesta històrica a Palma en 50.000 persones. Els residents se senten dins un decorat per a turistes, sense comerç de proximitat ni oferta cultural, amb els lloguers desorbitats i el col·lapse per arribar a casa. Sentim Bartomeu Miró, de SOS Solla.
14: Solla és un dels indrets que té més pressió turística de Silla per la situació, perquè els pobles segur que agrada molt, i som un poc el futur que viuran els altres. Som els primers que vivim això, o altres zones també ens està passant, i clar, quan tu agafes aquesta pressió, aixeca't la mà i dius, escoltau, que ens està passant a nosaltres, però s'ha sumat tot Mallorca perquè tothom vol venir, que això és el model que vendrà els propers anys si no s'intenta canviar.
13: Els turistes s'ho miraven entre molestos i com si fos una atracció.
0: I parlant precisament d'habitatge, l'Ajuntament de Girona ha duplicat els ingressos en el recàrrec de l'IBI que s'aplica a pisos buits. L'alcalde considera que és una mesura de pressió per garantir que els propietaris lloguen tots els immobles que tenen i posar fre, per tant, a l'especulació. Des de Girona, Aleix Freixas.
15: L'entrada de guany en Girona a l'alcaldia de la ciutat va fer que en les ordenances fiscals del 2024 hi hagués un recàrrec de l'IBI per a persones que tinguessin habitatges desocupats que podia arribar a un increment del 150% de l'impost. Després de la liquidació d'aquest pressupost, s'ha pogut veure que els ingressos d'aquest recàrrec van representar 35.000 euros, pràcticament el doble que l'any anterior. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, es mostra satisfet per haver complert un dels objectius del mandat.
16: I això significa que hem doblat la recaptació en aquest any, no? I per tant, doncs, s'ha notat d'alguna manera aquesta penalització cap als propietaris que estan tenint els pisos buits. I estem convençuts, no?, que aquest tipus de decisions ajudaran a que es posin, no?, en el mercat de lloguer.
15: Des d'aquest 2026, a més, el recàrrec no només s'aplica a propietaris d'immobles que no tinguin cap tipus de consum anual d'aigua. Les ordenances vigents preveuen fer-ho també en aquells que gastin menys de 5 metres cúbics en tot l'any.
0: I parlem ara de l'eclipsi solar. Dimecres, el dia 12, serà un dia d'alta mobilitat de vehicles i persones, especialment a les zones del país, on es podrà veure millor aquest eclipsi. Són el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. El director del Servei Català de Trànsit, en declaracions al suplement d'estiu, Ramon Lamiel, ha dit que es recomana sortir amb prou marge de temps, contemplar vies alternatives a la P7, que serà la que concentrarà més volum de trànsit, i no aturar-se als vorals.
17: Un 5% menys que en caps de setmana anteriors. Per tant, en aquests moments no hi ha una enorme mobilitat vinculada a l'eclipsi que puguem detectar, però sí que hem de donar uns consells generals, programar-se bé el viatge, si pots anar-hi a peu o amb transport públic, doncs fes-ho, i tenir els vehicles en bon estat.
0: La Miel deia, ara ho sentíem, que de moment no s'ha detectat una mobilitat superior motivada per l'eclipsi. I aquest dimecres, com dèiem, dia 12, arribarà aquest eclipsi total de sol, i sempre que hi ha un eclipsi la desinformació sobre el fenomen escampa mites i llegendes totalment falsos. En repassem alguns amb el responsable de verificació de 3CAT Info, Carlos Baraibar.
18: Hi ha mites que ens arriben des de l'antiguitat, com que un eclipsi és el preludi d'una catàstrofe o que porta desgràcies diverses, com malformacions en els fetus, males collites, però tot això ja sabem que és mentida, no hi ha cap correlació entre una cosa i l'altra. Però hi ha versions més noves d'aquestes creences, com les que van aparèixer el 2024 als Estats Units durant un altre eclipsi total, amb gent que deia que s'havia trobat malament durant l'eclipsi. Es va arribar a anomenar la malaltia de l'eclipsi. l'eclipsi, però això tampoc existeix. Per la banda del fenomen físic, s'ha escampat per tot arreu que l'eclipsi pot afectar la gravetat de la Terra perquè el Sol i la Lluna alineats ens atraurien més i, a més, pesarien menys durant l'eclipsi. Fins i tot hi ha vídeos dient que flotarem durant uns segons. Bé, tot això és mentida. La posició del Sol i la de la Lluna no ens afecten més del que ho fan en qualsevol dia normal. Finalment, si algú es pregunta si l'eclipsi pot tenir alguna incidència en les telecomunicacions, doncs no. No hi haurà cap efecte en les telecomunicacions ni per satèl·lit, ni de ràdio, ni tampoc en els senyals dels mòbils. Un eclipsi no té més implicacions físiques que la nit. Per tant, podem estar tranquils.
0: Dissabte 8 d'agost. Avui fa 2 anys que Salvador Illa va ser investit president de la Generalitat amb el suport d'Esquerra Republicana i els Comuns. L'aliança de la investidura li ha garantit l'estabilitat durant la primera part del mandat. El govern del PSC ha pogut aprovar el 98% de la seva agenda legislativa. A partir d'ara, es posarà a prova la seva capacitat de resistència en una segona part de mandat en què la governança se li pot complicar perquè el 2027 és un any electoral, Marta Corbalán.
19: Salvador Illa ha arribat a l'equador del seu mandat amb els pressupostos de la Generalitat aprovats i això li dona oxigen per poder acabar la legislatura fins al 2028. De totes maneres, el camí potser ja no serà tan planer com fins ara, perquè l'any que ve hi haurà eleccions municipals i generals i en aquest escenari els socis d'investidura voldran marcar perfil i serà més complicat teixir grans pactes. Esquerra i els Comuns ja han avisat que seran exigents perquè es compleixin els acords pactats amb els socialistes. Els republicans posaran el focus en el nou model de finançament autonòmic i els Comuns en les polítiques d'habitatge. Abans de marxar de vacances, el líder d'Esquerra al Parlament, Josep Maria Jové, i la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ja van deixar les coses clares al president.
20: President, no es relaxi. L'estabilitat real no neix només d'una suma de vots, neix de la confiança.
21: El govern, cada vegada que a partir d'ara vulga aprovar alguna cosa, si vol fer-ho amb nosaltres, haurà de negociar mesura a mesura i llei a llei.
19: Si no hi ha un gir de guió, Junts per Catalunya seguirà marcant distàncies amb el govern del PSC com ha fet fins ara, que ha votat en contra de les principals lleis com la dels pressupostos. La cap de files de Junts, Mònica Sales, posa un suspens a la gestió de Salvador Illa.
22: Avui Catalunya està pitjor que fa 2 anys, òbviament amb la complicitat d'Esquerra i dels Comuns.
19: Els 2 anys que queden de legislatura també poden veure sacsejats per altres elements externs com l'auge d'Aliança Catalana, que preveu les enquestes, o la possible amnistia a Carles Puigdemont, quan justament avui fa 2 anys del seu retorn fugaç a Catalunya.
0: Gràcies, Marta. 2 anys després, com dèiem, del seu retorn fugaç a Catalunya, Puigdemont continua exiliat a Bèlgica, pendent de si el Tribunal Suprem li aplica l'amnistia. El verdicte favorable de la Justícia Europea del 16 de juliol li aplana el camí, però el seu entorn no espera que pugui venir a Catalunya de manera definitiva abans de la tardor. Precisament avui ha publicat un article a la xarxa social X on diu que va venir a Barcelona per posar en evidència l'actitud de rebel·lia del Tribunal Suprem que, afegeix, 2 anys després encara és més escandalosa quan continua negant-se a aplicar l'amnistia. També ha publicat fotos inèdites dins el cotxe mentre tornava a Waterloo, al seient del darrere amb Jordi Turull, i destaca que, com es veu a la foto, no anaven ni amagats ni camuflats.
3: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
23: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
3: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
23: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
24: El Barça es posa en marxa. Viu tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3Cat. Aquest vespre, triangular del Barça amb l'Udinese i el Nottingham Forest.
0: Ara és 3:15. L'Agulla Sud de Malavasina s'afegeix a la llista de cims de més de 3.000 metres del Pirineu català. Un equip d'enginyers i topògrafs que des de fa 5 anys recorren tota la serralada prenent mesures de les muntanyes més altes ha certificat que aquest cim del massís del Baciberri a l'Alta Ribagorça és el 13.3.000 de les nostres muntanyes, Montse Paulet.
1: El projecte Sostremetries, format per 5 enginyers i topògrafs, puja aparells d'alta precisió als cims més alts dels Pirineus per certificar quina és la seva alçada real i si reuneixen les condicions per penjar-se l'etiqueta d'un 3.000. Aquesta validació no només depèn de l'altitud respecte al nivell del mar, també es té en compte el que es coneix com la prominència, és a dir, el desnivell que hi ha entre el cim i el coll o el pas més alt i que en el cas dels Pirineus ha de ser d'un mínim de 10 metres. L'agulla sud de Malavasina de 3.012 metres reuneix tots els requisits i, com ens explica David Segura, un dels membres de Sostremetries, hi ha opcions per coronar-lo sense grans dificultats, tot i que, segons com s'hi arribi, pot ser perillós.
2: Si ataques directament aquesta agulla, és un cim fàcil. Hi ha un últim pas, el d'estirar-te una mica, hi ha molt bones mans per agafar-se, però si el vens fent per tota la cresta, té algun pas ja més tècnic, es requereix de corda, és una zona bastant descomposta, llavors ja sempre hi ha el perill que caigui alguna pedra.
1: L'agulla sud de Malavasina se suma als altres 12.000-3.000 catalans, el més conegut de tots, la Pica d'Estats. A tot el Pirineu n'hi ha 217.
0: I la música en directe torna a ser protagonista aquest cap de setmana a diversos escenaris de Catalunya. I comencem amb Mica, Quim Codinàs.
4: Torna als escenaris catalans amb el cantant britànic, que actuarà aquesta nit al Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell en un concert emmarcat dins la gira de presentació del seu nou àlbum, Hyperlove. Queda't aquí.
0: I avui a les 10 del vespre al Festival Sons del Món de Roses i sentirem Joan Dausà.
4: Que estrenarà en directe el seu cinquè disc, Immortals, un treball que manté l'univers emocional del cantant, però que agafa una direcció més experimental. Que quan no tens res,
0: també avui Ginestà i els Amics de les Arts cantaran junts al Festival Terra Mar de Sitges.
4: Serà un concert enfocat al pop d'autor i a les cançons de proximitat, amb dos dels grups més seguits del panorama musical català.
0: I abans dels esports afegirem que ha mort Ángel Alonso, un dels fundadors de la Sala Villarroel de Barcelona i figura clau del Teatre Català com a director, dramaturg i realitzador de televisió, Sara Canyete.
6: Sí, Alonso ha mort als 84 anys i va dirigir la sala de teatre durant 28 anys, fins l'any 2000. També va estrenar 78 espectacles al llarg de la seva carrera entre textos propis, adaptacions i traduccions. Entre els seus èxits destaca la direcció de l'obra L'Extranya Pareja, protagonitzada per Joan Pera i Paco Morant, que es va mantenir durant més de 5 anys en cartell i que va arribar al milió d'espectadors. També va adaptar al teatre Històries de la puta Mili, adaptació del còmic Divà, que també va estar en cartell 5 anys.
0: Cinc minuts i arribarem a 2:45. 5 minuts pels esports. Marc Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda. El Barça és a Itàlia, on avui jugarà un triangular de pretemporada contra l'Udinese i el Nottingham Forest. Hi ha viatjat sense alguns jugadors que tenen un peu i mig fora de l'equip. Anem cap a Itàlia amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio, Roger Busà. Bona tarda.
25: Bona tarda. L'expedició blaugrana ha arribat fa pocs minuts aquí a Udine, al nord-est d'Itàlia, on avui jugarà aquest triangular i ho farà sense Marc Casador i Roni Bardaggi, que s'han quedat a Barcelona per resoldre el seu futur i també per evitar possibles lesions. No hi és Casador, no hi és Bardaggi i tampoc hi és Ronald Araujo, que aquest matí ja s'ha acomiadat dels seus companys després que ahir es va tancar la seva cessió al Liverpool, una operació en la qual el club anglès pagarà la totalitat de la seva fitxa i, a més, es guarda una opció de compra no obligatòria d'entre 50 i 60 milions d'euros. Per tant, sense aquests tres jugadors, el Barça jugarà avui aquest triangular a partir de les 9, a les 9 contra el Nottingham Forest, a les 10 contra l'Udinese, dos partits de 45 minuts i un dia, per cert, per veure el més que probable debut de Jesse Bisibu amb la samarreta del Barça.
7: Gràcies, Roger. Tot això per un Barça que ha confirmat un nou amistós de pretemporada. Serà contra el Basilea Suís a Sant Jacob Park el diumenge 16 d'agost a 4:45 de la tarda. Mentrestant, fora del Barça, però en relació amb l'actualitat blaugrana de mercat, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, Diego Simeone, ha parlat aquest matí del futur de Julián Álvarez.
26: Bueno, creo que la situación es muy clara. La entidad ha tomado una decisión que Miguel Ángel ha explicado muy bien. Nosotros desde lo deportivo estamos muy contentos con tener un futbolista como Julián. Y seguramente desde lo deportivo lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos 2 años, que fue un montón.
7: I per tancar el mercat blaugrana, Jan Virgili ha deixat el Mallorca i ha fitxat pel Bruges belga. El Barça tenia un 40% d'una futura venda del jugador i rebrà una xifra prop dels 5 milions d'euros. D'altra banda, l'Espanyol ja és a Anglaterra, on aquesta tarda a 6:45 disputarà el seu últim partit de pretemporada. Ho farà al camp del Coventry City, equip que acaba de pujar a la Premier, en un duel que es podrà seguir per Sport 3. Tot plegat, el dia que el conjunt blanc i blau recorda Dani Harke, coincidint amb el 17è aniversari de la seva mort. La porta 21 de l'RCD Stadium ha estat oberta fins les 2 del migdia, on els aficionats s'han apropat per homenatjar l'etern capità de l'Espanyol. Ara tornem al futbol, però abans parlem del Tour de França femení, perquè ja tenim en marxa la penúltima etapa de la ronda francesa. Avui, amb un recorregut força pla de 172 quilòmetres amb sortida a Sisteró i arribada a Niça. I la polonesa, recordem-ho, Kasia Nevadoma, es va convertir en la nova mallot groc. La ciclista va guanyar amb autoritat la 7a etapa en final al Mont Ventoux. Nevadoma té 15 segons d'avantatge respecte a la neerlandesa Demi Vollering. Paula Blasi és 7a a la general. Ara, però, com diem, acaba de començar la 8a etapa, una etapa força plana amb 4 ports de quarta categoria, 152 quilòmetres pel final, tot el gran grup està junt. D'altra banda, fa pocs minuts s'ha acabat la sessió de classificació del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP, una sessió que ha seguit en directe al Damià Aguilar. Hola, Damià, bon dia.
5: Bon dia. Silverstone s'està rodant molt ràpid. Ahir nou rècord de pista i avui també el de Jorge Martín, el líder de MotoGP, que ha fet la pole position, la segona de la temporada per ell. Es dona la circumstància que a Silverstone hi ha hagut 8 polemans diferents les darreres 8 temporades. Jorge Martín a DAZN.
8: Sí, la verdad que increíble el tiempo, muy muy contento, ha sido un fin de hasta el momento muy bueno. Ayer ya confirmé que me encontraba mejor, hoy hemos dado otro pasito y nada, el quali, hacer la pole siempre es impresionante, así que muy muy contento y nada, creo que tenemos mucho trabajo para la tarde, las gomas se consumen muchísimo y habrá que guardar.
5: Jorge Martín, per tant, exercint de líder amb una primera fila tota d'Aprilias, amb Raúl Fernández i Ai Ogura. Les Ducati apareixen a la segona fila, amb Dijan Antonio i Marc Márquez en sisena posició amb Bezzecchi per entremig. Àlex Márquez surt des de la tercera fila, Àlex Rins des de la sisena i Pol Espargaró des de la setena. S'alvira una sprint divertida a partir de les 5, en directe a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
7: I demà a les 2, gràcies, Damià. Cursa llarga en aquest Gran Premi, en aquest circuit de Silverstone, també a l'Univers MotoGP, l'app i el web de Catalunya Ràdio. Acabarem tornant amb el futbol, perquè ahir Girona i Sabadell van empatar 2 al seu amistós, un partit que els vallesans van igualar al temps afegit. També va jugar ahir el Badalona Women, que va guanyar per 4-2 al Villarreal en el segon amistós consecutiu disputat a Salou. Aquesta tarda, qui juga és l'Espanyol femení a 6:45 a Torremirona contra l'Olímpic de Marsella. I també en futbol, aquesta tarda es disputen les semifinals del Torneig dels Històrics. A les 6, Hospitalet i Badalona, i a les 8, duel barceloní entre el Sant Andreu i l'Europa. I acabarem parlant del Lleida de l'ACB, perquè el conjunt Lleida ha fitxat Zachary Perrin.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
11: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
9: La cinta de Mòbius.
11: I revela com funcionen les ones electromagnètiques lluminoses.
9: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
11: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de la cinta de Mòbius. Fins la propera.
9: La cinta de Mòbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada. Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.
10: Continuï tot recte 30 minuts i en la segona rotonda giri a l'esquerra i incorporis a l'autopista AP7.
12: Hola, sóc l'Anna Ponsí. En la ruta d'aquest episodi per l'AP7 viatjarem cap a l'Empordà i la Selva i també ho farem en el temps. Concretament, als anys 80, on una parella de policies gallecs acabats d'arribar a Catalunya segueixen la pista d'un fonedís narcotraficant cors amb aires de bon vivant. La investigació els portarà a través de mansions, granges, iots de luxe i un túnel secret tret d'una pel·lícula de James Bond. Avui dia encara no ho han oblidat. El que tampoc han oblidat és l'olor d'excrements de porc senglar.
14: AP7, la narcopista. Anna Ponsí.
10: detinguis en el carril de la dreta i agafi la següent sortida. Està arribant al seu destí, l'escala.
13: Un artefacte explosiu ha esclatat a les 4 d'aquesta matinada a la pizzeria El Port, a l'Escala, i ha provocat danys materials superiors als 3 milions de pessetes. No hi ha hagut cap víctima perquè el local estava tancat. En aquest establiment va explotar una altra bomba de poca potència fa 14 dies, però de moment no s'ha pogut saber la identitat dels autors. L'explosió d'avui l'ha provocada un artefacte de rellotgeria col·locat al dipòsit als serveis de l'establiment que contenia 3 quilos de pólvora negra.
15: Durant l'estiu de 1985, i amb tan sols dues setmanes de diferència, hi ha dues explosions a la pizzeria al Port de l'Escala que provoquen importants danys materials. Les primeres investigacions policials apunten a una revenja relacionada amb el narcotràfic.
16: Según la policía francesa, no tenía nada que ver con el terrorismo, digamos, de autóctono de aquí.
15: Avui José Antonio Prada està jubilat, però el 1985 era agent novell, recent arribat a Barcelona. Aquell any, a terra, des de Galícia, per incorporar-se al grup d'estupefaents de la Brigada Judicial de la Policia Nacional.
17: En aquella època s'hablava de que allí en la Costa Brava s'havien assentat organitzacions dedicades al tráfico de drogues. Existía mucha gente del Magreb, que eran los encargados de traer cantidades ya importantes de hachís, y luego pues ya organizaciones a niveles mucho más gordas que traían cantidades importantísimas a través de la AP7.
15: L'inspector Domingo Pereira va arribar a Barcelona l'any 1979 i és parella de Prada al grup d'estupefaents de la Policia Nacional. El cos policial s'ha fet càrrec del cas de les bombes de la pizzeria al Port. Descartat el mòbil terrorista, els investigadors comencen a sospesar la hipòtesi d'una revenja relacionada amb el narcotràfic europeu. Però hi ha alguna cosa estranya. El propietari dels restaurants no ha reclamat res ni ha presentat cap denúncia. Quan posen el seu nom sobre la taula, salten totes les alarmes.
17: Canavallo tenía una aureola de ser un gran traficante porque disponía de grandes medios.
16: A partir de ahí tiras de inteligencia policial y es cuando ya ves de qué se le conocía o los informes que venían de Interpol, uno concretamente que había intentado meter 200 kilos de heroína en Estados Unidos y le fue mal. Este señor transportaba el hachís fuera de Marruecos, fuera de Líbano, fuera de donde fuera. Lo tenían, según ellos, muy claro.
15: El nom complet de l'home que estan buscant és Jacques Antoine Canavaggio. Està considerat per la policia com un dels principals traficants assentats a la Costa Brava. Els agents tiben del fil i la seva primera decisió és controlar les cites de Canavaggio i apareix en el radar un grup de narcos holandesos.
16: Se dedicaban al tráfico de drogas a gran escala. Según los compañeros holandeses, eran la principal organización de narcos de importación de hachís de Holanda, lideradas por un que le llamaban Carlos el Negro.
15: Els agents descobreixen que l'ombra de Canavaggio és més allargada del que sembla i és un home de contrastos.
16: Tiene un nivel de vida acorde con sus propiedades. No era raro que tuviera un Porsche o un yate que le había costado 1.000 millones de pesetas, que era de la hija de una princesa árabe, el Yasmín. Pero después sus gustos no eran caros respecto a vestir, respecto a comer, o eso no es que fuera a grandes restaurantes.
15: Prada i Pereira dibuixen la primera capa de l'organització delictiva i identifiquen persones de màxima confiança de Canavaggio.
17: Él era el líder de la organización y se apoyaba en dos cuñados de él, uno que era Jean-Michel Secatore y Philippe Bachevillier, que era hermano de su esposa en aquel momento.
16: Jacqueline era la compañera perfecta de un personaje que se dedique al narcotráfico.
15: La unitat d'estupefaents de la Policia Nacional controla cada pas de Canavaggio a Catalunya. En aquest punt de la investigació, els agents intueixen que el que tenen davant és una organització dedicada a desembarcar droga a les costes catalanes. La policia holandesa dona suport a la investigació i Prada i Pereira reben una informació clau. Carlos el Negro és qui organitza els viatges de Canavaggio a la Costa Brava i per això envia els seus

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
2: Bona tarda, us informa Gemma Bonet. El president de Ceuta, Jesús Vives, calcula que encara hi ha entre 8.000 i 11.000 migrants que van entrar de forma irregular la setmana passada a la ciutat autònoma i que no han tornat cap al Marroc. Assegura que en cap cas se'ls donarà papers ni se'ls traslladarà a la península i reclama al govern espanyol que blindi la frontera perquè no es torni a repetir.
3: No puede ser que la frontera d'Europa, que la frontera d'Espanya, que la frontera de Ceuta esté en manos de un país tercero. El control de la frontera lo tiene que tener España y tiene que aplicar los medios para que situaciones como la vivida el 30 de julio no vuelvan a repetirse, ni dentro de unos días ni nunca.
2: El president de Ceuta s'ha reunit amb la ministra d'Infància i Joventut, Cira Rego, per parlar de la situació dels menors no acompanyats que van entrar a Espanya. El govern espanyol n'ha identificat més de 1.300, però les ONGs que treballen a la zona adverteixen que en són molts més. Més notícies amb l'Anna Hernández.
4: Nous atacs de míssils balístics russos aquesta matinada causen almenys 3 morts a Ucraïna, un dels quals un nen de 4 anys. La nova ofensiva mortífera coincideix amb la visita d'avui del president Volodymyr Zelensky a Sèrbia, tradicional aliat del Kremlin.
2: A Hongria, el partit de govern TISA ha anomenat candidat a la presidència del país András Baka, que ja va ser cap del Tribunal Suprem. El Parlament l'haurà d'elegir formalment dimarts. Una reforma constitucional impulsada pel primer ministre va permetre destituir l'anterior president del país, un home vinculat al primer ministre ultranacionalista, Víctor Orbán, que va perdre les eleccions l'abril passat.
4: Els incendis del País Valencià evolucionen favorablement, però preocupa el de Tritja. L'Alma Estrat ha passat de nivell 1 a 2 i l'UMEF hi concentra els efectius. Ho ha confirmat la delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé.
5: Que esperamos que pues, pueda también tener una evolución positiva.
2: L'Infecte, el Festival de Cinema de la Terra Alta, tanca avui la desena edició després d'una setmana de projeccions, tallers i activitats professionals a Bot. El certamen ha programat 87 projeccions seleccionades entre prop de 300 curtmetratges i ha estrenat una categoria competitiva de cinema immersiu amb realitat virtual. Anem cap a Bot, Anna Ferràs.
6: Bot posa este dissabte el punt i final a la desena edició de l'Infecta amb la gala d'entrega de premis. El festival, nascut fa 10 anys a partir de la tradició cinèfila del poble i la comarca, s'ha consolidat en l'impuls de la pròpia comunitat. A més de les projeccions, durant una setmana, el festival ha reforçat la vessant formativa en tallers d'interpretació, doblatge, fotografia o intel·ligència artificial, així com trobades professionals. L'actor i codirector del festival, Ivan Massaguer, reivindica que la cultura també s'ha de generar des de la ruralitat.
7: No, que la paraula cultura és la mateixa aquí que al centre, que als marges del centre, o sigui que l'hem de tractar igual, l'hem de cuidar, l'hem d'estimar, l'hem de protegir, vull dir que al final és apostar, dir vinga va, doncs volem fer això aquí, i al final sí que potser costa més, però gent, doncs, acaba sucumbint a la cultura, infectar-se d'això, no?
6: La participació a l'Infecta ha crescut molt en esta edició, amb un 15% més de públic en cada activitat. Les vendes de 2005 ja s'havien superat el tercer dia del certamen. Infecta compleix una dècada, però està preparat per continuar creixent.
2: Els esports, Roger Rau.
8: El Barça ja és a Itàlia on aquest vespre ha de disputar un torneig triangular a Udine. Enviat especial, Roger Bussà, bona tarda.
9: Bona tarda, l'equip descansa al seu hotel de concentració aquí a Udine, on hi ha arribat sense Marc Cassadó i Roni Bardaggi, que s'han quedat a Barcelona per resoldre el seu futur i també per evitar possibles lesions. No hi és Cassadó, no hi és Bardaggi, tampoc hi és Ronald Araujo, que aquest matí ja s'ha acomiadat dels seus companys després que ahir es va tancar la seva sessió al Liverpool, una operació en la qual el club anglès paga la la totalitat de la seva fitxa i, a més, es guarda una opció de compra no obligatòria d'entre 50 i 60 milions d'euros. Sense aquests tres jugadors, avui el Barça jugarà aquest triangular a les 9 contra el Nottingham Forest, a les 10 contra l'Udinese, partits de 45 minuts, el dia que segurament veurem el debut com a nou jugador del Barça de Jesse Bisibu. Roger Arbosà, Catalunya Ràdio, Udine.
8: I ja està en marxa la penúltima etapa del Tour de França femení. En final a Nice, la polonesa Cassia Nebbiadona defensa el liderat. La catalana Paula Blasi és setena a la general. I en MotoGP, Jorge Martín, líder del Mundial, ha aconseguit la pole al Gran Premi de la Gran Bretanya. Marc Márquez ha acabat sisè i el seu germà Àlex setè. La cursa sprint es disputarà a les 5 hora catalana. Finalment, en bàsquet, el Lleida fitxa el pivot francès Zacharie Perrin, provenent de l'Hamburg, i que signa per dues temporades.
1: Fins aquí les notícies.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Les batalles. Les aventures. Les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

Pel seu caràcter discret, però també per la persecució com la que va rebre Espanya durant el franquisme, la francmaçoneria ha estat un moviment força desconegut per la societat en general. La maçoneria no és un partit polític ni una secta religiosa, és una institució universal de fraternitat i tolerància mútua que proclama l'existència d'un principi creador no identificat per l'ésser humà, anomenat gran arquitecte de l'univers. Els orígens es remunten molts segles enrere, vinculats a una de les activitats humanes més antigues, la construcció, però al llarg del temps ha anat adquirint un valor simbòlic que encara avui en dia perdura.

0: Les teories sobre qui o quins van fundar la maçoneria són molt diverses i van des d'Adam, Noé, Alexandre el Gran, jesuïtes, templers, jueus, etc. El naixement es relaciona amb la construcció, no només vinculada a la necessitat de trobar una llar i una protecció. Les persones encarregades d'aixecar temples, més enllà de la qualificació tècnica, eren vistes com les intermediàries entre l'àmbit terrestre i l'àmbit celestial. A l'origen, les societats de maçons van sortir per la necessitat de transmetre els secrets de l'ofici a les noves generacions. Durant l'època de les invasions bàrbares arreu d'Europa, els mestres constructors exercien l'ofici arrecerats als convents. A partir del segle XI es va anar organitzant en grups independents de la disciplina monàstica, adaptant l'activitat a un seguit de normes. Les confraries de constructors van sorgir a l'alta edat mitjana com a noves formes d'organització laica, tot i conservar una tradició sagrada. El 1350, a Anglaterra, apareix per primera vegada la denominació Freestone Mason, el paleta que treballa la pedra de guarniment. Es va abreviar a Freemason i es distingia del Rough Mason, el treballador tosc, un terme més comú per als picapedrers anglesos. Aquestes confraries es reunien en loges que requerien un seguit de rituals per acceptar els nous integrants. De manera progressiva, els membres operatius dedicats a la construcció van ser substituïts per membres adoptius encaminats a l'especulació filosòfica, fins a arribar a la fundació, entre moltes altres, de la Gran Lògia de Londres. Era l'any 1717, data de naixement de la francmaçoneria moderna. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, com va?
0: Avui parlem d'una institució que realment molt sovint està a les fosques i poc coneguda, però això és un fet que succeeix especialment aquí.
1: Sí.
0: Perquè vas, sobretot per països anglosaxons, i la francmaçoneria o la maçoneria, com li vulguem dir, no és una cosa gens desconeguda, ni sembla gens amagada, ni... És molt diferent la percepció.
1: No, i és molt bo que portem una mica de llum amb aquests prejudicis. Mm. És a dir, això... És a dir, si tu vas pels països d'Amèrica Llatina, si tu vas pels països d'Amèrica, si vas a molts llocs, la maçoneria és igual a llibertat. La maçoneria és igual a progrés. La maçoneria és igual a espiritualitat. No dic religió, eh? Mm-hmm. Espiritualitat. És a dir, té tots uns components amb els quals volen fer una evolució en fraternitat i en llibertat i en progrés del ser humà en referència als llocs més diversos. Clar, no jutgem l'estat espanyol. L'estat espanyol, com que vam estar sota, diguem, una dictadura, re una altra, dictadura general Primo de Rivera, poc, però la dictadura general Franco, absolutament, diguem, en aquest cas, molt perseguidora de tot.
0: Molt obsessionada.
1: Obsessionada. Sí, sí. Pot ser que fins i tot hi hagués algun element personal de al seu voltant o ell mateix en referència a la maçoneria.
0: Això s'ha dit, això s'ha dit. Sí, sí.
1: Bueno, molta gent del seu voltant. Sí, això, sí. I això suposo que també ho podrem aclarir una mica. Doncs això fa tots aquests prejudicis. Però la maçoneria és, i és bo de tenir en compte, que la maçoneria arreu del món ha portat progrés. No obscurantisme, no sectes, no totes aquestes atrocitats que es diuen, i la gent maçona és tan normal i corrent, o més, que qualsevol de nosaltres.
0: Amb els pintes molt avorrits, eh? Ara ho veurem. Qui ens acompanya avui ens ajudarà a esbrinar avui només l'origen de la maçoneria. Un altre dia en parlarem amb més detall de la trajectòria més moderna de la maçoneria. És el patró de la Biblioteca Arús, expert en la qüestió, Josep Brunet, aquí li agraeixo molt que hagi vingut avui aquí a l'Avantguàrdia. Moltes gràcies.
2: Jo t'ho agraeixo jo a tu. Perdonaré una mica la meva veu, però estic... com està normalitzat avui dia, encostipat.
0: Llavors, això és una cosa clàssica. S'ha de dir, i per la referència personal, jo vaig tenir la sort de conèixer en Josep Brunet quan vaig comissariar una exposició sobre maçoneria, i l'expertesa del senyor Brunet és impressionant, i expertesa i amabilitat, que una cosa no treu l'altra. Eh?
1: No, i s'ha de dir que va sorprendre tothom. Jo sóc un dels sorpresos al veure la quantitat d'informació que hi havia de coses que ignorava absolutament sobre la maçoneria.
0: Doncs, Josep Brunet, anem a començar i anem a veure, primer de tot, la maçoneria. Això del secretisme maçònic, comentàvem amb Josep Maria Soler, que potser és un efecte molt, molt local, diguéssim. Però és generalitzat, als països on la maçoneria és molt més comuna la Gran Bretanya, Estats Units, etc, etc, etc, es gaudeix o es pateix més aviat aquest tipus de secretisme tan gran que hi ha a la societat al voltant de la maçoneria?
2: Sí, sí, sí.
0: Igual, amb sí, aquest, amb aquest
2: igual,
0: sentit...
2: Igual, potser no, perquè, bueno, aquí a Espanya tenies que anar molt al tanto de dir si ho eres o no ho eres.
0: Clar.
2: I sobretot en la referència a la maçoneria femenina, que s'havien donat casos d'una senyora que havia manifestat que ho era i s'ha acomiadat del lloc de treball.
0: Caram, caram. I això no fa tant? O fa...
2: Això no fa tant, això no fa tant.
1: Bueno, hi havia una llei de persecució contra la maçoneria i el comunisme.
0: Sí, sí, s'ajuntava tot. Sí, sí,
1: s'ajuntava
0: sí,
1: aquest concepte i, a més, els afusellaven.
0: Sí, sí.
1: A veure, bueno, tinguem en compte.
2: La maçoneria en èpoques de... Abans de la Guerra Civil ja havia caigut bastant, perquè estem parlant de 5.000 membres de tota Espanya, eh? Quan acaba la guerra, pràcticament s'han anat tots.
0: Ah, els que no han matat han fugit.
2: Els que van matar va ser al principi de la guerra,
0: sí, sí,
2: que els van enganxar pues, a Galícia, a Marroc, a Marroc,
0: sí, a la
2: Colònies, a Canàries i a Andalusia. Els andalusos, molts van tenir sort i van passar a Portugal i a Gibraltar.
0: I van poder escapar.
2: I van poder sortir. Els altres pues, no van poder sortir, eh? I també és cert que després en els tribunals doncs, era la condena era de 12 anys inhabilitació. A més, inhabilitació.
0: O sigui que... condemna molt dura, sí, sí.
2: Molt dura, molt dura. I Franco, el que s'ha dit, doncs, sí, sí, sembla ser que... Almenys familiarment tenia bastants parents.
1: Sí, sí, el seu germà,
0: Ramon
1: Franco de la Monda.
2: Ramon era membre del Gran Orient de França. Va estar iniciat a la Plus Ultra de París. I el seu pare, possiblement, també, per això no es parlava amb el pare, i ja li venia de casta marinera, no? I ell, doncs, diuen que va voler iniciar-se, però no l'havien calat i no
0: el van admetre.
2: No el van admetre per dues vegades, a més. Sí. Bueno, ara millor, si l'haguessin anat més, igual...
0: Això no va dir, això no va dir. Potser aquí els maçons es van equivocar, eh? Perquè per cedir una mica per salvar la cosa, perquè clar, no podien saber com és lògic.
2: No, no.
0: Anem a veure els orígens de la maçoneria. La maçoneria, ja s'ha comentat a la introducció, però perquè ho tinguem una mica clar, diguéssim, hi ha dos maçoneries, si ho volem dir així, o d'una evolució de la maçoneria molt diferent. Inicialment neix d'una manera, però després es transformarà una mica, a principis del segle XVIII, bàsicament, en la maçoneria que més o menys ara coneixem. Aquests orígens són una mica nebulosos, no? No està gens clar.
2: No està gens clar. O sigui, hi ha alguns manifestos dels anys 1300, 1400, en què sí, és veritat, que sí Adán, que sí Noé... De fet, hi ha un rite maçònic que es refereix a Noé, que són els nautes, que és d'origen també britànic, que aquí s'ha instal·lat pues, farà uns 10 o 15, 20 anys. Ja. I parla pues, dels orígens de l'arca de Noé, que patim, que patam. Però tot això són manifestos fets llavors i per donar-li també una certa importància de que com la maçoneria eren i són originaris, els paletes, diguem.
0: Clar, els paletes tenien poc prestigi, en canvi Noé en tenia molt, diguéssim.
2: I tenien poc prestigi, però tenien un avantatge. Que això és el que ve també una mica la paraula de Free Mason, la Free Libre. Libre. Vol dir que no pagaven impostos i es podien bellugar per tota Europa. Cosa tres important.
0: Clar, recordem que estem parlant de la transició entre l'alta edat mitjana i la baixa edat mitjana, on sobretot a la baixa, amb el feudalisme, els serfs de la gleba estaven escrits, era un semi-esclavatge, diguem-ho, salvant distàncies.
1: Sí, estaven lligats al senyor.
0: Lligats al senyor i, per tant, tenien moltes llibertats, diguem-ho així, molt, molt, molt condicionades. No es podien moure a determinat territori, només si érem una ordre del senyor, lligats a la terra, etcètera, etcètera. Clar, també convivien els serfs de la gleba amb aquells que no ho eren. Per exemple, els Freemason, diguéssim. Sí, sí. Aquells que podien, per tant, pobres o no, però es podien moure per allà on volguessin, no estaven lligats amb un senyor.
1: No, i durant segles, durant anys i anys, però que a la llarga serien segles, lligats amb un lloc de treball, mentre no s'acabés allò, estaven establerts allà.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, que a més duraven molts anys.
1: Sí, sí. Una catedral, sí, sí.
2: Quan fitxaven un aprenent, doncs aquest aprenent se l'instruïa determinats secrets de la construcció, i els tenia que mantenir. Després ella podria passar segurament a company i ja era una mica encarregat. Però de mestre sols hi havia un. Era el mestre. Inclús s'havia donat casos de que era podia haver-hi una mestressa. I aquests mestres, pues, després han evolucionat per fer un grau, que és el grau de mestre, i s'ha acabat, no? Però així funcionaven.
0: Aleshores... Però això només amb la construcció, o hi havia altres gremis
2: sí, havia altres,
0: que també funcionaven d'una manera similar, d'aprenent, company, o diguéssim, expert, els vostres també ho feien, també. Això.
2: I sobretot...
0: O sigui, no només el gremi de la pedra, diguéssim.
2: No. I sobretot a Alemanya. Hi havia un gremi que era de fusters. I inclús a Alemanya, avui dia, no sé si és Nuremberg, hi ha una catedral que encara té una logia operativa.
0: Dins de la catedral?
2: Sí.
0: Es reuneixen allà?
2: Sí. No, que són paletes de veritat.
0: Ah, són paletes. Val. Operativa en aquest sentit.
2: Operativa, sí, sí. En aquest sentit.
1: L'han de fusta i l'han d'anar mantenint, ja s'entén.
2: Sí,
1: clar.
2: No, el fuster, sí. I clar, tota aquesta evolució de construcció de catedrals, d'edificis inclús civils, alguns, pues, va anar decaient. I en les darreres, ja en 1700, 1600 finals, aquests gremis convidaven a altres persones, que no eren paletes, evidentment, però que eren, diguem, una mica la progressia, vinculada també a, pues, en aquest cas, a les monarquies que podien haver-hi.
0: Clar, i suposo que també devien tenir contacte amb gent que estava lligada molt indirectament amb la construcció, des de el que ara diríem advocats, juristes, etc., els enginyers que, mica en mica, s'havien anat separant de l'arquitecte, que tot just també neix en aquell moment l'arquitecte, abans és el mestre d'obres, ara és el... etc. O sigui, hi ha una sèrie d'oficis que no són directament lligats a la construcció, però que hi tenen un contacte molt directe, i això que apareix a l'edat moderna, per tant, és lògic que hi hagués aquest contacte...
2: I a més, també s'havien debats de situacions filosòfiques, inclús de qüestions, podríem dir, polítiques. Però clar, la gent que estava no vinculada o que no pintava res, és que no sabien llegir ni escriure.
0: Clar.
2: En la maçoneria, que tenien que interpretar planols, aquests sabien llegir i escriure. I després, més endavant, pues, què va passar? Pues que es van reunir. Bueno, es reunien sempre en tavernes.
0: O sigui, aquests membres de la gent que construïa catedrals s'anava a la taverna a reunir-se.
2: Exacte. I utilitzaven allò de deixar un paper en una columna clavada amb un ganivet, per exemple. Mirava, això s'ha de discutir, es discutia. I no sols a Anglaterra. O sigui, possiblement és anterior. Alguns d'aquests manifestos són d'origen escocès. I, bueno...
0: El que costa d'entendre, almenys em costa a mi, és com es difon. Perquè que això succeís en una catedral d'Alemanya, en una construcció d'una catedral d'Alemanya, de França, d'Anglaterra, d'on fos, és perfectament... s'entén. Però que es difongués i en una certa mesura s'unifiqués, ja sabem que no exactament, però que com a mínim hi hagués uns contactes molt clars i rituals més o menys similars, amb diferències, però més o menys similars, és més estrany, no? O almenys com a mínim costa més d'entendre.
2: Bueno, perquè estaven més o menys organitzats.
0: Però es movien per Europa en aquell moment aquests constructors d'un costat a l'altre.
1: Sí. Això deu coincidir més o menys quan es trenca el corset d'una església tan tancada, que a poc a poc, amb el protestantisme també, no?
2: La maçoneria és un... El que el contracta és l'església, sempre. Perquè és el que van les construccions i, a més, inclús si mireu en algunes construccions de l'època, pues, havia alguns gravats que eren bastant ofensius. Que ho feien per fer la punyeta una mica a l'església.
1: A l'amo.
2: A l'amo, exacte.
0: Sí, es veu, hi ha gàrgoles, hi ha dibuixos a les pedres, per exemple, és molt habitual, i això es pot veure a Santes Creus o a Poblet, com el picapedrer marca, la família de picapedrers, això no està clar si és un o és un grup, però marquen un senyal determinat. Alguns d'aquests senyals no cal ser gaire retorçat per veure un penis allà, diguéssim, amb el senyal, aquest tipus de, o dos testicles, aquest tipus de senyals clarament són provocadors, vull dir que no ens hem d'enganyar,
1: el mateix que ara ve amb grafitis.
0: Exacte.
1: Que la gent dibuixa això, doncs
0: sí, aquesta característica, aquest mur l'hem fet nosaltres, que és o jo o aquest grup de constructors, això no està tan clar, però marcant amb uns senyals que dius, home, podies fer una X, no? I en lloc de fer uns testicles, no? Però doncs això.
2: Hi ha la basílica, i la part on es reunien els capellans, el capítol, aixecava algunes cadires, i allà hi ha pornografia dura i pura,
0: Clar, o sigui, eren els constructors aquells que ho feien.
2: En aquest cas eren els costers.
0: Clar, sí, sí.
1: Estem parlant de la catedral d'Astorga?
2: Sí. Sí, sí, però podeu anar-lo a veure.
0: Sí, sí.
2: Ja... No dic el que hi ha, però...
0: Però, en fi, és igual, no ens ho imaginem, i ja està. Sí,
2: exacte.
0: Sí. Estem en un horari protegit, que en aquests casos no ho sé mai quina hora és, però és l'hora protegida.
2: I tu, com dius, que havien uns símbols, que estan a Santes Creus...
0: Sí, lloc. A molts llocs, sí, sí, a
2: Poblet. Avui dia
0: sí, sí.
2: Hi ha una rita que és de marca, mestres de marca, que quan s'inicien aquest gremi et demanen un signe. Tu poses el signe i aquest signe passa a Londres, que queda registrat. Primer miren que no hi hagi un altre igual.
0: Clar.
2: I quan està, t'envien un certificat, és de su signe i...
0: I a partir d'aquí vostè ja...
2: Ja pot fer.
0: Ja pot fer.
2: Ja pot fer. I sí. Aquestes tradicions s'han mantingut fins a dia d'avui. Clar, quan hem arribat a que hi ha el manifest, hi ha un manifest que és el Regius, que ja parla de la història de maçoneria i sí que surt allà, hi ha Adán i l'altre, Moisés...
0: De quins anys estem parlant, més o menys?
2: 1300...
0: O sigui, el segle XIV, sí, sí, 14-15, sí, allò... Per tant, és baixa edat mitjana, però molt primerenc, tot això.
2: Sí, sí.
0: En plena construcció, les catedrals comencen seriosament al segle XI, però ben bé fins al segle XV s'estan construint de manera...
2: Sí, sí, la catedral de Barcelona fa 4 dies.
0: Sí, això, algunes no s'han acabat encara, eh? Però...
1: El Manel Girona la va acabar gairebé tocant al segle XX, eh?
0: Sí.
2: Però la de Girona inclús té una espècie de déu que té el compàs. I està gravat aquest, està a la catedral de Girona.
0: Compàs és un dels símbols tradicionals maçònics, que òbviament també vol dir compàs, i ja està.
1: I mesura.
0: Que hi ha molts símbols maçònics, com és lògic, perquè tots els símbols tenen molts significats, que no tens clar si és maçó o és simplement un tema arquitectònic, però clar, en un context determinat has de suposar que és maçó.
2: Sí. Home, hi ha algunes tombes que hi ha a les catedrals, que hi ha una calavera amb les teves. Possiblement aquest és un mestre maçó. Que en èpoques de...
1: N'hi ha moltes.
2: Moltes, que són els que havien treballat allà. Que quan anaven alguns a col·legi de capellans o de frares, deien, no, aquests eren gent dolenta que estan entrats aquí, no?
0: No era això.
2: És això, eh? I aquesta maçoneria, els orígens, arribem ja al 1700...
0: I poc.
2: Que... aquests estan ja tancant, perquè no tenen feina.
0: Clar, perquè les catedrals, no és que s'hagin acabat,
2: no,
0: com dèiem, però les catedrals passen de moda, diguem-ho més moda. Així, a partir de l'aparició de l'edat moderna, quan comença a aparèixer la figura de l'arquitecte, els palaus són molt més importants que les catedrals, l'església, malgrat estar, té una gran importància, però l'estat, que està tot just naixent, comença a tenir una gran importància, els grans senyors, especialment els reis, però no només, comencen a construir les seves pròpies catedrals, que són des de Versalles, a l'Escorial o el que sigui, diguéssim, a cadascú...
1: Ja no és l'església que construeix les grans catedrals, en construeix, però ja és diferent.
0: Per tant, clar, els constructors potser ja no tenen aquesta, o no han de tenir necessàriament aquesta visió mística que tenien els constructors de les catedrals, perquè els constructors de les catedrals no només era una qüestió de saber posar la pedra al lloc, sinó, a més, tenir molt clar que allò era per lluar Déu o per una espiritualitat més gran. Però al constructor de l'edat moderna no li cal tot això.
2: Clar, per això, quan es constitueixen aquestes tertúlies, diguem, aquests, els antics, ja s'accepten els acceptats, que són els nous. Aleshores, ja no han de construir elements de cara a Déu, sinó, diu, la versió és anem a construir el temple de la humanitat. I aquí sorgeix la maçoneria.
0: Que és filosòfic. Aquest, o sigui, ja no és una qüestió de posar pedra sobre pedra i fer un arc, sinó mentalment construir, o espiritualment, aquest temple...
1: Sí, sí. Això està bé, aquesta expressió espiritual, que la gent tingui consciència que és espiritual. No religiós, però espiritual sí.
2: I això passa, doncs, a Anglaterra i a Escòcia. Després ja salta a França, a Espanya. A Espanya salta abans que a França, curiosament, però no dura gaire. Perquè això ho porta un senyor que es deia duc de Wharton. I aquest duc de Wharton, que era una mica, parlant clarament, tantamanyanes, i tenia molts lius. A Anglaterra no parles de Wharton perquè tira la pedra al cap.
0: No.
2: Però va ser el cap, el gran mestre de la maçoneria britànica de Londres. Aquest està enterrat aquí, a Santes Creus, no, a l'altre.
3: Poblet.
2: Poblet. Poblet. Que té la tomba allà. Ara està fora perquè Franco va voler visitar Poblet i va dir, sobretot, que aquest senyor no està aquí, eh?
3: I ja ho van traslladar.
1: Sí, la, va, sí, sí, la visita de Franco Poblet em sembla que és l'any 62, quan van fer el trasllat de les Despulles. Sí, que hi va haver aquell acte dels nacionalistes amb les restes de Jaume I, ja me'n recordo. Sí, sí, sí.
2: I aquest el van posar fora. Ja no estava, perquè quan els francesos van cremar-ho tot.
3: Però bé,
2: el símbol estava allà. I aquesta logi estava a Madrid. Va tenir molts noms, eh? La Free Arms, l'altra era les Tres Flors de l'Eix, etc. Bé, el cas és que aquí va acabar la cosa. França, més a meitat ja del segle XVIII, es separa d'Inglaterra i diu que això del gran arquitecte de l'univers, que no.
3: Va per un altre costat.
2: I que per ser maçó doncs, pot ser un senyor que sigui ateu. Pel mig, anem una altra vegada, el 1720 i pico, que es creen les Constitucions d'Anderson.
3: Després en parlarem, després les explicarem.
2: Que aquí és sí. On hi ha el gran canvi. Que a més, Anderson és escocès, i de Salguls també és escocès, que són dos pastors.

La importància de l'activitat constructiva al llarg de tota l'edat mitjana i que posa els fonaments de les societats maçòniques queda clara en documents com la Carta de Bolonya. Es tracta d'un recull d'estatuts i ordenances redactats originàriament en llatí per un notari el dia 8 d'agost de l'any 1248, seguint les ordres de l'alcalde d'aquesta ciutat italiana. Es tracta del text més antic conservat sobre l'anomenada maçoneria operativa, la dels maçons, que exercien efectivament com obrers i que en aquest cas es referia als mestres de la fusta i els del mur, dos col·lectius que van acordar separar-se en dues corporacions diferents molt poc després, el 1257.

0: Nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. L'any del Senyor de 1248, indicció sisena. Heus aquí els estatuts i reglaments de la Societat dels Mestres del Mur i de la Fusta, fets en honor de Déu, de Nostre Senyor Jesucrist, de la Benaurada Verge Maria i de tots els sants. I per l'honor i el bon estat de la ciutat de Bolonya i de la Societat d'aquests Mestres. Estatuïm i ordenem que tots els mestres que vulguin entrar a la Societat dels Mestres del Mur i de la Fusta paguin a la societat 10 sous bolognesos si són de la ciutat o del comtat de Bolonya. Si no són de la ciutat ni del comtat de Bolonya, que paguin 20 sous a la societat. I que els oficials treballin a consciència a fi que tots els mestres que no siguin de la societat hagin d'entrar en ella. I que aquesta prescripció sigui irrevocable, que ningú en pugui quedar exempt si no és que ho decideix una desena part de la societat. O bé que sigui el fill d'un mestre, el qual pot entrar en la societat abans esmentada sense efectuar cap pagament. Estatuïm i ordenem que cap mestre del Mur i de la Fusta ha de perjudicar un altre mestre de la societat acceptant una obra a preu fet, després que li hagi estat assegurada i promesa formalment o que hagi obtingut aquesta obra d'una altra forma o manera. Estatuïm i ordenem que si un dels nostres socis estigués malalt, que els oficials tinguin el deure de visitar-lo si se n'assabenten i de donar-los consell i audiència. Estatuïm i ordenem que si algú es compromet amb un altre per contracte sense haver complert el seu temps al costat del mestre o patró, que no sigui rebut abans del terme per cap mestre de la societat i que no li sigui donat ajut ni assistència per part de cap mestre a qui li hagi estat denunciat. Estatuïm i ordenem que ningú de la societat ha d'aixecar-se per parlar i donar la seva opinió en una reunió, excepte per allò que sigui proposat pels oficials o el macer, i qui ho contravingui, que sigui sancionat amb 12 sous bolognesos.
1: En Guàrdia.
2: Catalunya Ràdio.
3: L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3CAT ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de dos miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona amb Francesc Garriga i el Parc Natural del Delta de l'Ebre amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial Eclipsi Solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda.
2: Catalunya Ràdio.
4: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
5: Aquest estiu, Crims. A Catalunya Ràdio. Posem llum a la foscor.
6: Per què es mata? Perquè existeix la maldat. Perquè existeix l'egoisme.
5: La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
6: Perquè no controlem a vegades les emocions.
5: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
4: Comencem.
7: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, que és una mica el que ens ha passat.
8: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
9: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
10: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
8: El divan, el valor de la conversa.
11: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els hi dic per xavals que no sabeu el que és una dictadura.
8: El divan amb Sílvia Coppolo.
12: El divan s'hi està divinament.
8: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre. Això és En Guàrdia.
13: Estem aquí a En Guàrdia amb en Josep Brunet i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant dels orígens de la francmaçoneria. Senyor Brunet, acabem de sentir aquest text de mitjans del segle XIII. Vull dir que déu-n'hi-do l'antiguitat que té el text. I a mi m'ha xocat una mica aquesta... Per un costat sembla un text que parla de normes jurídiques, de coses...
14: Sí,
13: de...
14: Sí.
13: I al final, en canvi, ja parla de que si un s'aixeca fora de temps i no sé què, serà sancionat i per tant... És una barreja curiosa. Hi ha la maçoneria operativa, aquesta que construïa les catedrals i els edificis religiosos, ja hi havia discussió, per tant. No era només parlar de qüestions tècniques de construcció, sinó que la discussió filosòfica, encara que no havien arribat encara els filòsofs que vindrien després, diguéssim, ja s'hi comentava.
1: Sí, sí. A veure, en aquella època, ja vull dir, el que era una lògia, que era una lògia, però la barraca d'obres, ja es discutia. Tothom sabia el que tenia que fer. L'aprenent era el personatge que sabia el que tenia que fer i fins on tenia que arribar. I ni se li podia, inclús a vegades podia haver-hi fitxatges d'una lògia a una altra, i no, tenia que demanar permisos.
13: O sigui, allò, dius, allí construiran un temple i aquell de la catedral ens aniria molt bé, compte. Ja veurem si...
14: I farem una capella a la sortida, però al tant, vigila si pots anar o no.
1: Exacte. Sí. I així es va mantenir. I la part aquesta que diu, doncs, clar, en la primera part, molt nombre del pare, del fill...
13: Sí, l'escripció... Sí,
1: havia altres que era la Sagrada Família, no sé què, 3 en 1 i tal, clar. Tres en un, no el pegues.
13: No.
14: La Santíssima Trinitat.
13: Sí.
1: Això passava, vull dir. Sí. I si un noi que s'havia criat dins de la lògia s'anava o es perdia, aquest senyor estaria buscat. No per matar-lo, evidentment, però estaria buscat.
13: Per retornar-lo. Ràpidament. Sí, clar, hi havia una sensació...
1: Era la família.
13: Sí.
1: Era un... qüestió tancada, tancadíssima, vamos.
13: Per tant, quan una construcció s'acabava per la raó que fos, perquè els monjos o el bisbat de Tor ja no tenia diners, i això va passar moltes vegades, les catedrals s'aturaven durant desenes d'anys, o perquè s'havia acabat, realment, tot aquell grup, aquella lògia, també es traslladava a fer-ne una altra o es desfeia?
1: No, continuava.
13: O sigui, era una tradició familiar de generacions, per tant...
1: Aquí a Catalunya els deien les colles.
14: No es diu, les colles de paletes.
1: No, continuaven. Fins que ja, clar, no van continuar perquè ja no havia ni...
13: Aquí no havia res a construir, diguem-ne. Però, clar, el sistema era... I en aquell moment, amb l'etapa de la maçoneria operativa, aquesta inicial d'edat mitjana, edat moderna, veiem que la maçoneria actual, per exemple, hi ha moltes referències... doncs sovint en el món egipci o el món mitològic de l'Antic Testament, etcètera. O sigui, referències realment poc habituals en els esperits religiosos actuals, diguéssim. Ja no dic religiosos, ja sortia d'aquesta època aquestes descripcions o va ser després que s'hi va fer
1: les
13: referència?
1: Les tècniques de construcció, sí. Egipte va ser un gran innovador de la construcció, a costa de matar moltes persones, però bueno, era el que havia, no? I després el treball que feien

0: menos a Inglaterra.
1: Que n'hi ha diverses.
0: Que hi ha dos. No, la d'Escòcia i la d'Inglaterra.
1: No, clar, llavors és la britànica, sí, sí. Que ells ja se separen amb això, sí, sí.
0: És curiós perquè són els únics que no mantenen.
1: Clar.
0: I als Estats Units, doncs, igual, però hi ha les loges de blancs i les loges de negres.
1: Encara avui en dia?
0: Sí. I, a més, les de negres estan reconegudes abans que les de blancs, perquè quan la guerra d'independència, els negres, diguem, maçons, ajudaven els inglesos. I els blancs són.
1: I això, cadascú es va separar per la seva banda. Exacte. Amb això. Una altra cosa que també xoca una mica és la referència molt coneguda del gran arquitecte de l'univers, no? Que molt sovint s'ha equiparat amb Déu,
0: sí.
1: Però que moltes vegades els maçons diuen sí, Déu sí, però no exactament. Va. És una cosa... I també sorgeix a l'edat mitjana moderna aquesta
0: expressió
1: de l'univers, o amb les sigles, el GADU, que també es diu així.
0: Sí, sí, però en aquelles... Les loges en 1300 o 1200 eren d'origen catòlic, també, en el qual pues, sempre es feia referència a l'Església, que era el contractista, per entendre'ns. Aleshores, l'invent del gran arquitecte va ser molt més tardí. I era per dir, bueno, pues, com aquí hi ha uns que creuen en Déu, altres que no sé què, creem aquest gran arquitecte de l'univers, que és indefinit, i el dia que es pugui definir...
1: És pues, més o menys Déu, però no exactament.
0: Bueno, sí. De fet, l'escala i el compàs al mig porta una G.
2: La creació, és igual. Sí. Aquest gran arquitecte és la creació.
0: És la creació. I aquesta G... A Inglaterra es deu. Els francesos, alguns, diuen que és geometria. I ahí està. I ustedes que no es barallen gaire. Hi ha algú d'èpoques que sí, les maçoneries no es parlaven directament.
1: Ja, en funció de si creien que era la geometria o era Déu, però...
0: No, i a més, o sigui, per ser maçó deien no seràs mai ni un estúpid ateo, ni un libertí religiós. Bueno, per això... Ni un serp, ni una dona, tampoc. Perquè les dones en aquella època no tenien llibertat.
1: I per tant no podien ser maçones.
0: No podien ser maçones.

0: Els membres de les societats maçòniques es poden reconèixer mútuament mitjançant un seguit de signes i tocs secrets, fins i tot en la manera de donar-se la mà quan se saluden. També disposen d'un ritual de preguntes i respostes per assegurar-se de qui tenen davant a la manera d'un catecisme. El més antic es troba l'anomenat manuscrit d'Edimburg de l'any 1696, en què s'inclou un suposat diàleg entre dos maçons convenientment comentat amb un seguit d'acotacions.
1: Sou maçó?
2: Sí.
1: Com podria estar-ne segur?
2: Ho sabreu en el temps i el lloc oportuns.
3: Observeu que aquesta resposta només s'ha de donar quan sigueu en societat i no hi hagi maçons presents. Però si hi ha molta gent allà on us trobeu, podeu respondre amb els signes, tocs i altres punts de la recepció.
1: Quin és el primer punt?
2: Doneu-me el primer punt i jo us donaré el segon. El primer és escoltar i callar. El segon, sota pena de tallar-vos la gola. Per això heu de fer aquest signe quan ho dieu.
1: On heu estat rebut?
2: En una honorable lògia.
1: Què és el que fa una lògia justa i perfecta?
2: 7 mestres, 5 aprenents, a un dia de marxa de la població, de manera que no pugui sentir-se ni el lladruc d'un gos ni el cant del gall.
1: Res més fa una lògia justa i perfecta?
2: Sí. 5 maçons i 3 aprenents rebuts, etc.
1: No hi ha res més?
2: Com més n'hi hagi, més gran és l'alegria. I com menys, millor és la carn.
1: Com està orientada la vostra lògia?
2: D'est a oest, com el temple de Jerusalem.
1: On era la primera lògia?
2: A l'atri del temple de Salomó.
1: On podria trobar-se la clau de la vostra lògia?
2: A 3 peus i mig de la porta de la lògia, sota una pedra bruta i un monticle verd. També sota el plec del meu fetge, allà on jeuen tots els secrets del meu cor.
4: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Josep Brunet, acabem de sentir un ritual escrit a finals del segle XVII de reconeixement entre maçons de manera discreta o secreta, no sé molt bé el marge entre una cosa i l'altra, però això també ha sigut molt distintiu dels maçons, aquesta vocació de reconèixer-se mútuament al mateix temps que no et reconeguin els altres que ho ets o que com a mínim que estàs en contacte discretament amb l'altre maçó.

0: Això, per què es va fer aquesta discussió inicial? Perquè, en principi, si venien d'uns grups de gent que discutien filosofia, etc etc, no sembla que haguessin d'amagar-se gaire, però devia haver una raó, si no, és incomprensible, no?
1: No, la maçoneria ve d'una societat secreta. I és secreta fins que s'inventa algú que diu que no, és discreta, no? És secreta i discreta, però secreta també.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Però estan prohibides les societats secretes. I, clar, doncs, es creen uns rituals que són per reconèixer. Sí, aquí dius, sou maçó? Pues sí. Aquí dirien, ets maçó? Sí. I per què? Per tal me reconeceran. Després va evolucionar i després hi ha un jurament. Que el jurament maçònic és un jurament molt seriós. És a dir, que quasi és com allò que si te'n vas de la llengua et tallaran el cap. I això no es pot fer avui dia, ni abans
0: no,
1: tampoc.
0: No crec que tallin gaires caps de maçons últimament, no, això, per no, sort.
1: Tampoc hi ha tant, eh?
0: Sí, sí. No.
1: Aleshores, el ritual va servir i serveix pues, per tenir una norma. Una norma de reconeixement. Quan, per exemple, els britànics no tenen rituals escrits. Ho fan de memòria. I si no ho saps de memòria, doncs no...
0: No, no ets maçó. No pots estar allà.
1: Pots estar allà, però no pots estar res més. No seràs mai ni venerable més, ni res. Vull dir, ara, si ho saps bé, doncs vale, pots tirar.
2: O sigui, et reconeixen per tenir un objectiu comú de progrés, del que sigui, de discussió, d'ajudar els teus, de promocionar aquests valors.
1: Si tu et presentes una... com ja suposo que també passava, a una lògia, jo què sé, a Roma. No cal que parlis gaire, tu dones uns gestos i tal, i es reconeixeran.
2: La gestualització, que és en les mans, apretar-se d'una manera, d'una altra, senyalar el cap o l'orella, el que sigui?
1: De tot tipus, sí. Yeah. Hi ha pel·lícules de broma que em diu...
0: Sí, comença a estirar-se una orella... Sí. No
2: apareixi l'orella per
1: una vegada. Una altra pel·lícula, Art de Mississippi,
0: sí.
1: Que fa un gest amb els tres dits, i sí. Que és un símbol maçònic, i llavors és el Ku Klux Klan.
0: Sí, els senyals són de molts tipus. Sí, sí, sí.
1: Però això, vull dir, avui dia, encara que sembla mentida, funciona. Vull dir, quan es van fer les Olimpiades... va venir
2: a Barcelona,
1: el 92, venia un membre del comitè, que era el germà de la reina Sofia, que va morir fa poc.
0: Sí, sí, Constantí.
1: Aquest senyor és...
2: El Constantí de Grècia.
1: Constantí era maçó.
2: O sigui, era rei i era maçó?
1: Sí. Sí, sí.
2: Bueno, rei...
0: Rei en una època,
2: sí.
1: Rei equivocat.
0: Sí, això és una altra qüestió.
1: I una persona d'aquí de Barcelona... Li dona la mà i li fa un gest i aleshores el tio es para ràpidament, l'abraça i tal, jo davant de tothom, que no s'amagava gaire. O sigui que funciona.
0: Sí, sí, continua
1: funcionant.
0: I això arrenca d'aquesta època, diguéssim, sí, o ja de l'edat mitjana. Ja,
1: no, l'edat mitjana, com a molt, no havia reconeixements d'aquest tipus, perquè hi ha papers, diguem. Ah. Però ja després sí, també era per una qüestió de seguretat, perquè la maçoneria quan neix, la d'ara, diguem, en un principi ni els...
0: Està molt perseguida.
1: Està perseguida, aquí sí. Està perseguida.
0: A 1738, per exemple, hi ha la primera butlla d'excomunicació, no, em sembla que és Climent III,
1: de la maçoneria,
0: i a partir de llavors tots els papes, excepte els que han durat 4 dies, diguéssim...
1: No han tingut temps.
0: Tots els papes, inclús el papa francès, ha ratificat o ha canviat o ha retocat, però ha continuat dient que la maçoneria molt malament.
1: Fa 2 mesos.
0: Sí, sí, sí, per això, que sistemàticament... No, això no ha variat.
1: Estan excomulgats.
0: Les anomenades Constitucions d'Anderson de l'any 1723 són el document més important de la maçoneria moderna o especulativa, desvinculada de l'activitat constructiva. Aquest text va ser adoptat com el reglament dels maçons de la Gran Lògia de Londres, fundada 6 anys abans a la taverna Goose and Gridiron, Oca i Graella. Val a dir que aquestes constitucions redactades pel pastor protestant James Anderson, sota la supervisió del filòsof d'origen francès Jean-Théophile de Seguilier, van provocar una divisió entre la maçoneria d'inspiració anglosaxona i la d'inspiració francòfona. In
3: maçó està obligat, per vocació, a practicar la moral. I si comprèn els seus deures, mai no es convertirà en un ateu estúpid ni en un home immoral. Encara que en els temps antics els maçons estaven obligats a practicar la religió que s'observava en els països on habitaven, avui s'ha cregut més oportú no imposar-li altra religió que aquella en què tots els homes estan d'acord i deixar-los una llibertat total respecte a les seves opinions personals. Aquesta religió consisteix a ser homes bons i lleials, és a dir, homes d'honor i honestedat, sigui quina sigui la diferència de les seves denominacions i conviccions. D'aquesta manera, la maçoneria es convertirà en un centre d'unitat i és el mitjà per establir relacions amistoses entre persones que, fora d'ella, haurien romàs en una distància perpètua. Cap mestre pot acceptar un aprenent si aquest no li presenta suficients obres, si no és un jove perfecte, sense cap deformitat física i sense cap defecte que el faci incapaç d'instruir-se en el seu art, de servir al seu mestre i d'arribar a ser a la vegada un germà i un mestre quan hagi transcorregut el temps de l'aprenentatge. També ha de ser fill de pares honrats, perquè, si posseeix altres qualitats, pugui arribar a obtenir el lloc d'inspector, de mestre d'una lògia, de gran inspector i de gran mestre de totes les lògies, segons el seu mèrit i virtuts. Durant els dies laborables, tots els maçons han de treballar lleialment perquè puguin gaudir millor del dia de festa. El company de més coneixements i experiència ha de ser escollit en qualitat de mestre o superintendent dels treballs de construcció disposats pel propietari. I els que treballen sota les seves ordres l'han d'anomenar mestre. Els companys han d'evitar tota inconveniència deshonesta i donar-se noms poc decents. Es titularan mútuament germans o companys i es comportaran amb cortesia, tant dins com fora de la lògia. Els maçons s'han de conduir com convé a un home prudent i moral i no ocupar-se dels afers de la lògia amb la família, els veïns o els amics. I no perdre de vista, en cap cas, que l'honor propi i el de la confraria estan units.
4: En Guàrdia.
0: Josep Brunet, acabem de sentir un fragment, perquè les constitucions d'Anderson, les anomenades constitucions d'Anderson, són una mica més llargues. Una mica, tampoc no és que siguin llarguíssimes, ni molt menys, però són més llargues que això que hem sentit. Però una cosa que xoca una mica, i pel que he sentit, i suposo, no sé si m'ho podrà confirmar, és que això continua vigent. No s'han tocat ni una coma.
1: Ni una coma.
0: Clar, però el que passa, totes les lògies continuen seguint les constitucions d'Anderson, o bueno, això?
1: Totes les lògies regulars...
0: Sí. Això què vol dir? Regular.
1: Ja, regulars, i uns diuen irregulars i altres diuen liberals.
0: Ja, suposo que els que ho són diuen liberals i els que no ho són diuen irregulars.
1: Que, en teoria,
0: es veia venir, sí.
1: El regular no pot visitar una lògia irregular...
0: Perquè són com heterodoxes, no?
1: Sí, sí. Allò. No pot visitar una de regular.
0: Val.
1: No obstant, un maçó sempre és un maçó, i si un maçó irregular demana un favor i se li pot fer, se li farà. Perquè no podràs assistir a les reunions.
0: Val.
1: Però bé,
0: també... Parla aquest detall.
1: No? Aquests detalls avui dia
0: s'obvien
1: bastant. Va donar la gana i...
0: Però... per què van fer aquestes constitucions?
1: Perquè era necessari tenir una norma.
0: Clar, perquè havia canviat tant la maçoneria, és que, esclar, ja, suposo que ells mateixos se n'adonaven que ells estaven fent una cosa, ja abans de les constitucions, molt diferent del que havia sigut històricament la maçoneria. Portaven unes dècades que ja era un altre món, diguéssim.
1: La maçoneria, històricament, també tenia una norma, que és la norma més important que té, que és l'ajuda mútua. Si un maçó demana ajuda, se li ha d'ajudar. Com feia un... Una vegada feia una similitud, dices, como la legión. Y a mí la legión, dices, pues con razón ese día se acude. Luego ya veremos.
0: A mí el masón, sí, sí, allò.
1: Aquí també. Bueno, aleshores, a l'Anderson se li encarrega fer aquestes constitucions, que són aquestes... En totes les grans lògies hi ha un apartat que citen alguns articles. Per exemple, el de... que no seràs mai ni un, ni un cerc ni tal.
0: Sí,
1: no,
0: aquest és, el,
1: és molt important.
0: Sí, sí.
1: Però també diu, el maçó abans venia obligat a pertànyer a la religió del país on és. O sigui, que si estaves a Anglaterra, tenies que ser religió d'allà. Si estaves a Espanya, anglicà. Aquí, doncs catòlic. I si a Itàlia, catòlic.
0: I al Marroc o a Tunísia... Ah, anava a dir no, perquè anava a dir... No ho sé, eh? Si
2: però també... a Holanda, protestant.
1: Protestant.
2: I si fos a Rússia, ortodox?
1: A Rússia havia poca, però bueno...
2: Però hauria de ser
1: ortodox. Ortodox, sí, sí. Ortodox rus.
2: Sí.
1: A Rússia va haver-hi el Pere el Gran. Mm. Aquest sí que va estar vinculat a la maçoneria, però després ningú més, eh?
2: Bueno, el gran modernitzador de l'època, a les vigílies de l'època contemporània.
0: Sí, però
2: a Rússia, sí.
1: Escriptors, a més, sí, hi havia maçons, però inclús molts d'aquests estaven allà però no pertanyien a la maçoneria russa, eh?
0: Ah, tinc entès que Caterina la Gran també va ser no maçona, però sí va protegir maçons.
1: Sí. Home, i aquí també va haver-hi la Isabel II va protegir, en el fons, la maçoneria. A part que tenia sus coses, no?
0: Sí, sí, no, també tenia un currículum.
1: O sigui, aquest, doncs, l'Anderson el que fa és constitucions perquè la maçoneria regular pugui funcionar. Això és el que passa, que França es retira.
0: No ho veu clar.
1: No, és que no ho veu.
0: Què discrepa, el que es diu Gran Orient, el Gran Orient de França, què discrepa d'aquestes constitucions?
1: Molt fàcil. La maçoneria regular, i moltes maçoneries que no ho són, no es pot parlar ni de política ni de religió. El Gran Orient de França parla de política i parla de religió. Ah. I aquest és...
0: Això, o sigui, a la Gran Lògia Unida d'Anglaterra, si assisteixes a una reunió, diguéssim, no sentiràs parlar ni això, ni política ni religió.
1: Bueno, després hi ha la reunió que es fa amb el sopar o dinar, allà es pot parlar de més coses.
0: Clar, o sigui, una mica més informal, doncs, és una cosa. Però les reunions formals, això no es toca.
1: Això no es pot tocar.
0: Mm. En canvi, els francesos consideraven que això havia de ser una cosa...
1: Jo he anat a reunions franceses, al Gran Orient de França, i una tinguda que es diu, discutint qui seria el primer secretari del partit en el tal lloc.
0: Res a veure amb la... Amb religió també són diferents?
1: Sí.
0: En quin sentit?
1: No, diferents no, es pot parlar de religió.
0: No, em refereixo. Han de ser creients. A la Gran Orient de França, per exemple...
1: No és necessari.
0: Poden ser ateus.
1: Poden ser ateus, o pot ser creient, o el que tu vulguis.
2: I aquí a Catalunya?
1: Aquí hi ha de tot.
0: Hi ha lògies de tota mena, sí.
1: Creients, de no creients, lògies regulars, que és la més numerosa, les lògies liberals, que és la Gran Lògia Simbòlica, l'altra és la Gran Lògia d'Espanya. Hi han algunes lògies que pertanyen a França, Gran Lògia, Gran Orient de França. Després hi han... Bueno, tenim una, no fa gaire, que és anarquista.
0: Ja, també
1: hi ha de tot aquí.
2: No? Com sempre, els catalans tenim una varietat, tenim una creativitat.
0: Ho toquem molt, sí.
1: I després hi ha les femenines.
0: Això anava a dir, el tema de les dones, com... actualment la regular admet dones?
1: No.
0: No.
1: No, això es manté... Les constitucions
0: d'Anderson deien que dones no ho admetien. No. I en canvi, suposo, el Gran Orient de França i les derivades, bueno, sí que ho admeten.
1: Si vols una cosa divertida, el Gran Orient de França no iniciava dones. Permetia que assistís, que vinguessin a les reunions, però no iniciava. Fins que fa uns... Jo em vaig jugar 16, uns 10 anys.
0: Només?
1: No, només. No podies, les dones podien anar, però no ser iniciades.
0: Yeah.
1: Va haver-hi dos maçons a París, de dos lògies diferents, que van canviar de sexe.
0: Ah!
1: Però això pot passar qualsevol dia a la regular, també.
0: O sigui que això canviarà. Josep Brunet, no tenim més temps. Hem d'acabar aquí. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Ell, patró de la Biblioteca Rus de Barcelona i un dels grans experts de maçoneria que es pot trobar i que ens ha ajudat a entendre una mica l'origen de la francmaçoneria. I ja en parlarem amb més profunditat un altre dia. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Josep Maria Soler Sabater, no tenim més temps. Moltes gràcies. Això és L'enguàrdia.
5: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol i Patrick Urbano. Producció, Pilar Ràtkin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
6: I amb les veus d'Albert Cortés, Marc Lobató i Xavier Martín.
7: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona tarda, us informa Gemma Bonet. A Itàlia, l'oposició critica la primera ministra Giorgia Meloni la decisió de continuar amb els controls fronterers amb Espanya. Formacions com el Partit Demòcrata, el més important, o l'Aliança Verda i d'Esquerres han fet servir qualificatius com error garrafal o crisi diplomàtica sense fonament. També boomerang que els italians pagaran car. L'exprimer ministre i líder del moviment 5 estrelles, Giuseppe Conte, li ha retret al govern els seus fracassos en els desembarcaments i les repeticions. Es dona la circumstància que Itàlia commemora avui els 70 anys de la mort de més de 130 emigrants italians a una mina de Bèlgica, que Meloni ha aprofitat per atacar la immigració no regulada.
2: En Europa no,
3: Europa no hi ha cap espai per alimentar els canals d'immigració clandestina per tenir mà d'obra barata ni per revisar drets a la baixa. Perquè per nosaltres el missatge és clar. Els que exploten les persones les esclavitzen, alimenten el tràfic criminal i són indignes del model social europeu.
1: El president de la República, Sergio Mattarella, també ha fet una crida perquè la gestió dels fluxos migratoris respecti la dignitat de les persones. Més notícies, Anna Hernández.
4: Els bombers treballen amb 11 dotacions terrestres en un incendi en un camp segat al nucli de les Poelles, a Agramunt, a la comarca de l'Urgell. Els bombers han rebut l'avís del foc quan passaven pocs minuts de les 3 de la tarda i les flames s'han declarat a prop d'una zona boscosa, tot i que el cap de l'incendi i el flanc esquerre no tenen recorregut, segons informa el cos. Els esforços per combatre les flames se centren ara a la cua i al flanc dret.
1: Els comuns deixen clar que no tenen intenció de retirar la proposició de llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge, tot i al revés del Consell de Garanties Estatutàries, que aquesta setmana ha advertit que podria vulnerar el dret a la propietat i a la llibertat d'empresa. Gerardo Pisarello lamenta que el dictamen no tingui en compte el context d'especulació i emergència habitacional i adverteix que faran mans i mànigues perquè la llei tiri endavant. N'ha parlat en una entrevista a l'agència EFE.
5: No podemos dejar que esta ley, digamos, se pierda. Nosotros vamos a seguir batallando. Ya estamos teniendo conversaciones con diferentes espacios de la sociedad civil, asociaciones vecinales, sindicatos de inquilinos, para salvar, como digo, un instrumento de limitación de la especulación y de garantía del derecho a la vivienda que es homologable al que se utiliza en otros países europeos.
4: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky, de visita oficial a Sèrbia, aliat de Moscou, dona ple suport a l'adhesió sèrbia a la Unió Europea.
6: Hem discutit les relacions amb la Unió Europea i ens complauria molt si la integració de Sèrbia a la Unió Europea s'accelerés. Tots a Europa hem de cooperar de la manera més efectiva possible sobre la base del respecte i el benefici mutus. Europa no es pot permetre prescindir de ningú.
4: Així ho ha manifestat Zelensky davant el president de Sèrbia, Aleksandar Vučić, país que no s'afegeix a les sancions occidentals contra Rússia, però que persegueix des de fa 14 anys incorporar-se a la Unió Europea.
1: Ha mort Àngel Alonso, un dels fundadors de la Sala Villarroel de Barcelona i figura clau del teatre català, com a director, dramaturg i realitzador de televisió. Alonso, que ha mort als 84 anys, també va dirigir la Sala de Teatre Villarroel durant 28 anys, entre l'any 1972 i l'any 2000. Va estrenar 78 espectacles al llarg de la seva carrera, entre textos propis, adaptacions i traduccions. Els esports, Roger Nau.
7: El Barça ja és a Udine, a Itàlia, on aquest vespre disputarà un triangular contra el Nottingham Forest i l'Udinese. No han viatjat ni Casador ni Bardaggi pendents d'una possible sortida, ni tampoc Araujo, que marxa cedit al Liverpool una temporada. El club anglès assumirà la totalitat de la fitxa del central. Encara en òrbita blaugrana, ha mort Jorge Messi, pare de Leo Messi, als 68 anys, a Rosario, a l'Argentina, després d'una llarga malaltia. Ho ha confirmat en un comunicat Newell's Old Boys, el club on l'estrella argentina va començar la seva carrera. Ha acomiadat el pare del futbolista afirmant que va ser ell qui va enfocar la visió, rigor i estima de la carrera del millor jugador de tots els temps. I encara en futbol, l'Espanyol jugarà aquesta tarda el seu últim amistós de pretemporada. Ho farà al camp del Coventry, anglès. L'equip de la Premier serà a 6:45 en directe per Esport 3. I a aquesta hora està en marxa la penúltima etapa del Tour de França femení, 172 quilòmetres, en final a Niça. La polonesa Nebiadona defensa el mallot groc lloc, la catalana Paula Blasi és setena a la general.
0: Fins aquí les notícies.
2: Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
8: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Band i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestà i Mamaduixa.
2: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
9: Tot el que cantes...
0: Aquest estiu, el Nota de Veu d'ICAT el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
2: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.
10: El 12 d'agost arriba l'eclipsi solar del segle.
11: I el podreu viure amb la tarda de Catalunya Ràdio.
10: Us acompanyarem amb informació útil i de servei actualitzada al moment, l'estat de les carreteres i la situació meteorològica.
0: I a partir de les 6 ens trobarem a la festa de l'eclipsi de Tarragona. Un programa especial amb Roger Carandell, Marta Delcor i Francesc Garriga en directe des de la Marina Port Tàrraco.
12: Serem a Tarragona, però l'eclipsi el seguirem des dels diferents punts dels països catalans, de Lleida del País Valencià i de les Balears al Pirineu. També serem a la platja del Trabucador i us explicarem com es veu i com es viu l'eclipsi des del mar.
0: A Catalunya Ràdio us donem consells pràctics per gaudir de l'eclipsi amb seguretat.
10: La tarda de Catalunya Ràdio, especial eclipsi total.
12: L'eclipsi de la teva vida.
0: A la Ràdio Nacional de Catalunya.
13: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
14: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
13: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Oh, capità, el meu capità.
16: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
15: Ja no sé què em passa.
16: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
17: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
16: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
18: Això sona brillant.
16: Nit d'Òscars. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
19: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
19: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Prova, prova aquella altra, la petita.
1: Quina?
0: Aquesta petita d'aquí. No, l'altra, una mica més gran.
1: Quina orquestra, eh?
0: Agafa aquella que tens allà. Aquesta que és una mica com ovalada.
1: Aquesta, eh?
2: Aquesta
1: sona bé, eh?
0: Aquesta és la que posarem.
1: Què la posem, a una cabra o una ovella?
0: A una ovella. A casa les esquelles les posem a les ovelles perquè, com que les cabres van a la munyidora, amb l'esquella llavors no poden entrar al cap bé i els hi fa nosa i només ho posem a les ovelles. Has d'agafar aquella que té la cara més rossa.
1: Ah, haig d'agafar.
0: Sí, com el capítol de la Tosa, allà a casa l'Emma.
1: Bueno, aviam.
0: El mateix. Al final la tècnica és la mateixa, eh? Com quan agafaves per tondre, que és agafar l'ovella pel peu i tombar-la.
1: Oh, fa dies, d'això. Anem a provar.
0: Pel peu, agafa-la pel peu de darrere. No cal que la facis seure, sinó... Mira, mira, molt bé.
1: Bueno, no he perdut la pràctica, eh? Per què aquesta i no una altra? Quiet aquí.
0: Aquesta, a les esquelles sempre es posen animals que pel pastor tingui una certa importància o perquè lideren una mica, porten el ramat i perquè saps que si aquesta està en un lloc, les altres també hi seran.
1: Els nostres oients no ho poden veure, però no estic sol fent això. Hi ha dues cabres que m'estan rosegant els pantalons. Que xafarderes.
2: Vale. Ja està.
1: Apa, a córrer.
2: Ja l'hi tenim. Ja, noia, ja vas enguarnida. Vinga.
3: Camí de Cabres, un podcast de temporada amb en Marc August Muntanya i en Martí Alvesa.

0: Marc, hem posat una esquella, però tu ara portes a la mà l'esquella del segle XXI, eh?
1: Exacte, ara anem a les cabres, els hi posem un GPS, perquè a l'estiu, mentre elles pastoren, jo vaig a fer formatges, i llavors, per poder-los vigilar, estem l'esquella del segle XXI, com has dit, exacte.
0: Va. No ho podeu veure, però és ben bé que la pràctica fa l'ofici. Hi ha hagut una diferència d'estils a l'hora d'agafar un animal entre...
1: Ha sigut una mica més ràpid, quan ho he fet jo.
0: I més elegant, diguem-ne, més elegant.
1: Has trigat una mica més, tu, Martí, t'ha costat una mica, però ja te n'has sortit al final. I, de fet, de cabres, d'aquest tipus de bestiar, poder no hi estàs tan acostumat, no. Però de ramaderia, almenys les eugues són un bestiar que no et cau tan lluny.
0: I, a més, el capítol d'avui em fa molta il·lusió perquè anem a visitar el ramat d'eugues de Can Pastoret, i és el pare Pastoret, en Joan, que ja de ben petit em va encomanar l'estima per la ramaderia i en especial per les eugues, que és els animals que sempre han tingut. De fet, estic a prop de la quarantena i encara avui em guarda cada any el cartell de la tria de mulats d'Espinavell.
1: Et guarda el cartell de la tria de mulats, però no sé si has anat mai a la muntanya, a Rojà, que és la muntanya on tenen les eugues, a veure les pastures d'estiu.
0: No, això em queda pendent. Per tant, avui ho solucionem.
2: Camí de cabres, un camí estret i accidentat, per on es transita amb dificultats, però amb molt bona companyia.

0: El novembre de 1659 es va signar el Tractat dels Pirineus, en què es definia que la nova frontera entre els territoris de la monarquia hispànica i la francesa passava per aquesta serralada. Però les muntanyes, en aquell temps, eren més aviat un lloc de pas i no una barrera. Sobretot perquè formaven part d'un element cabdal per a l'activitat ramadera, les pastures d'estiu. Del llatí humus, és a dir, terra, trans humà, és, doncs, canviar de terra. Exactament el que feien, i encara fan, milers de caps de bestiar, pujant cap a la muntanya cada estiu per aprofitar l'herba verda dels cims abans que arribi la neu a l'hivern. Entre els ramats que pugen i baixen, potser el bestiar menys conegut per bona part de la societat són els cavalls. Ja sigui per vendre'ls a les fires de tardor com a força de treball o bé per produir carn, la ramaderia equina forma part indiscutible del paisatge ramader d'alta muntanya i, per tant, del seu ecosistema. En aquest episodi trepitgem una muntanya ramadera, però no qualsevol muntanya. A tocar del Canigó, no gaire lluny de Núria i del naixement de tres grans rius, la Tet, el Ter i el Tec. Ens trobem entre racons plens d'història i de llegendes on la frontera no existeix. Aquí, exactament al mateix punt on Jacint Verdaguer comença el seu Cant del Pirineu, dins del gran poema Canigó. Del Pla Guillem a les Collades Verdes i de Rojà les Àrides Esquerdes.
1: És aviat del matí, tant que no tinc clar si el que és tard de la nit. De totes maneres, en aquesta ocasió la son queda a segon pla, darrere la il·lusió. Avui anem a veure eugues de muntanya, un animal que de ben petit m'ha apassionat i que he pogut conèixer de prop gràcies a en Joan Pastoret, el pare d'en Guillem, un dels protagonistes d'aquest episodi. Avui sabrem històries de cavalls, de pastures, de pastors, de fires i de germanor transfronterera. Sobretot, de viure i de fer viure el bestiar a les muntanyes. Estic nerviós perquè avui aniré a la muntanya de Rojà, aquella muntanya de la que he sentit parlar tantes vegades. Verda, salvatge, ventosa i acompanyada de l'anar i venir de les esquelles que hi pasturen. Va, amunt, Martí.
2: Són poc més de les 7 del matí, estem a dintre el 4x4 d'en Guillem Pastoret i ens n'estem anant cap muntanya amunt. Guillem, cap on anem?
3: Bon dia, doncs anem cap a la muntanya de Rojà, la muntanya de pastura on tenim el nostre ramat d'eugues juntament amb ramats d'eugues d'altres ramaders de Molló, a la muntanya de Rojà, al Conflent.
2: Quina necessitat tenen avui les eugues?
3: I tot i que les eugues passen tot l'estiu allà a la muntanya amb la supervisió d'un pastor que contractem entre tots els ramaders de l'agrupació pastoral de Rojà i ell doncs hi fa tot el dia a dia, nosaltres intentem anar-hi alguns cops durant l'estiu a veure que tot vagi bé, també per poder parlar amb el pastor i veure com va anant tot. Normalment també aprofitem per portar-los sal, que la sal doncs la necessita el bestiar sobretot a l'estiu per aportació de minerals i també ens ajuda doncs a poder-los a veure, fer-los una repassada, mirar que tot vagi bé, controlar si sempre n'hi ha alguna que encara no havia parit a la primavera i que ho farà ara durant l'estiu allà a Rojà, doncs també s'ha de controlar a veure si ja ho ha fet.
2: Quin és una mica el calendari anual dels escamots d'eugues que teniu?
3: Doncs el calendari ens el marca el ritme de l'herba. Nosaltres amb ramaderia extensiva de muntanya depenem totalment del ritme de creixement de l'herba de pastura i el que es fa és el sistema, podríem dir, rotacional o progressiu d'anar pujant de cota a mesura que va avançant la temporada d'estiu. El creixement de l'herba, aquestes cotes més altes, la muntanya de Rojà està pràcticament tota per sobre els 2.000 metres d'altitud, doncs allà és molt tardà. El creixement de l'herba es dona durant el mes de juny i no és fins a finals de juny que el bestiar entra a la muntanya perquè ja té disponibilitat d'herba i tampoc convé fer-ho massa aviat per permetre això, doncs que l'herba faci el creixement i després doncs tingui menjar per passar tot l'estiu. I això també ens marca el calendari de sortida, tot i que la data tradicional de sortida de la muntanya ha sigut la de Sant Miquel, una data molt típica de deixar muntanyes de cotes altes aquí al nostre país, el 29 de setembre, però ja fa anys que sortim una mica més tard de la muntanya de Rojà. Solem fer-ho la primera setmana d'octubre, però no podem allargar gaire més per dos motius. El principal és que la sortida de la muntanya, tant l'entrada com la sortida, es fa pel coll de la Portella de Rojà, i això està a una cota molt elevada, per sobre els 2.000 metres d'altitud, i per tant hem de sortir abans no arribin les primeres nevades. I l'altre motiu important també que ens marca una mica la sortida és que el 13 d'octubre hi ha la tria dels mulats a Espinavell, la fira tradicional que celebrem cada any per Sant Eduard, i doncs les egües han d'estar a Molló, les pastures de la muntanya de Molló, abans de la tria, per poder celebrar aquest acte, que no deixa de ser el dia en què els ramaders venem el nostre producte.
2: Arribem a Prats de Molló, parada i seguim?
3: Sí, farem una parada ara perquè aprofitarem aquí a Prats que obren aviat els forns, comprarem una mica de pa i seguirem la ruta cap a Rojà.
2: Hem acabat de fer el cafè i hem canviat de 4x4. I ara estem al 4x4 de la Marisa i en Javi. Què tal? Com esteu?
4: Bé.
5: Bé, bé, molt bé.
2: Sentim-vos a en Guillem i a tu. Esteu parlant tota l'estona d'escamots d'egües. A què us referiu quan parleu d'escamot?
4: Doncs el grup d'egues que puguis tindre a casa, femelles, amb el seu semental i els pollins. Això és un escamot.
2: Per tant, en cada un d'aquests grups, en cada un d'aquests escamots, hi ha un mascle i la resta són femelles i cries.
4: Sí, perquè si hi haguessin més d'un mascle hi haurien bralles.
2: Abans ens ensenyaves una cosa bastant moderna, i és que des del mòbil les tenies ben controlades, eh?
4: Sí, sí. Jo cada dematí, quan esmorzo al dematí, el primer que faig és obrir l'aplicació i miro que a veure quina girada han fet, on han dormit i on estan.
2: Quan dius quina girada han fet, a què et refereixes?
4: Bueno, el traçat que fan, no? D'on dormen, i el seguit que fan per anar a beure aigua.
2: Per tant, m'imagino un matí que estiguis fent el cafè i que el GPS et digui que no estan en un lloc habitual, i ja deu ser...
4: Estic nerviosa. Sí, sí, la veritat és que sí. Però després tu mires al cap d'una hora, perquè el GPS va donant senyals al cap de les hores, i després ja està, ja no hi ha problema.
6: Sapiguem-ne una mica més. Un apunt històric.
0: Avui tornem a parlar de ramaderia, i per fer-ho tenim la nostra arqueòloga de capçalera aquí al Corral, Natàlia Egüez. Benvinguda.
7: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Avui parlem de cavalls i d'eugues. El cavall és un d'aquells animals molt simbòlic i molt present a moltes cultures, però des de quan es va domesticar el cavall? D'on ve?
7: El cavall és una de les espècies que es va domesticar més tard. A diferència de les ovelles, que fa 10.000 anys, el cavall es va domesticar fa 4.200 anys. A la zona del Caucas, a la zona del Don, i sabem que el cavall es va expandir des d'aquesta zona del Caucas en dues direccions, una cap a l'Europa mediterrània i una altra cap a la zona de l'Àsia.
0: I el cavall, nosaltres també el tenim, en certa manera, el tenim associat a la cultura de la transhumància, de moure'l d'estiu cap a les pastures de muntanya i a l'hivern cap a la plana. No sé si això és habitual en altres cultures també, i des de quan fem aquestes transhumàncies?
7: És habitual, però pensem que la transhumància del cavall no va néixer per necessitat de donar menjar al cavall o per fer-li produir per carn, sinó que el cavall acompanyava els ramats de les ovelles i les cabres i es feia servir com a mitjà de transport o de càrrega. I era el que ajudava els pastors a transportar, pues, tot el que ells necessitaven. I en aquests moviments de transhumància d'ovelles i de cabres va ser quan va començar la transhumància del cavall, però no per produir.
0: Perquè entenc llavors que la producció de carn de cavall és un fenomen relativament recent.
7: És relativament recent. De fet, el cavall mai s'ha produït per menjar fins al pràcticament al segle XVIII-XIX. Abans, sobretot, es considera un animal de prestigi, sí que es consumeix en èpoques de fam, però sobretot càrrega, transport i sobretot com a eina militar. És la part més important, no? El desenvolupament de tots els exèrcits a l'època medieval.

0: Hem fet ben bé tres quarts d'hora, una hora de sacseig, i hem arribat aquí a dalt a la muntanya, a la calma, i aprofitant que uns quants se n'han anat a fer feina, doncs hem quedat aquí amb en Guillem contemplant una mica la muntanya de Rojà. Guillem, què té aquesta muntanya que la fa bona i tan especial per vosaltres per tenir-hi les eugues?
1: Bueno, primerament el que la fa especial per nosaltres és la història que té la muntanya de Rojà pels ramaders de Molló i per les nostres famílies, que n'havíem sigut propietaris fa anys. I és una muntanya, doncs, que tradicionalment ha sigut molt bona de pastura, és molt rica en regalèssia, és molt bona també amb aigua. El creixement d'herba és petit, en volum no hi ha mai gaire disponibilitat d'herba, però és herba molt rica, un herbatge molt ric, sobretot la regalèssia. La regalèssia és el més apreciat, i el que també el bestiar, doncs, li agrada molt, i trobaria a faltar realment les eugues si no les portéssim aquí, frisarien, trobarien a faltar aquest herbatge a l'estiu i sobretot la regalèssia, que és molt nutritiva i molt apetitosa per elles.
0: Hi ha hagut un moment, mentre pujàvem amb el cotxe amb la Marícia i en Javi, que ha parlat de la família Querol, i jo li he dit que era un cognom indestriable de les eugues, en Cisco del Querol. Tothom qui més o menys es va interessar o s'ha interessat per aquest animals, aquesta zona d'aquí, sap qui és.
1: Sí, tant, clar, perquè ell havia fet de pastor, va fer de pastor tota la seva vida, des de ben jovenet, que ja va, o d'augasser, en aquest cas aquí a Rojà feia d'augasser, però, clar, des de ben jovenet, doncs, va fer d'aprenent de l'augasser que hi havia abans que ell, que era en Siscot, amb qui va conviure uns anys, i després ja va passar a fer-ho ell tot sol. I pràcticament ho va fer durant tota la seva vida, quasi bé fins que no va poder més. Quan va deixar de venir a l'estiu aquí a Rojà, al cap de poc ja va morir, i ho va fer fins l'últim dia, com qui diu. I, bueno, per nosaltres, per la nostra generació, doncs, un referent, perquè l'havíem vist sempre de petits, que veníem aquí, doncs, la Marissa segurament, doncs, venia de petit a veure el bestiar de casa seva, i d'ell havíem après moltes coses, perquè una vida així a la muntanya amb el bestiar, doncs, tenia una experiència que avui en dia és difícil de trobar.
0: És impressionant sentir la Marissa i en Guillem parlar del cavall CPC, el cavall pirinenc català, i d'aquesta muntanya. Igual que ho és, recorre les seves pistes tot buscant les eugues. Unes sacsejades més, amunt i avall, i com si ja ens estiguessin esperant, apareixen les eugues de la Marissa.
2: Farà 23. I té una pollina. La Bel és molt maca. La Duna, si li fiques el micròfon, xerra, eh? Aquesta és la més dòcil que tinc. Duna?
0: Doncs aprofitem que estem amb la Duna. Ens expliques una mica com han de ser aquestes eugues? Com són aquests animals, morfològicament parlant?
2: Morfològicament parlant, hi ha tres capes, que són les que haurien de ser de cavall pirinenc català, estem parlant. Tres capes, que seria o la latzana, la castanya o la negra. Pues han de tindre una bona grupa, que la grupa és el cul. L'han de tindre partida. El cul partit. Tenen la línia aquí al mig. Uh-huh. Cul partit. Un cul ample. Uns bons aploms, que els aploms són, pues, els peus, tant del davant com del darrere, que aplomin bé vol dir que trepitgin recte i bé. El coll amb els mascles arquejat, amb les femelles no ha de ser tan arquejat. El cap, normalment, un cavall CPC té el cap gros. Després han de tindre un bon pit. I, a veure, que siguin harmònics, no? Perquè genèticament, parlant, perquè siguin bonics, no? Un cavall CPC pot ser com sigui, eh?
0: Parlem de pollins, parlem d'eugues, dius, tersones, com els classifiques?
2: Mira, pollins, són abans de que tinguin l'any, no? Des de que neixen fins que abans... Quan ja passen de l'any, són sobranys o sobranyes. Quan passen dels 2 anys, que van cap als 3, són terçons o terçones.
0: I mentre ara ens expliques això, a mi m'estan estirant la motxilla per aquí darrere, que hi ha una xafardera.
2: Una xafardera, la Blum.
0: La Blum.
2: Que és molt maca. Aquesta té molts pretendents, però sabeu què? Que té tants pretendents que han dit, doncs ens la quedem nosaltres. Perquè és el que s'ha de fer, el bo es queda a casa. És molt maca, aquesta.
0: Aquesta pollina, que és d'aquest any, sí, serà reproductiva a partir de l'any que ve?
2: No. Aquesta pollina serà reproductiva quan ella tingui... A casa, a casa nostra, quan ella tingui 3 anys, la deixarem... Ui, que t'amossega el cable. Quan ella tingui 3 anyets, la deixarem prenyar perquè pollini els 4. Per no espatllar el creixement, eh?
0: Vol dir que aquest any és a muntanya i l'any que ve li toca quedar-se a un lloc?
2: A casa, sí, es quedarà a casa.

0: fem-hi una volta més. Què en diu la ciència?
1: Antoni Dalmau és investigador de benestar animal a l'IRTA, a l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, aquí a Monells. Hola, Toni, benvingut a Camí de Cabres. Avui parlem d'eugues i de transhumància. Com són les eugues i els cavalls a muntanya? Com es relacionen entre ells?
2: Bé, les eugues i els cavalls a muntanya són animals... Els cavalls en general són animals molt, molt interessants. Una de les primeres coses que hem de tenir en compte és que, a diferència d'altres herbívors, els cavalls no són remugants, els cavalls són fermentadors secocòlics. I això vol dir que són animals relativament dolents, digerint la matèria vegetal. És a dir, un cavall i nosaltres tenim un digestiu bastant similar. L'única diferència que té el cavall respecte al nostre és que el nostre sec, que nosaltres és la nostra apèndix, que no hi tenim res, ell el té una mica més gran i allà hi té subcontractat una sèrie de bactèries que li fa la digestió de la matèria vegetal que ell per si sol no sap fer. El problema és que aquesta digestió de la matèria vegetal l'està fent al final de l'aparell digestiu, per tant, no té temps a absorbir gran part de les coses que li estan digerint aquests organismes que té al final del sec i del colon. I això el fa un animal molt poc eficient, de tal manera que el que veureu en el Pirineu és un animal que està menjant constantment. El veureu moltes hores amb el cap a baix i anar arrossegant. És més, quan us acosteu a les pastures on estan aquestes eugues, veureu que el terra pot arribar a estar quasi bé com si estigués afaitat, vale? Perquè les eugues a més tenen una característica que no tenen altres herbívors, i és que tenen els llavis retràctils, és a dir, tenen la capacitat de tirar els llavis enrere i poden fer arribar les dents just arran de terra, de tal manera que estan pensats per aprofitar fins al mínim detall tota l'herba que hi ha al seu entorn. I això, si el número d'animals és l'adequat, que normalment ho és, i veureu que no, veureu ramats d'ovelles que són centenars d'animals, no veureu centenars d'eugues, veureu grups petitets de 8, 10, 12 animals que aniran fent i es aniran movent al llarg de diferents zones de la muntanya. Si els números són aquests, això va molt bé després pel rebrot que tindrà aquesta muntanya l'any següent. De fet, els Pirineus que coneixem són com són gràcies a l'activitat que han fet aquest tipus d'animals durant centenars i centenars d'anys. És a dir, els Pirineus que ara coneixem no serien així si no fos per l'activitat ramadera que han tingut al llarg dels últims 200, 300, 400 anys.
1: És a dir, que hi ha una simbiosi, que no és només que l'animal li convingui anar a pasturar, sinó que a la muntanya també li convé.
2: Efectivament. És a dir, al final hi ha una relació entre els uns i els altres. És a dir, la muntanya al final és un mosaic de petits ecosistemes que viuen, creixen i es desenvolupen gràcies a aquesta interacció entre tots els organismes que formen part d'aquesta muntanya. I un dels molts importants són aquestes espècies que hem portat nosaltres, aquestes espècies domèstiques, cavalls, vaques o petits remugants.

0: A la muntanya de Rojà fa molts anys que hi pasturen les eugues de la família d'en Guillem, de la família de la Marissa i de la família Carol. Però l'extensió és molt gran i a la muntanya hi caben molts altres ramats. I fa una estona que ens hem trobat amb els ramaders del Conflent que també hi porten les seves vaques. Guillem, les brases són enceses, aquí se sent parlar català, se sent parlar francès, som una bona colla, un bon dinar de germanor. Rojà també és això, no?
1: Per mi Rojà sempre ha sigut això. Jo des de ben petit que hi he vingut amb la meva família i compartint amb amics o amb altres ramaders o amb els companys de la Catalunya Nord, sempre ha sigut una excursió per anar a veure el bestiar, gaudir de la muntanya, collir bolets que l'estiu, tardor aquí se'n fan, i sempre acabar amb un bon dinar de germanor, com bé dius, aquí amb carn a la brasa, carn d'aquestes muntanyes del Pirineu i una bona amanida, i això, bona companyia i una bona sobretaula.
0: Tenim futur? Tenim ramaderia per anys i amb bona salut, o ho veus complicat?
1: De ramaders i gent amb ganes de dedicar-se a això n'hi ha. Segurament no suficient, perquè ens manca molt de relleu generacional, però n'hi ha. I el problema que tenim com a país és que part d'aquesta manca de relleu generacional ens l'estem buscant perquè gent que tindria ganes de fer-ho no pot. O bé perquè no troba base territorial on fer-ho, o bé perquè té moltes dificultats de gestió, burocràcia, no accedeix a les ajudes que hauria d'accedir, moltes dificultats afegides que fan que el sector no estigui bé. Jo, si faig una predicció, m'equivocaré, perquè si fa 20 anys em vaig decidir, juntament amb la meva família, apostar per la ramaderia a casa, era en part també perquè m'imaginava un futur millor que el present que hi havia en aquell moment. Però realment no ha sigut així. Jo en aquell moment veia una situació en què la ramaderia extensiva estava patint, però veia molt clarament que com a país i com a societat necessitem la ramaderia extensiva i que, per tant, els condicionants i la conjuntura havia de canviar i havia de ser més favorable. Segueixo pensant que si tots ho entenguéssim i tots hi poséssim voluntat, podríem millorar les coses i recuperar una ramaderia extensiva amb valor pel territori i valor social també, i amb valor econòmic per les famílies que ens hi dediquem, però penso que molta gent no ho valora com toca, està molt criminalitzada la ramaderia de manera general, i això ho patim tots, i també a nivell ambiental i de gestió territorial ens trobem cada vegada amb més dificultats que fan que un sector fràgil com la ramaderia extensiva de muntanya doncs no tingui bones perspectives de futur.
0: En Guillem és un militant de la seva feina. Li agrada dir que les eugues fan aquestes muntanyes. I és veritat que formen part d'un cercle que, malgrat sigui un animal gros i musculós, doncs és prou fràgil. Al final no tindrem aquestes muntanyes si no hi ha eugues pasturant. I no tindrem eugues pasturant si no es consumeix carn de poltre. Com tampoc, per exemple, hi haurà la famosa tria de molars d'Espinavell si no hi ha eugues a la muntanya perquè puguin baixar. Jo penso que no hi ha una postal millor per acomiadar el dia d'avui. Ens queda, Guillem i Marissa, agrair-vos la paciència, el temps, les explicacions i moltes gràcies per recollir camí de cabres.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Ja ens agrada poder donar a conèixer la nostra feina, el nostre bestiar i el nostre producte, i a més hem gaudit d'un dia més aquí a la muntanya, que és el que ens fa més il·lusió.
0: Gràcies, Marissa, per ensenyar-nos tant d'aquests animals.
2: Moltes gràcies a vosaltres i gràcies per la companyia i per tot.

0: Estàs escoltant Camí de Cabres, el podcast de Pagès. Camp obert, l'espai on la gent de Pagès hi diu la seva.
1: Bones, soc la Noemí Poquet, del Molí de Rué, de Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Nosaltres treballem unes 40 hectàrees de vinya, olivera i ametller. L'estiu per nosaltres vol dir una època de concentració de molta feina, ja que sigui en el control al camp de tot el procés de la vinya, de maduració, sobretot en aquests anys de sequia. Se mos junta també amb l'elaboració al celler del vi i també amb la collita d'ametller. O sigui, l'estiu per nosaltres és un moment molt important.
2: L'Acadèmia de l'Eària és una azienda importante di produzione di ori e si trova a Alghè. Allora, di stiu, come avete detto, sono delle cose importanti che si tengono di fare. La prima cosa è fare attenzione alla mosca olearia. La mosca olearia che puncia l'uliva e per ciò manasse a controllare sempre che l'uliva non sia punciata di questa mosca per cosa posa l'usosa rinta dell'uliva e ci lo cucchi, si arruina e si arruina lo prodotto, si arruina. E da prese Manastea nata già lo spolloni al peu del labbra di uliva, per cosa ci labbra è mese folti, può da un prodotto mese boh.
3: Bona, sóc la Laura, tinc un ramat d'una cinquantena de cabres pirenaiques. Estem a Sant Martí de Llémena, entre el Gironès i la Garrotxa, i les alimento únicament amb el que trobo en pasturant. Això vol dir que a l'estiu el que fem és esquivar la calor. Vam d'hora pel matí, munyo, per així a les 7 ja podem engegar i pasturem fins a les 10, 10 i mitja. Aleshores, totes les hores de més calor, les tenim tancades en unes feixes amb ombra que puguin remugar i descansar. També és un

0: tot aquest cereal, i ben aviat acaben pelant aquest paisatge que s'acaba reduint a un conjunt de bales de palla que és allò que podríem veure més d'agost en aquesta àrea, un paisatge que torna a estar a punt per ser lliurat, ser cultivat i tornar a iniciar aquest cicle que mai s'acaba.
1: A Camí de Cabres anem a mercat.
2: Bon dia des de la parada de productes ecològics del Pla de Sant Romà, a la plaça Major de Vic. Aquests dies tan calorosos d'estiu podeu trobar a la nostra parada una autèntica explosió de colors i gustos deliciosos. Entre les fruites estrella estan la síndria i el meló, que són ideals per hidratar-nos, ja que contenen molta aigua i són rics en vitamines. També tenim els préssecs, les nectarines, els albercocs, prunes, i al pic d'estiu encetem una nova temporada de poma nova. Pel que fa a les verdures, podeu trobar cogombres, pebrots, carbassons, una albergínia i l'esperadíssima mongeta tendra, que tot i que la gent pensa que és un plat d'hivern, és de maig a setembre quan la trobareu realment local i quan és més bona i econòmica. I no podem deixar de parlar del tomàquet, que és el rei del moment. Tot i que a la primavera i a la tardor podem trobar tomàquet d'origen local, ja que el seu cultiu en hivernacle permet allargar la seva producció per davant i per darrere, és ara l'estiu quan és més bo. Consumir productes de temporada no només és bo per la nostra salut, també ho és pel medi ambient i per l'economia local. Així que aquest estiu aposta pels colors i sabors naturals del mercat.
3: M'agrada molt, Marc, venir aquí al teu corral, però realment a dalt a Rojà s'hi estava molt bé, eh?
4: S'hi estava bé ara a l'estiu, eh? A l'hivern no sé si hi haguessis estat tan bé.
3: A mi, que no m'agrada gens la calor, em sembla que em plantejaré fer la transhumància jo mateix.
4: Home, mira, sempre podries demanar feina de pastor de muntanya, que en solen faltar. El que passa és que és una feina més dura del que sembla, eh? A la gent li sembla molt bonic, perquè si vas un dia com avui hem fet, és maco, és agradable, però al final el dia a dia a muntanya és dur.
3: Sí, sí, avui ho hem vist amb l'augasser, que no parava amunt i avall, però crec que l'ofici de pastor està envoltat moltes vegades d'una àurea bucòlica, que hi és, però no correspon del tot a l'ofici.
4: Sí, malauradament és així, perquè al final aquesta imatge també ens va una mica en contra, perquè és gent que s'estima molt la seva feina i se l'estima tant que llavors totes aquestes altres coses de lo dura que és la feina, dels entrebancs que trobes, ens els anem carregant a l'esquena.
3: I a més, no pots descansar de ser pastor.
4: No. Ni de ser pastor, ni de ser ugasser, ni de ser vaquer. Al final, el bestiar et demana que hi siguis cada dia, i per això, gent com el que hem vist avui amb les ugues a muntanya, jo crec que mereixen una mica més de cura o d'atenció per part de la societat de la que tenen.
3: Doncs com que de pastor no se'n pot parar de ser i el bestiar et reclama, Marc, vés cap a fer la feina i ens retrobem en el proper episodi.
4: Vale, va, doncs fins ara, em vaig a treballar i al proper episodi continuem.
1: Camí de Cabres és un podcast de Marc August Muntanya i en Martí Alvesa, amb les veus de la Neus Assín i l'assessorament lingüístic de la Carme Kellner. Fins la propera.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
4: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
5: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
4: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
5: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
4: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
5: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
4: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat.

0235 al correu info@creditors.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web creditors.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Creditors, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
2: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
3: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
1: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
1: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no! Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
1: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
1: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta i trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
2: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
4: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb Cobertes i Pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, Cobertes i Pissarres.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar. Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.
3: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
4: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
3: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
4: A Festa 10 Andorra, estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
3: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
4: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
3: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Al teu dial, Ràdio Seu marca la diferència, perquè Ràdio Seu la fan els nostres col·laboradors. Una programació ideada per gent d'aquí, per a la gent d'aquí. Un equip en creixement per fer-te arribar una programació més interessant, plural, oberta i, sobretot, la més propera. La nostra veu, la proximitat, la diferència. Ràdio Seu 107.2. Coneix tots els programes i col·laboradors de la teva ràdio a la nostra pàgina web www.radioseu.cat. A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Ràdio Seu és un referent informatiu del Pirineu a internet. Segueix l'actualitat de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a radioseu.cat o a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.

Segueix tot el que passa a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a Ràdio Seu. Desenes de col·laboradors fan possible una temporada més la millor oferta radiofònica feta des de casa nostra. Escolta'ns al 107.2 de l'FM, a radioseu.cat o a través de la nostra aplicació per a telèfon mòbil. Ràdio Seu, propera a tu, oberta al món.

0: Ràdio Seu, 40 anys fent comunitat.
1: Ja en són 40. I seguim amb la mateixa il·lusió del primer dia. A Ràdio Seu celebrem el 40è aniversari compartint històries, veus i emocions gràcies a centenars de col·laboradors i a la teva confiança.
0: Som la teva ràdio de proximitat i et fem arribar al batec del dia a dia de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb informació, entreteniment i una programació plural i oberta a tothom.
1: Ens pots trobar al 107.2 FM, però també som multiplataforma. Notícies i ràdio en directe a radioseu.cat i a les xarxes socials, Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de ràdio a la carta actualitzat constantment perquè tu decideixis quan i on escoltar-nos.
0: Ràdio Seu, 40 anys. La teva veu, la proximitat, la diferència.
2: Ràdio Seu.

0: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: Carretera i manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: El primer dia de controls aleatoris a les persones que venen d'Itàlia no afecta el funcionament a ports i aeroports. Els registres són la resposta de Pedro Sánchez a Giorgia Meloni per no aixecar les mesures als viatgers que surten d'Espanya arran de la crisi de Ceuta. Itàlia reforça l'assistència consular per la decisió espanyola d'instaurar controls policials procedents d'aquest país. El govern de Giorgia Meloni la qualifica de mesura de represàlia. L'oposició italiana critica la gestió de Meloni en la crisi de Ceuta i considera un error garrafal que hagi restaurat les fronteres amb Espanya. El president de Ceuta alerta que encara queden entre 8.000 i 11.000 migrants a la ciutat, qualifica la situació d'insostenible i reclama més policies al govern espanyol. Oficialment hi ha 1.300 menors no acompanyats, però les ONGs avisen que en són més. Millora la situació dels incendis del País Valencià, ja que s'ha aixecat el confinament del de la Serra d'en Galceran i s'ha estabilitzat el de Culla. Els esforços se centren ara en el de Tírig. A Huelva, el vent dificulta molt les feines d'extinció del de Niebla, que ja ha cremat més de 4.000 hectàrees. El president de l'Iran assegura que ara és el millor moment per arribar a un acord amb els Estats Units perquè el país se sent unit i victoriós. Els iranians diuen que també estan enllestint un acord amb Oman per reobrir l'estret d'Hormuz, però avui han tornat a bombardejar un vaixell que navegava per la zona amb bandera dels Emirats Àrabs. Bulgària protesta per la caiguda d'un dron ucraïnès al seu territori. Alhora, els míssils russos causen almenys 13 morts a Ucraïna, mentre el seu president, Volodymyr Zelensky, de visita a la prorussa Sèrbia, demana que s'acceleri l'ingrés d'aquest país a la Unió Europea. I avui, a la localitat mallorquina de Solla, milers de persones s'han concentrat en una manifestació per denunciar el model turístic actual de la zona. El motiu principal de la mobilització és l'impacte que té el turisme massiu en l'habitatge, la mobilitat i la qualitat de vida dels seus residents.
1: Esport.
2: En joc a la segona part, Coventry City 1, Espanyol 1, gol de Roberto a la primera, empatat el conjunt anglès ja a la segona. És l'últim partit, el d'avui, dels blanquiblaus aquesta pretemporada. I el Barça juga aquest vespre un triangular a Udine contra l'Udinese a les 9 i el Nottingham Forest a les 10. Tots dos partits en directe a TV3 i de 45 minuts. El Barça, per cert, lluirà un braçal negre en record de Jorge Messi, que avui ha mort als 68 anys. I en motor, Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Al davant figura i Marco Bezzecchi. Àlex Márquez ha estat quart i Marc Márquez ha acabat novè.
0: I pel que fa el temps, en aquests moments estan arribant tempestes fortes per l'oest de Catalunya i també se'n formen al Pirineu. Poden descarregar amb violència fins a primera hora de la nit. Demà farà més sol, més calor i a la tarda tan sols hi haurà algun ruixat a l'Alt Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: 8 i 4 minuts us acompanya Xavier Palau. Avui és el primer dia de controls a les fronteres per les persones que venen d'Itàlia. Són controls aleatoris que es fan a ports i aeroports on la Policia Nacional demana la identificació als passatgers que arriben procedents de ciutats italianes. És la resposta del govern espanyol a la negativa de Giorgia Meloni d'aixecar les mesures que aplica des de fa una setmana als ciutadans que viatgen des d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. Un xoc diplomàtic que podria afectar unes 80.000 persones al dia, ja que a l'agost cada dia hi ha mig miler de vols directes entre ciutats espanyoles i italianes, però que la pràctica avui no ha alterat la normalitat d'infraestructures com l'aeroport del Prat. Aquí només s'han fet controls en alguns vols i els viatgers diuen que han estat ràpids. És el cas d'en Giovanni, que espera que, malgrat la poca afectació, Itàlia i Espanya normalitzin les relacions com més aviat millor.
3: Controlo normal de seguretat de reconeixement de DNI o altre paper. Más rápido, más rápido.
0: O també el cas de l'Helena, que ha hagut de passar el nou control, però a Itàlia.
4: Es verdad que la policía allí nos ha hecho foto al DNI, pero lo único. Solo ha sido allí. Un poco para control. A las 4 encima nos lo pidieron, o sea que...
0: La Policia Nacional preveu que aquests controls aleatoris es mantinguin com fins al 7 de setembre. Itàlia ha posat en marxa un dispositiu d'emergència d'assistència consular arran de la decisió del govern espanyol d'instaurar controls fronterers als ciutadans que vinguin d'aquest país. La diplomàcia italiana ho ha anunciat en un comunicat en què qualifica la mesura espanyola de represàlia i adjunta números de telèfon actius 24 hores per a aquelles persones que ho necessitin. Això mentre la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha tornat a atacar la immigració no regulada en un missatge per commemorar l'aniversari dels 70 anys de la mort de més de 130 migrants italians en una mina belga.
5: En Europa no, Europa
6: no hi ha cap espai per alimentar els canals d'immigració clandestina per tenir mà d'obra ni per revisar drets a la baixa. Perquè per nosaltres el missatge és clar. Els que exploten les persones les esclavitzen, alimenten el tràfic criminal i són indignes del model social europeu.
0: Pel que fa a l'oposició italiana, ha criticat la decisió de Meloni de continuar amb els controls de fronteres amb Espanya. Formacions com el Partit Demòcrata, el més important, o l'Aliança Verda d'Esquerres, han fet servir qualificatius com error garrafal, crisi diplomàtica sense fonament o boomerang que els italians pagaran car. L'ex-primer ministre i líder del moviment 5 estrelles, Giuseppe Conte, ha retret al govern els seus fracassos en els desembarcaments i les repatriacions. El president de Ceuta assegura que encara queden entre 8.000 i 11.000 migrants a la ciutat i adverteix que la situació és absolutament insostenible. Juan Vives lamenta que el govern espanyol parli de normalitat i reclama la devolució al Marroc de totes les persones que van entrar a la ciutat autònoma de manera irregular. Madrid, Alba Gil.
7: Les estimacions de l'executiu saudí liderat pel PP superen amb escreix els càlculs del govern espanyol. Segons Juan Vives, encara hi ha entre 8.000 i 11.000 migrants a la ciutat, molt per sobre dels 2.500 que apuntava la Moncloa. Per això insisteix que la situació és insostenible i exigeix una resposta proporcional. Reclama més efectius de policia i que l'executiu controli la frontera amb el Marroc.
8: No puede ser que la frontera de Europa, que la frontera de España, que la frontera de Ceuta esté en manos de un país tercero. El control de la frontera lo tiene que tener España y tiene que aplicar los medios para que situaciones como la vivida el 30 de julio no vuelvan a repetirse, ni dentro de unos días ni nunca.
7: Ho ha dit després de reunir-se amb la ministra Cira Rego. L'única solució, assegura, és retornar a través de la frontera del Tarajal tots els migrants que van arribar la setmana passada de manera irregular. Una taula de salvació ha dit que evitaria futurs intents d'entrada. Pel que fa als menors no acompanyats, el govern espanyol n'ha identificat més de 1.300, però les ONG que treballen a la zona adverteixen que en són molts més. L'executiu confia que se'ls començarà a traslladar a la península en les pròximes setmanes, però el pla ja ha topat amb la negativa dels territoris on el PP governa amb Vox. Els vicepresidents d'Extremadura, de l'Aragó i Castella i Lleó, d'extrema dreta, han comunicat que no pensen anar a la reunió per abordar aquesta qüestió. La trobada està prevista per a dijous.
0: 8:08.

0: Trescat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
1: Els focs del País Valencià evolucionen favorablement i aquesta tarda ja s'ha aixecat el confinament del poble de la Serra d'en Galceran, a la Plana Alta. El foc que més preocupa ara és el de Tírig, a l'Alt Maestrat, que ha passat de nivell 1 a 2. És on l'UME concentra els efectius, tal com ha confirmat Pilar Bernabé, és la delegada del govern espanyol al País Valencià.
2: Para contribuir en las labores de extinción en este momento, en el incendio forestal de Tírig, que esperamos que, tal y como ha sido también en este caso el incendio forestal de la Serra d'en Galceran, pues pueda también tener una evolución tan positiva.
1: A més, hi ha un tercer incendi també a Culla, també a l'Alt Maestrat. Es treballa amb la hipòtesi que tots els focs estarien provocats per les tempestes seques d'ahir al vespre. I augmenta el nombre de persones desallotjades a causa de l'incendi que crema sense control la Niebla, a Huelva. Aquesta tarda s'ha enviat un missatge a Es Alert als mòbils dels habitants de diversos municipis del voltant per avisar-los que han de marxar de casa. Ara són més de 400 les persones evacuades. El vent, que canvia sovint de direcció, dificulta les feines d'extinció del foc, que va començar dijous. Hi treballen més de 300 professionals, entre bombers i militars. Hi ha dues carreteres. Els bombers treballen amb 11 dotacions terrestres en un incendi en un camp segat al nucli de les Puelles, a Agramunt, a la comarca de l'Urgell. Els bombers han rebut l'avís del foc quan passaven pocs minuts de les 3 de la tarda i les flames s'han declarat a prop d'una zona boscosa, tot i que al cap de l'incendi, el flanc esquerre, no tenen recorregut, segons informa el cos. Els esforços per combatre les flames se centren a la cua i al flanc dret. Les espurnes que cauen d'una línia elèctrica serien les causants de petits incendis a la granja d'Escarp, segons l'alcalde d'aquest municipi de la comarca del Segrià. El primer edil exigeix a la companyia que gestiona aquesta línia que revisi la infraestructura per prevenció al vapor.
3: Un dels últims incidents s'ha produït aquest mes de juliol quan un pagès d'aquest municipi del Baix Segre va alertar d'un conat d'incendi en una de les seves finques a tocar de Mequinensa, a la Franja. El foc s'hauria originat just a sota d'una de les torres que condueix aquesta línia i a pocs quilòmetres d'una zona afectada per un incendi al mes d'abril d'ara fa 3 anys. Davant les temperatures extremes i l'increment d'episodis d'onades de calor, l'alcalde Manel Soler ha reclamat per carta des d'un manteniment de la línia que considera precària i obsoleta.
4: Un veí em va alertar que part de la seva finca se devia cremat justament també a sota d'aquesta mateixa línia on hi té una torre. Demanem, sabem que estem en una situació a ple estiu, pla, alfa 3 i 4, que aquesta línia es revisi, que es faci el manteniment que s'hagi de fer per no tenir que tornar a repetir un incendi com vam patir a l'abril de 2023.
3: Per la seva banda, Endesa assegura que no es constaten evidències tècniques que acreditin anomalies a la línia, més enllà d'una incidència notificada el dia 5 d'agost i que es va resoldre en menys de 24 hores amb la substitució de 2 pals de llum.
0: Trescat Info.
1: El president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha declarat que ara és el millor moment per arribar a un acord amb els Estats Units i acabar la guerra perquè l'Iran està fort i unit i se sent victoriós. Pezeshkian ho ha dit enmig d'un bloqueig en les negociacions i just el dia que el país ha atacat un vaixell a l'estret d'Hormuz. En declaracions a diversos mitjans aquestes últimes hores, Pezeshkian ha assegurat que fins i tot aquells que protestaven fa uns mesos contra el règim ara li donen suport.
5: El poble de l'Iran ens ha fet costat. Fins i tot aquells que havien protestat van aguantar les dificultats i van tancar files. I hem pogut resistir fins ara. I ara, si Déu vol, continuarem sent més forts i més poderosos.
1: Pel que fa als Emirats Àrabs, han acusat l'Iran d'haver atacat amb un míssil un vaixell cisterna d'aquest país que navegava per l'estret d'Hormuz. L'incident no ha fet víctimes. L'Iran manté tancat oficialment aquest pas estratègic, tot i que assegura també que estan avançant les amb Oman, país amb qui comparteix l'estret per trobar una solució negociada. Bulgària convoca l'ambaixadora ucraïnesa Sofia per protestar per la caiguda d'un dron atribuït a Ucraïna prop de la frontera per on passa un gasoducte que connecta amb Turquia. L'artefacte no ha causat danys ni víctimes, però és un incident més amb drons en territori europeu arran de la guerra entre ucraïnesos i russos. Bulgària és membre de l'OTAN, però ha pres distància en els últims temps de Kiev, demanant que acabi la guerra. Per la seva banda, Romania ha denunciat caigudes recents de drons russos al seu territori. En aquest context, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, de visita oficial a Sèrbia, aliat de Moscou, ha donat ple suport a l'adhesió sèrbia a la Unió Europea.
6: Hem discutit les relacions amb la Unió Europea i ens compliria molt si la integració de Sèrbia a la Unió Europea s'accelerés. Tots a Europa hem de cooperar de la manera més efectiva possible sobre la base del respecte i el benefici mutus. Europa no es pot permetre prescindir de ningú.
1: Zelensky vol així acostar-se a Sèrbia, que des de fa 14 anys intenta ser membre de la Unió Europea. Durant les hores prèvies a la visita, que disgusta Moscou, míssils russos han atacat objectius a Kiev i al port d'Odessa i Ucraïna denuncia 13 víctimes mortals. Abelardo de la Espriella, el nou president colombià, ha inaugurat el seu mandat amb la promesa d'un cop de timó al país després de 4 anys de govern del progressista Gustavo Petro. En un discurs inaugural amb els militars de públic, ja rumba les receptes de l'extrema dreta americana. Buenos Aires, Joan Biosca.
7: Pàtria, família, austeritat, retallades, seguretat i militars als carrers. Aquest és el full de ruta als eixos principals d'acció de govern del nou president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, abanderat de la nova extrema dreta colombiana, a qui la dreta tradicional en bona part fa costat. De la Espriella accedeix a la presidència del país sud-americà amb la promesa d'un gir de 180 graus. Una Colòmbia amb la lluita contra el narcotràfic i els guerrillers de les ex-FARC i l'ELN com a acció principal.
8: Envío un mensaje firme al pueblo colombiano. Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad. Reafirmo mi intención de derrotar sin tregua al narcoterrorismo y a todas las organizaciones criminales que amenazan la libertad
7: colombiana. De la Espriella arriba a la presidència de Colòmbia sense haver tingut mai cap càrrec públic. Advocat amb triple nacionalitat, colombiana, italiana i també passaport dels Estats Units, es va fer famós com a advocat de narcotraficants, a qui ara assegura pensa combatre amb mà de ferro. Fa 4 anys, Gustavo Petro arribava al poder liderant el primer govern d'esquerres de Colòmbia. Ara el país sud-americà ingressa al club de les extremes dretes americanes.
0: El temps.
1: És un quart de nou en aquesta emissió conjunta 3CAT Info Catalunya Ràdio. Obrim àrea de servei a punt la previsió meteorològica amb l'Eloi Cordomí.
9: Atenció a les tempestes fortes que en aquests moments estan arribant per les comarques de l'Oest i les que es formen també al Pirineu. Tenim alguns avisos de temps violent. Això vol dir que les tempestes poden anar acompanyades de ràfegues fortes de vent, d'algunes calamarsades, fins i tot puntualment de pedregades i deixar aiguats forts. I això es mantindrà així a les comarques de Lleida, interior de Tarragona, Pirineu, Prepirineu, fins a entrada la nit. Després, durant la matinada, els núvols tendiran a anar-se allunyant, com molt a primera hora demà en quedaran alguns, 4 gotes mal comptades demà a primera hora, i després ràpidament s'obriran grans clarianes, demà s'imposarà el sol gairebé tot arreu, a l'espera que a la tarda puguin créixer algunes nuvolades, potser a l'Alt Pirineu poden descarregar algun ruixat, però més localitzats que no pas els d'avui. Tot plegat amb unes temperatures que avui ja han pujat fins als 39 graus a Seròs, al Segrià, 38 a la ciutat de Lleida. Demà allà on farà més calor serà les comarques del nord-est, comarques de Girona, especialment a l'interior de l'Empordà, Pla de l'Estany, podrien fregar els 39 graus o una